0: És divendres 31 de juliol i avui l'actualitat passa per... El president del govern, Pedro Sánchez, i el ministre Grande Marlaska volen aquest matí cap a Ceuta amb caràcter d'urgència per seguir l'evolució de la crisi arran de l'arribada de milers de persones del Marroc creuant la frontera a Castillejos. L'exèrcit hi està desplegat des d'ahir a la tarda per reforçar la seguretat. Avui, que també és divendres, d'operació sortida. El Servei Català de Trànsit preveu uns 570.000 desplaçaments de sortida i 250.000 de retorn a l'àrea metropolitana durant el primer cap de setmana d'agost. L'aeroport del Prat preveu més de 3.000 vols en l'operació sortida d'aquestes vacances.
1: Nosaltres assumim que quan anem a un servei ens contaminem. Ara, un cop finalitzat aquest servei, la possibilitat tècnica de descontaminació és absoluta i no s'està aplicant.
0: Segons ha pogut saber Ser Catalunya, un de cada quatre parcs de bombers professionals no hi ha cap rentadora on desinfectar els seus EPIs, que són els equips de protecció que porten quan apaguen un incendi, és a dir, els guants, els cascs i les jaquetes de protecció.
2: Lo que me gusta de esta profesión es actuar. No me siento cómodo en eventos. Respeto a la gente que lo hace, a la gente que le gusta y a la gente que lo considera que es parte de la profesión. Parece absolutamente lícito, pero a mí particularmente es que lo paso mal.
0: L'actor Manolo Solo, guanyador d'un Goya com a millor actor de repartiment per Tarde para la ira i nominat enguany a millor actor protagonista per Una quinta portuguesa, ha mort aquest dijous als 62 anys, segons ha informat l'Acadèmia de Cinema Espanyola. Avui, que és divendres, toca jugar al Dues veritats i una mentida. Potser hi heu jugat algun cop. És allò que expliques una història i la resta d'endevinar si és veritat o t'ho estàs inventant. Doncs nosaltres ho farem amb tres persones que segur que coneixeu.
3: Doncs ara veuràs com sumo. Fliparàs, eh? I no et dic on et posaràs la llengua. Aquesta setmana he parlat amb els tres que...
0: Elisenda Carot.
4: Va sorprendre? Ara que deies Pastora, Pastora tornarà o no? No us heu plantejat la idea de traspassar fronteres? No, de fet, tu reivindiques.
0: Jèssica del Moral.
5: Jo penso molt, però m'he donat compte de que cada vegada penso més amb el planeta, amb el nostre planeta, però no penso de forma positiva, penso de forma angoixant.
0: I Massús, totes tres venen a explicar-nos una història, una anècdota que els ha passat, però una d'elles menteix. I cap de nosaltres sap qui. La gràcia serà, doncs, descobrir-ho. Quedeu-vos i a les 9 ens hi posem. I per tancar el programa, la Júlia Bacardit i els seus imperdibles ens porten a Corfú, a Grècia, a conèixer la família Darrell. Abans, però, hem de saber quin temps ens espera. Núria Saró, bon dia.
6: Hola, molt bon dia. Avui arriben canvis. Després del pic de calor d'ahir, on es van assolir els 37 graus i mig a Viella, les temperatures avui baixaran lleugerament. El descens continuarà dissabte i també diumenge. A més, també veurem canvis al cel. Al llarg del matí aniran arribant núvols per l'oest i abans de dinar ja tindrem tempestes que afectaran el Pirineu. A la tarda, els ruixats també els tindrem al Prepirineu, inclús al massís dels Ports. I aquest cap de setmana, les tempestes i els ruixats els tindrem especialment en la segona meitat de la jornada, tant dissabte com també diumenge. Avui la temperatura de l'aigua del mar estarà al voltant dels 26 graus a la Costa Brava, 28 a la Costa Central, com també a la Costa Daurada.
0: I pel que fa a la mobilitat... Comencem parlant dels trens, perquè una incidència operativa s'ha establert al servei alternatiu per carretera, el tram entre la Plana, Picamoixons i Lleida Pirineus, que afecta les línies R13 i R14. A les carreteres, de moment, no consten incidències greus. I la banda sonora d'aquest divendres ens la posa Nino Bravo.
7: Al partir, un beso y una flor.
0: Que el mític tema del valencià Nino Bravo ha aconseguit el disc de platí i ha entrat al número 71 de la classificació espanyola. Tot això després de disparar-se per les reproduccions del gran èxit quan sonava a la final dels partits de la selecció espanyola al Mundial. Amb Tomàs Sánchez del control, Amparo Pérez de la producció, Jordi porta les xarxes, escolteu-la aquí a Catalunya.
7: Lo que no sé si he dit siempre queda atrás.
0: 8 i 5 minuts, pràcticament, l'Estat afronta la crisi migratòria més greu a Ceuta des del 2021. Ceuta va viure ahir una situació de col·lapse. Milers de persones van entrar de manera il·legal al llarg del dia. Es van llançar al mar des de les costes de Castillejos, per venir nedant. Sobretot són joves que no arriben als 30 anys, però també hi ha hagut famílies senceres amb nadons i menors d'edat. Alguns ho van fer a peu, altres nedant, amb flotadors, aletes, fins i tot neoprens. No hi ha una xifra exacta de quanta gent ha creuat fins ara, però segons les últimes actualitzacions, 15 persones almenys han perdut la vida.
8: Ai,
0: I podem anar directament cap allà ara mateix perquè tenim el nostre company de la SER, és Miguel Ángel Mendoza. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuál es la situación?
8: Buenos días. Pues la crisis migratoria se extenderá durante tiempo, teniendo en cuenta que podrían haber accedido a la ciudad algo más de 25.000 personas, y es una cifra estimativa. El flujo constante de ellas se ha mantenido durante todo el jueves, la madrugada, y a esta hora incluso intentan hacerlo, a nado hasta la playa del Tarajal. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visita hoy Ceuta junto con el ministro del Interior, buscando una especie de golpe de efecto para conseguir que Marruecos cierre el grifo y no permita la llegada de sus nacionales. Gente joven, familias, menores, con ropa mojada, en la mayoría de los casos cuando bordeaban el espigón fronterizo o se lanzaban al mar. Ceuta, por cierto, repite escenario, el del año 2021. Ahora tenemos de momento 15 víctimas mortales. En las últimas horas, el gobierno de la ciudad pedía, además, la declaración de emergencia nacional basada en la Ley de Seguridad Ciudadana. Incluso la Junta de Portavoces anoche señalaba que la respuesta gubernamental estaba siendo pasiva e insuficiente. El ejército, además, llegaba por la tarde a la frontera.
0: Miguel Ángel Mendoza, muchas gracias.
8: Un saludo.
0: Hasta ahora. Davant d'això, Espanya i el Marroc han acordat treballar per reforçar la coordinació i s'han compromès a retornar com més aviat millor els ciutadans marroquins que han entrat il·legalment en les últimes hores. Judit Casellas, Miquel Giol, Laia Massaguer, bon dia.
9: Bon dia.
0: El president de Ceuta, el popular Juan Jesús Vives, ja havia alertat que la situació a la ciutat autònoma s'estava desbordant. En només 10 dies ja havien arribat 2.000 persones. És l'equivalent al 2% de tota la població de Ceuta.
10: Queremos transmitir al conjunto de la ciudadanía serenidad y calma. No es la primera vez que Ceuta se ve en una situación límite como la actual. Pero, como en las anteriores, también en este caso la sociedad ceutí volverá a dar y está dando un ejemplo de madurez, solidaridad y entereza.
11: El govern espanyol ha mobilitzat l'exèrcit per reforçar la Guàrdia Civil, que està totalment desbordada. Respon en part a la petició de Vives, que demanava aquesta intervenció militar, i l'emergència nacional, aquesta última, de moment denegada. Aquesta nit s'ha reforçat també la presència policial als carrers per evitar aldarulls, ja que moltes de les persones que van creuar la frontera ho van fer sense res a sobre, ni diners ni tampoc menjar. El CETI, que és el Centre Temporal d'Immigrants de Ceuta, amb capacitat per 5.000 persones, està col·lapsat. La zona de menors té una sobreocupació de 2.400%.
0: A Melilla també han tancat el pas fronterer.
12: A última hora de la tarda, el govern de Melilla va informar del tancament de la frontera de Benianazar, l'únic punt operatiu entre Espanya i el Marroc allà.
0: Avui Pedro Sánchez, com escoltàvem, i el ministre Marlaska volen cap allà aquest matí per seguir de prop aquesta crisi. Tant el Ministeri de l'Interior espanyol com el Marroc atribueixen l'allau a xarxes criminals que instrumentalitzen la sentència del Tribunal Suprem del passat 8 de juliol que prohibeix les devolucions en calent.
13: Des del govern espanyol diuen que la crisi té el seu origen en la interpretació del Suprem que prohibeix les devolucions en calent de persones que accedeixen nedant, que ha sigut instrumentalitzada per les màfies i organitzacions criminals per aprofitar-se de la situació d'extrema vulnerabilitat. Fonts diplomàtiques marroquines van utilitzar gairebé el mateix llenguatge.
0: El Marroc, per la seva banda, nega implicació oficial i parla de cooperació exemplar. Marc Ferrà.
14: Molt bon dia. Mira, sí, soc de camí cap al pas fronterer. Estic en aquesta carretera de quilòmetre i poc que condueix de la ciutat definida cap a la frontera, i el que veig ara mateix és molta, molta gent que caminen en direcció cap a la frontera. També alguns ho fan per la platja, però sobretot ho fan per la carretera. I el que veig ara mateix és l'esquelet d'un autobús completament incendiat. També, de fons, es veu una columna de fum negre i molta, molta gent, hores d'ara, camina en direcció cap a el pas fronterer. No sé quina és la situació ara mateix. El que sí que puc explicar és que no hem vist, com a mínim a la ciutat, ni els accessos en aquesta carretera, que hi hagi un reforç policial, i la situació ara mateix és aquesta també. El que hem pogut veure a la ciutat és centenars de persones que aprofitaven la gespa, que aprofitaven la platja per intentar dormir. Segueix havent-hi molta, molta gent que ha vingut d'altres punts, i aquesta és la situació a hores d'ara. També veiem moltes pedres i roques enmig d'aquesta carretera, per tant, l'imatge és d'una nit on s'han produït aldarulls ara mateix aquí, en aquesta carretera, dirigint-nos cap al pas fronterer.
0: Aquesta és la imatge, aquesta és la fotografia que tenim a aquesta hora del nostre col·laborador Marc Ferrà, des d'allà mateix, gràcies. Les autoritats marroquines, a més, no han parlat en públic, de moment sobretot plegat, però sí que ho ha fet l'ambaixadora del Marroc a Espanya.
15: Nuestros gobiernos, nuestros ministros están continuamente en contacto para resolver esta situación no corrida por el Reino de Marruecos y lo que el gobierno de Marruecos pide y quiere que estos conciudadanos que han atravesado vuelvan a nuestro país.
0: I Marroc es desvincula així de qualsevol intent de pressió. Tot plegat, recordem-ho, ha passat una setmana després que Sánchez viatgés a Algèria per mirar de fer-hi les paus i restablir relacions polítiques i econòmiques. Clar, Espanya també es troba en ple procés de regularització, criticat des de la dreta nacional però també internacional, de la situació dels migrants. Però és important fer la distinció entre dos punts. Si bé el govern creu que la interpretació de la sentència del Suprem sobre les devolucions en calent ha estat el detonant, desvincula que hi hagi tingut a veure aquest procés de regularització, que és un altre procés recent, de fet, relacionat amb els migrants al país.
11: Fons governamentals han rebutjat qualsevol relació entre la crisi migratòria i la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern d'Espanya. Segons han subratllat, és totalment fals que les persones que han creuat la frontera els darrers dies es puguin acollir a aquest procés, ja que exigeix requisits específics, com per exemple acreditar la residència a Espanya abans de l'1 de gener del 2026 i haver estat al país durant 5 mesos continuats en el moment de presentar la sol·licitud.
0: I qui precisament vincula el que ha passat a Ceuta amb aquesta llei de regularització com a detonant és Antonio Tajani, ministre d'Exteriors italià, que a X va criticar i la decisió de concedir la nacionalitat espanyola a més de 500.000 immigrants.
13: Deia Tajani que aquesta mesura incentiva el tràfic de persones. I què ha respost el govern de Sánchez? Doncs ho nega frontalment. La ministra Elma Saiz sosté que les arribades irregulars han caigut un 70% de mitjana des que es va aplicar la política.
0: El govern de Giorgia Meloni amenaça, de fet, de suspendre el tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya, arran d'aquesta arribada massiva de migrants a Ceuta. Ens ho explica el corresponsal a Roma, Joan Solés.
9: Bon dia. La primera ministra italiana ha anunciat que no es quedarà mirant el que passa i que està disposada a intervenir amb instruments extraordinaris en defensa de les fronteres, inclosa la suspensió del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya. Una intenció més política que pràctica.

0: sento Italia ha da sospendere Schengen.
1: Quindi mi spiace, ma bisogna sospendere Schengen.
0: La resposta espanyola no s'ha fet esperar. El ministre d'Exteriors Albares ha qualificat les paraules de Tajani d'impròpies d'un país amic del qual s'espera solidaritat i no demagògia partidista. I ha convocat per aquest divendres l'ambaixador italià a Madrid. Albares recorda que el que ha passat a Ceuta, segons el ministre espanyol, respon a una sentència judicial i no té res a veure amb la polèmica italiana.
2: Important això, perquè jurídicament Itàlia no pot suspendre Schengen unilateralment, però sí que pot invocar l'article 25 del Codi de Fronteres per reintroduir precisament aquests controls interns. Qui també s'ha pronunciat és el secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres, qui ha recordat la necessitat que es respectin els drets i la dignitat de tothom que arribi a Ceuta.
3: Mentrestant, l'Agència de Nacions Unides pels Refugiats, l'ACNUR, ha descartat que el repunt d'arribades es degui a una única causa, sinó que apunta a múltiples factors. La Creu Roja també ha enviat material, ambulàncies i sanitaris a la ciutat per ajudar els qui ho necessiti.
2: I dels Estats Units, la portaveu adjunta, Anna Kelly, ha culpat les polítiques globalistes d'extrema esquerra d'Espanya de la crisi, dient que Donald Trump porta temps advertint a Europa sobre facilitar la migració massiva.
4: Washington reitera també el suport al pla d'autonomia del Marroc pel Sahara Occidental com a única sortida al conflicte.
2: I en clau espanyola, evidentment, les reaccions no s'han fet esperar. PP i Vox culpen Sánchez i reclamen recuperar el control.
5: Es una avalancha sin precedentes y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están desbordadas. El gobierno no puede mirar para otro lado. Tiene que reconocer la emergencia. La situación es insostenible y hay que actuar ya. No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
6: Reclamava així Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez d'activar una via diplomàtica de solució amb el Marroc i amb la Unió Europea. Abascal assenyala directament el procés de regularització migratòria i, per la seva banda, Més Madrid ha dit a les xarxes que el Marroc no serà un país de fiar mentre estigui governat per una monarquia feudal. Per la seva banda, Brussel·les ha ofert a Espanya el suport a Frontex per ajudar a controlar el flux migratori a la frontera.
2: I quan és un quart de nou del matí, clar, ens hem de remuntar al maig del 2021 per veure imatges d'una entrada massiva com la d'ahir a Ceuta. Aleshores, el xoc diplomàtic entre Rabat i l'Estat va donar lloc en només dos dies a l'arribada de més de 8.000 persones.
3: L'origen del xoc diplomàtic va ser que el govern marroquí va relaxar els seus controls fronterers i va permetre que milers de persones creuessin en tot just dos dies, una decisió que molts van interpretar com una represàlia pel fet que Espanya hagués permès que Brahim Ghali, líder independentista del Front Polisario, rebés tractament mèdic per la Covid-19 en un hospital espanyol.
2: Es va resoldre amb una resposta ràpida de caràcter secundari. Pedro Sánchez va anunciar que els entrats de forma irregular serien retornats immediatament, segons l'acord bilateral entre Espanya i el Marroc.
3: I el Ministeri de Defensa va desplegar agents i vehicles blindats a la platja per interceptar noves arribades. En poques setmanes, la majoria van ser retornats i les relacions diplomàtiques es van anar reconduint mesos després amb un canvi de posició espanyola sobre el Sàhara Occidental.
2: Doncs aquesta és la fotografia del que tenim de moment i del que sabem a aquesta hora. Puc saludar l'Ivan Martín, investigador associat del grup de recerca interdisciplinari sobre immigració a la Universitat Pompeu Fabra. Què tal, Ivan? Molt bon dia.
7: Muy buenos días.
2: Ivan, comencem per la pregunta que molts es deuen estar fent, també. Per què ara? D'on venim i què desencadena tot això?
7: Bueno, es un problema estructural que se repite cada año o cada dos años. ¿Y por qué ahora? Seguramente la sentencia del Tribunal Supremo ha creado más que nada una actitud diferente entre las fuerzas del orden y la seguridad en Ceuta. Los primeros que han pasado o han intentado pasar, como cada año suceden estas fechas, se han dado cuenta de que no había, no eran rechazados y han advertido a través de las redes a otros amigos, conocidos, etcétera. Y esto ha hecho que en el plazo de una semana, 10 días, se haya acumulado un número, varios miles. Hay que recordar que en 2024 ya hubo, creo recordar, unos 4.000 migrantes a las puertas, también en Castillejos, en el FNIDEC, a las puertas de Ceuta, que al final fueron enviados a sus ciudades de origen, y es algo que se repite cada año.
2: I el que deies ara de les xarxes, O sigui, creus que sí que han pogut tenir un efecte crida aquests missatges a xarxes socials, de que la gent hagi pogut potser llavors dir, doncs anem cap allà i creuem?
7: Para mí, sin duda. Vamos a ver, yo creo que la referencia tanto de las autoridades

0: marroquíes, como del Ministerio del Interior, a mafias criminales de trata de personas, son absolutamente, están fuera de lugar. Basta ver cómo se producen estos saltos, etcétera, para ver que no son mafias y que no están organizadas colectivamente. Aparte, es muy serio hablar de trata de personas, que es algo que está perfectamente definido en los convenios de Naciones Unidas y que exige explotación contra la voluntad de la víctima y en búsqueda de beneficio económico. Y esto no existe en este caso. Lo que sí existe, sin lugar a dudas, son redes sociales a las que tienen acceso todos los jóvenes en España, como en Marruecos hoy en día, a través de las cuales se circula información. En este caso, información cierta, que es que la vigilancia para el paso a Ceuta a través del Tarajal y del mar en concreto, la vigilancia se había reducido y era posible pasar. Y esto no me cabe duda, y todos los análisis que se hacen de las motivaciones y del proceso migratorio de los jóvenes marroquíes indican que efectivamente las redes sociales desempeñan un papel fundamental, insisto, a veces a través de bulos, en este caso a través de información cierta, que no impide que sea eventualmente manipulada o amplificada por intereses ajenos a la propia al propio proceso migratori.
1: Que t'anava a preguntar, per fer una mica d'història i de tirar una mica enrere, com han afectat els tancaments de la frontera els darrers anys en aquesta zona? És a dir, què ha anat passant? Perquè ara ho deies, no és la primera vegada, ens remuntàvem a aquest cas del 2021, que va ser el més bèstia que hem viscut en els últims anys. Explica'ns una mica també com ha sigut aquesta relació en aquest pas.
0: Bueno, en realidad se remonta mucho más. Yo me gustaría recordar, y también para limitar un poco las proclamas, en este caso de la oposición política, del Partido Popular, que en 2014 ya, como consecuencia de un control que se hizo a una embarcación en la que resultó estar el rey de Marruecos, inmediatamente se produjeron una avalancha también, como ahora, solo que a través de pateras en el estrecho, bajo un gobierno del Partido Popular. El ministro del Interior era Jorge Fernández Díaz en aquel momento. Creo recordar que era como el 20 de julio, la tercera semana de julio de entonces. El control en el estrecho se ha intensificado mucho a través, sobre todo, de medios electrónicos y de las naves de salvamento marítimo y de la Guardia Costera, tanto marroquí como española, y como consecuencia de eso, efectivamente, sobre todo estos últimos 4 o 5 años, los pasos terrestres a través de Ceuta y Melilla han cobrado algo más de protagonismo, aunque siempre con números reducidos, es decir, año a año pasan entre 1.500 y 2.000 por cada, o 2.500 por cada una de las ciudades. Creo recordar que en 2025 fueron 2.500 o 2.600 a Ceuta, y eso se produce, bueno, pues porque hay mucha presión por el lado marroquí, hay control por las autoridades, por las fuerzas del orden, pero no se puede hacer una frontera estancada a pesar de las dos vallas que aíslan desde la época de Zapatero ya, es decir, desde los primeros años 2000, las dos ciudades. Periódicamente se producen incidentes como estos. Efectivamente, 2021 fue muy llamativo. Se buscó una solución rápida. En aquel momento quedó bastante claro cuáles eran las causas, una relajación del control por el lado marroquí. En este caso, todavía queda por determinar la magnitud, porque hablamos de varios miles. El sindicato de policía ha hablado de 20.000, que me parece una exageración. Seguramente hay unos pocos miles que han pasado, lo cual es bastante grave, por supuesto, pero se produce periódicamente en cuanto queda el más mínimo resquicio, o bien en la frontera, o bien, como en este caso, en alguno de los márgenes de las vallas entre Ceuta y el territorio marroquí, o entre Melilla, que
1: sí.
0: También lo han empezado a intentar ayer.
1: I no, escolta una cosa, ara ho dèiem, eh? O sigui, clar, hi ha, segurament hi haurà molts motius, perquè de fet també ho deia l'ACNUR, no? De dir, no només serà un factor, no només serà potser aquesta lectura intencionada de la sentència del Suprem, sinó que segurament hi haurà molts més factors. Un d'aquests que et volia preguntar és perquè, clar, fa uns dies Pedro Sánchez va tancar un acord amb, de gas amb Algèria, que és el rival regional del Marroc. Això pot estar-hi relacionat?
0: Vamos a ver, no, no se puede descartar. Pero lo que pasa es que, primero, la normalización de relaciones con Argelia, porque básicamente se trataba de eso, que habían sido prácticamente interrumpidas justamente desde el momento en el que Sánchez envió la carta al rey de Marruecos sobre el reconocimiento del plan de autonomía como la vía más fiable y de solución del problema del Sáhara, con lo cual las autoridades marroquíes habían descontado ese movimiento de España, pero yo creo que hay dos, insisto en que no se puede descartar, pero hay dos elementos que permiten dudar de esta interpretación. Uno es que ha pasado una semana. En los anteriores, explosiones migratorias provocadas por la relajación de Marruecos, ha habido una relación directa causa-efecto entre la hospitalización, el conocimiento público de la hospitalización del líder del Polisario y la avalancha en Ceuta del año 2021, o siempre ha habido una relación de días, no de más de una semana, como ha sucedido. Y en segundo lugar, a mí me cuesta mucho creer, que, sin descartarlo, insisto, que precisamente el día del la entronización del acceso al trono del rey Mohamed VI, al día siguiente del que ha pronunciado un discurso público, y hay que recordar que antes pronunciaba 4 al año y ahora solo pronuncia 2 al año, en el que hacía un poco balance de su reinado de todos estos años, un balance positivo, al día siguiente se permita un flujo, una avalancha como esta, en la cual se ven jóvenes marroquíes diciendo viva España y Marruecos no. Me cuesta creerlo, pero insisto, desconocemos mucha información todavía.
1: Sí, sí, sí. Un altre tema que volia comentar-te, clar, Itàlia estudia suspendre l'espai Schengen. Quines conseqüències tindria tot el que planteja Itàlia, que han sortit a carregar contra també les mesures de Pedro Sánchez, eh? Ja ho hem vist també, Antonio Tajani també criticant tot el que seria el procés de regularització dels migrants. Què pot implicar si Itàlia tirés endavant amb aquesta voluntat?
0: Bueno, yo creo que lo primero que implica es una pérdida de la relación de confianza que podía haber entre los dos gobiernos. Esto se trata de un posicionamiento claramente político. Es difícil que se lleve a cabo. Por lo demás, a día de hoy, por lo menos, sería una medida completamente irrelevante, porque aunque Ceuta y Melilla sí forman parte formalmente del espacio Schengen, no forman parte de la libre circulación de personas. Hay que cualquier entrada o salida en las dos ciudades está sujeta a control de documentos también para los ciudadanos europeos, y a día de hoy, que yo sepa, solo se han enviado a la península 39 de los miles, no sabemos cuántos, migrantes que han llegado a Ceuta entre ayer y la semana anterior. Y bueno, pues lo que podría suponer básicamente es la reintroducción de controles de pasaportes. Esto logísticamente sería un caos total, supondría el cambio de terminales en aeropuertos, es decir, es muy difícil que lo lleven a cabo. Las autoridades de Bruselas, de la Comisión Europea y de la Unión Europea, se han apresurado a mostrar su apoyo a España, con los medios que tienen, con Frontex, etcétera, con lo cual yo lo interpretaría más bien como un posicionamiento político para consumo interno y pasar factura al gobierno de Sánchez de su posicionamiento por una política migratoria más basada en los derechos humanos y más realista en términos de necesidades de mano de obra de los mercados de trabajo europeos. No hay que olvidar que España ha sido uno de los pocos países que se ha opuesto al pacto sobre migración y asilo, que ha entrado en vigor ahora en junio de 2026 y que ha lanzado una regularización que va en contra de cuál es el posicionamiento ante la migración irregular de la mayoría de los países europeos, por lo menos de una quincena de ellos, y creo que este posicionamiento de Meloni responde a eso, o de Tajani, más bien de su ministro de Asuntos Exteriores, responde más a eso que a una preocupación real o a una intención real de llevar a cabo esa suspensión del espacio Schengen.
1: I ara que ho deies, a Brussel·les, amb aquesta ajuda de Frontex, ha fet tot el que podia fer? Europa encara pot fer més en aquesta gestió d'aquesta crisi?
0: Bueno, yo sí creo que es una crisis más bilateral que Europa. Euro-marroquí, aunque tenga implicaciones para Europa también. De hecho, Frontex lleva tiempo intentando incrementar su frontera, su presencia en las fronteras, en Algeciras básicamente, y en Ceuta y Melilla, y el gobierno español se ha resistido a ese incremento de la presencia por razones de competencia con la Policía Nacional y la Guardia Civil, que son los cuerpos españoles de fuerzas de orden y de seguridad que ejercen ese control. ¿Qué más podría hacer Europa? Europa ha puesto la cuestión migratoria y el control de la migración irregular en el centro de su cooperación con todos los países del sur del Mediterráneo, ha desplegado un creciente dispositivo de seguridad en torno a Frontex, está haciendo todo lo posible por incrementar los mecanismos de retorno y expulsión de migrantes irregulares, con lo cual francamente no creo que... Y cuando se ha producido esta situación, inmediatamente ha anunciado su solidaridad y su apoyo en lo que haga falta al gobierno español. Con lo cual, francamente, no creo que desde Europa se pueda hacer mucho más. Esto responde a razones estructurales que tienen que ver con la distribución internacional de la riqueza, con las expectativas de las poblaciones de distintos países, y no hay, yo creo que ni política europea ni gobierno español de un color o de otro que pueda impedir que haya este tipo de incidentes.
1: ¿Y ahora qué crees que pasará, Iván? La última pregunta que te faig.
0: Bueno, yo me atrevo a pensar que que se va a arbitrar una solución muy similar a la de 2021. Uh-huh. Es cierto que la imagen que transmitíais ahora hace un momento desde FNIDEC es una imagen caótica, casi sí. Es tremendo. Algunos de los vídeos que se han visto ayer son tremendos. También se habla de miles inmediatamente cuando en los vídeos aparecían a lo sumo algunos cientos. Es decir, que son muy impresionantes, efectivamente, pero también hay que contextualizarlos. Pero ayer mismo, tanto las autoridades marroquíes, el gobierno marroquí como el gobierno español anunciaron un acuerdo para devolver a Marruecos a todos los migrantes, que es jurídicamente posible sin más, salvo, y esta es la gran salvedad y el problema que va a pervivir de esta crisis, los menores no acompañados. Uh-huh. Ya en 2021 pasaron unos 700 menores no acompañados, se devolvieron inmediatamente, de acuerdo con las autoridades marroquíes, 58, si recuerdo bien, y como consecuencia de eso, la delegada del gobierno entonces en Ceuta y alguna autoridad ceutí, y creo que fueron condenados por prevaricación, por haber devuelto a menores no acompañados que, de acuerdo a la legislación española y a los convenios internacionales, están automáticamente protegidos por las autoridades del territorio en el que se encuentran en el momento en que están no acompañados. Sí. Ayer a estas horas habían pasado ya unos 700 menores no acompañados, de los 2.000 que habían pasado hasta ese momento migrantes. Desde entonces hemos perdido la cuenta, pero no es mucho pensar que haya unos 2.000 o 3.000 menores marroquíes no acompañados, si no son algunos más, que se van a añadir a estos casi 11.000 que hay ya en los centros de acogida de menores distribuidos por toda España, y que son un problema, digamos, estructural, porque legalmente no hay forma de devolverlos. Incluso aunque quieran las familias, aunque quieran ellos, que en la mayoría de los casos no quieren, y aunque quiera el gobierno marroquí, y yo creo que este es el principal escollo. Los demás, o bien en el plazo legal de 3 días, que con el refuerzo de las fuerzas del orden, se les detendrá, se les filiará, se les dará la oportunidad de asistencia letrada, que es el procedimiento normal, y se dictará una orden de devolución que no plantea problemas ante un migrante claramente irregular, como son estos casos, y puesto que Marruecos ha manifestado su disposición a recibirlos, serán enviados de vuelta y no se habrá resuelto el problema porque en el futuro volverá a haber incidentes d'aquest tipus, en mi opinió.
1: Sí, sí. No, Ivan Martín, moltes gràcies, perquè crec que ha sigut molt clar i ens ha fet una fotografia molt encertada de com està tot. Vull dir que moltíssimes gràcies per atendre'ns, investigador associat del grup de recerca interdisciplinari sobre immigració de la Pompeu Fabra. Gràcies, Ivan, que vagi bé. Fins la propera.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Uns Ciao. Anuncis i més notícies.
2: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada. Ser Catalunya, Barcelona.
3: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
2: Gaudeix del festival Occident Summer Fest a la Cerdanya amb Pablo López, Lax Ambusto, Joan Dausà, Rosario i molts més. Del 13 al 22 d'agost. Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summer Fest. Aquí l'estiu sona diferent.
4: El ventilador a tope y tú sin dormir.
5: ¡Qué calor!
4: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
6: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. GranCasinoCostaBrava.com.
7: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Vull caminar descalç amb tu. Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
8: Patrocinen Salcosta, Baricentro i Eurofitness.
2: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
1: 8:36 minuts, recent arribat del Vietnam, el president de la Generalitat, Salvador Illa, farà aquest matí una roda de premsa des de Palau per fer balanç de l'any. Ho farà coincidint, Judit, amb l'equador de la legislatura.
9: Sí, Illa arriba avui a Barcelona després de 6 dies de viatge al sud-est asiàtic, ha estat a Vietnam i també a Singapur, i és que el president té la voluntat de reforçar la seva relació amb l'Àsia, fer-ho a llarg termini, explorar també nous projectes. El president arriba avui a Barcelona i va directe al Palau de la Generalitat per fer balanç polític de l'any abans de marxar de vacances.
1: L'escoltarem en directe a partir de 2:15 del matí. Més coses, la sindicatura de comptes toca el crostó al Departament d'Exterior per no aprofitar el pressupost destinat a les delegacions que té la Generalitat arreu del món. Un informe d'aquest organisme alerta que els romanents d'algunes delegacions superaven fins al 50%. Laura Pons.
10: El que reclama la sindicatura de comptes és que el pressupost de les delegacions s'ajusti a les seves necessitats reals, i és que durant l'exercici del 2024 hi havien romanents de fins al 29% del pressupost de les despeses, i hi havia delegacions, 6 concretament, on aquest romanents superaven el 50% del pressupost. Per la sindicatura de comptes, aquestes xifres evidencien que la planificació pressupostària és poc acurada. A més, en paral·lel a aquesta baixa utilització dels recursos, l'informe també alerta que les memòries de l'activitat del Departament d'Acció Exterior no són acurades, i és que només s'assenyalen 3 objectius comuns en la majoria de les delegacions i no consta que hi hagi un fil conductor ni uns indicadors que permetin avaluar aquesta evolució.
1: I qui s'ho capa amb aquest informe és el Partit Popular. La seva portaveu, Lorena Roldán, exigeix explicacions al conseller.
11: El govern el que hauria de fer és tancar
5: totes aquestes falses ambaixades en comptes d'obrir-ne més. Exigim que el conseller Jaume Duch comparegui al Parlament per donar explicacions sobre aquestes irregularitats greus que ha trobat la Sindicatura de Comptes.
9: Afegeix Roldán que l'informe de la Sindicatura de Comptes demostra que aquestes delegacions, diu, literalment són xiringuitos per col·locar a fins al partit.
1: La síndica de Greuges, Esther Jiménez Salinas, ha obert una actuació d'ofici pel fiasco de les proves PISA. La síndica ha demanat al Departament d'Educació informació sobre els 51 centres que formaven part de la mostra, les característiques de l'alumnat exempt i també les causes que expliquen l'error detectat.
9: A més, també ha sol·licitat la documentació que es va enviar als centres educatius abans de les proves amb l'objectiu d'aprofundir en l'anàlisi dels fets i aclarir també com es va produir l'errada d'aquesta investigació de la síndica, va en paral·lel a la que està fent el Departament d'Educació.
1: Esquerra, Junts, Comuns i la CUP registren una declaració institucional al Parlament per denunciar la censura que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha aplicat als mitjans de comunicació expedientats per informar sobre policies infiltrats.
9: Els partits creuen que es tracta d'un cas de censura evident i donen suport a la Directa, a VilaWeb, a Diari Balear i també a Salto Diario. Segons els grups parlamentaris, l'agència ha requerit aquests mitjans retirar contingut i els ha multat per difondre informació personal dels agents.
1: 8:39. Aquesta setmana us hem estat explicant l'assassinat d'una dona a mans del seu marit a Barcelona, que va passar davant dels seus dos fills. Si ahir us informàvem que la dona havia estat detinguda dues setmanes abans per violència domèstica, ara hem sabut que un jutjat de Barcelona va denegar fa 15 dies la petició de la Fiscalia d'apartar els seus dos fills menors d'edat de la dona. Eva Hidalgo.
11: El pare va denunciar la dona per maltractar els fills i el Ministeri Públic va demanar una ordre de protecció cap a ells i buscar un allotjament a la mare. El magistrat ho va denegar i la Fiscalia va presentar un recurs encara per resoldre. Relata que el procediment de principis de mes era per investigar la denúncia de l'individu i que per això, en aquell moment, no es van investigar altres formes de violència en l'àmbit de la parella. La preocupació del Ministeri Fiscal responia a la necessitat d'evitar que els menors continuessin exposats a un context familiar que podia resultar perjudicial.
1: Eva, i també presó provisional per l'home detingut per causar tres incendis forestals a l'Anoia. El darrer va ser a principis de mes al municipi de Carme i va cremar 450 hectàrees.
11: Els agents rurals van localitzar restes mig cremades d'uns fragments de cartró i llaunes de cervesa al voral de la carretera on va començar el foc. S'ha relacionat a l'individu de 58 anys amb un altre incendi del juny i un altre a l'estiu del 2024. L'inspector en cap és Antoni Mur.
12: A través de una sèrie d'indicis i de testimonis que vam trobar dels primers moments a la zona d'inici de l'incendi, s'ha pogut trobar prous indicis per poder imputar.
11: La investigació conjunta amb Mossos va començar perquè en els darrers dos anys hi ha hagut diversos incendis presumptament provocats o amb causa desconeguda a la mateixa zona.
1: I també presó sense fiança per l'home que va agredir sexualment un noi de 16 anys a Sant Hilari Sacalm, al Gironès. L'investigat, que era amic de la família, el va assetjar mentre dormia. Marta Altimir.
13: La víctima dissabte passat va anar a casa del seu oncle on vivia el presumpte agressor perquè s'hi feia una celebració. En no tenir ningú que el portés a casa, es va quedar adormit en una habitació i allà és on el va agredir i el va obligar a fer-li una fel·lació. Tot i les negacions de l'investigat, el jutjat ha conclòs que hi ha prou indicis per considerar-lo responsable i que, a més, hi ha risc de fugida perquè es podria enfrontar a una pena d'entre 12 i 15 anys.
1: I us ho explica Ser Catalunya. Segons ha pogut saber aquesta emissora, en un de cada quatre parcs de bombers professionals no hi ha cap rentadora on desinfectar els seus EPIs. Els EPIs són els equips de protecció que porten quan apaguen un incendi, és a dir, els guants, els cascos i les jaquetes de protecció. Àlex Calatrava.
14: Els sindicats dels bombers tenen registrat 17 parcs on no hi ha rentadores per als EPIs dels 71 parcs de tot Catalunya, on més en falten és a la demarcació de Tarragona. Els parcs de bombers necessiten dues rentadores, una per la roba habitual i una altra específica per desinfectar els EPIs, que no es poden barrejar amb la roba del dia a dia perquè podrien contaminar-la.
15: Nosaltres assumim que quan anem a un servei ens contaminem. Ho assumim, és part de la nostra feina. Tant de bo m'ho haguessin dit al principi de decidir ser bomber o no. Però arribats a aquest punt ho podem assumir. Ara, un cop finalitzat aquest servei, la possibilitat tècnica de descontaminació és absoluta i no s'està aplicant.
14: És David Fernández, bomber del Parc de Cornellà, en declaracions a la SER, l'Assemblea de Bombers, que reclama al govern que es compleixi amb la normativa de prevenció de riscos.
1: Més coses, la Generalitat ha confirmat aquest dijous un nou cas positiu de pesta porcina africana dins de la zona d'alt risc, concretament a Barcelona.
16: En total, des de l'inici, el brot ascendeix fins als 373 senglars. Segons el darrer balanç del Departament d'Agricultura, l'última setmana s'han capturat 429 senglars dins la zona infectada.
1: La Comissió Europea ha obert la convocatòria per finançar 7 gigafactories d'intel·ligència artificial de la Unió Europea.
16: Aquestes instal·lacions agrupen milers de processadors per entrenar i desenvolupar els algoritmes més avançats. Una de les candidatures és el projecte de Móra la Nova a Ribera d'Ebre. La Unió Europea preveu anunciar els guanyadors a principis del 2027.
1: Dels incendis que encara segueixen actius a Espanya, el de la Vall d'Uixó, a Castelló, encara no està estabilitzat, però sí que s'ha aconseguit consolidar gran part del perímetre.
9: En les últimes hores, veïns de tres municipis més han pogut tornar a casa seva, segons explica el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
17: I en Ececopi s'ha decidit que en el municipi de Sueras, Alfondeguilla i Xovar pueda regressar ja tota la població a sus casas.
9: El foc ja ha calcinat 9.600 hectàrees.
1: I l'altre gran incendi que preocupa és el de Zamora. Continua actiu i ha obligat a evacuar 14 poblacions.
9: El foc ha arrasat 11.000 hectàrees en un sol dia i ha obligat a desallotjar 14 poblacions. A les darreres hores el foc ha amenaçat el poble d'Ariza, però serveis d'extinció han pogut aturar-lo.
1: Un estiu que està sent especialment dur pels bombers pels múltiples incendis que hi està havent. Doncs atenció a aquesta dada. El canvi climàtic fa 20 vegades més probables els incendis a Espanya.
9: Ho publica l'organització World Weather Attribution. Les condicions meteorològiques extremes provoquen que els incendis forestals siguin 2 vegades més probables a França i 20 vegades més a Espanya. L'estudi també preveu que de mitjana cada 6 anys es pugui repetir un estiu com el d'aquest any amb focs arreu del territori.
1: I hem de parlar també de l'embolic de Ayuso i els àtics. El govern de la Comunitat de Madrid ha dit que posaran a la venda l'àtic de luxe de Chamberí que havia de servir com a despatx de la presidenta de la Comunitat de Madrid.
9: El govern de Ayuso ha fet aquest anunci després de la controvèrsia que s'ha generat aquestes últimes hores perquè el govern va comprar aquest àtic de luxe sense informar-ne públicament i sense justificar quant ha costat. Els diners de la venda es destinaran a ajudar les persones afectades pels incendis.
1: El jutge del cas Plus Ultra ha rebutjat la petició d'Hisenda de suspendre les inspeccions fiscals a l'expresident el govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, a la seva dona i les seves filles.
9: L'agència tributària havia obert aquestes inspeccions després que fossin investigats en el cas i posteriorment va demanar paralitzar-les al·legant que hi havia una causa penal oberta. El jutge, però, ha desestimat aquesta petició, comparteix el criteri de la Fiscalia Anticorrupció, que considera que aquesta mesura és excepcional per la magnitud del cas.
1: Arribarem a 8:45 escoltant uns anuncis i de seguida obrim plana internacional.
18: Aquí, Catalunya. Amb Laura Estrada.
19: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Deformatiu és una secció nascuda als Premis Idea Ràdio 2026, organitzats per Ser Catalunya. La continuïtat del projecte guanyador ha estat possible gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Donald Trump ha anunciat fa poca estona un acord pel desarmament total de Hamas, condicionat, això sí, a que Israel marxi de Gaza.
20: Trump ha anunciat que la Junta de Pau ha assolit un acord històric pel desarmament total de Hamas i altres grups armats palestins a Gaza, afirmant que el procés es durà a terme per fases estructurades i que un cop completat el desarmament, les forces israelianes es retiraran. Les condicions es faran públiques d'aquí a 2 setmanes, segons fonts nord-americanes, i de moment ni Hamas ni Israel han confirmat públicament l'acord i la violència continua sobre el terreny.
1: Un míssil rus impacta contra territori de Polònia.
20: Ahir les autoritats poloneses van informar d'un míssil que havia violat l'espai aeri polonès i havia caigut al seu territori. Donald Tusk, primer ministre polonès, ha qualificat l'incident de molt greu. Un atac massiu rus amb drons i míssils sobre Kiev i altres ciutats ucraïneses deixa almenys 9 morts.
1: Tornem a casa. Un home de 82 anys i veí de la Sénia, al Montsià, ha mort ofegat aquest dijous en una piscina privada del municipi, segons ha informat Protecció Civil.
16: És la novena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany. També hi ha hagut una trentena de persones ferides per ofegament, la majoria infants. A les platges fins ara hi han perdut la vida 15 persones, mentre que 5 més han mort durant el bany en aigües interiors.
1: Els Mossos investiguen un presumpte atracament en una joieria del centre comercial Mataró Park ahir a la tarda.
16: Un grup de 5 nois encaputxats van trencar els vidres d'una de les joieries del centre comercial i després van arrencar córrer quan van intentar-los tancar dintre. El centre va estar tancat durant una estona a la tarda arran d'aquest robatori.
1: I atenció a això, perquè us afecta directament a la butxaca. Avui és dia d'operació sortida. L'aeroport del Prat preveu més de 3.300 vols, un 4,7% més que l'any passat, i avui serà el dia de més intensitat, amb més de 1.100 vols en una jornada.
16: I a les carreteres, el Servei Català de Trànsit preveu que sortin de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 570.000 vehicles al llarg del cap de setmana.
1: I si deia que això us afectarà la butxaca, és perquè l'operació sortida ha fet disparar els preus del combustible. Ara, el dièsel costa un 23% més que l'any passat i la gasolina un 12% més. Però tens, perquè si heu d'omplir el dipòsit, és millor fer-ho avui que demà.
16: Sí, perquè encara es manté el descompte de 15 cèntims que el govern va aprovar pel juliol. Per tant, posar gasolina avui tindrà aquest descompte i demà, dissabte, passarà a ser de 10 cèntims, per tant, més car, perquè ja entrem a l'agost. A més, fa dues setmanes que el preu dels carburants va pujant constantment. El cost mitjà de la gasolina de 95 en aquesta operació sortida se situa als 1,675 euros per litre, 18 cèntims més que l'any passat en aquest moment, i el dièsel en 1,772, 33 cèntims més.
1: I parlant de pujades de preu, un darrer apunt, perquè també en veiem a la llum, perquè aquest juliol ha assolit xifres que no es veien per aquest mes des del 2022.
16: Les onades de calor i els elevats preus del gas han encarit amb força la llum. Durant aquest mes, de mitjana, els preus s'han situat als 54,74 euros per megawatt per hora.
1: Esports. El Barça s'entrena avui en el primer partit de pretemporada. Els blaugranes s'enfrontaran al Birmingham. Serà a 9:15 del vespre en un duel que servirà per veure en acció alguns dels nous fitxatges, entre ells Adeyemi, que podria debutar defensant per primera vegada la samarreta blaugrana. Nil Solà, bon dia.
0: Què tal? Bon dia. El Barça de Hansi Flick disputarà avui el primer dels dos amistosos que jugaran aquest estatge d'Anglaterra. Serà contra el Birmingham, equip de la Championship, i ho farà ja sense Marc-André Ter Stegen, que està previst que avui mateix agafi un avió, abandoni la concentració i pugui passar revisió mèdica per firmar amb l'Àjax de Michel Sánchez. Qui sí que jugarà avui en principi els primers minuts de Blaugrana és Karim Adeyemi, mentre que Rafinha i Valde, que ja van fer part de l'entrenament amb el grup, està previst que tinguin encara descans.
1: La relació Barça-Atlético de Madrid, per cert, està cada vegada més trencada. Oriol Llopart, bon dia.
21: Bon dia. Els de la capital han passat a l'atac i han denunciat el Barça per una presumpta negociació amb Julián Álvarez durant el període protegit del jugador. En qualsevol cas, el club blaugrana podrà presentar al·legacions i ara mateix aquesta denúncia no sembla tenir gaire recorregut jurídic.
1: Marcus Rashford diu adéu al Barça.
21: L'extrem anglès tanca definitivament la porta a tornar a l'Spotify Camp Nou. He gaudit de cada moment i m'emporto molts records, ha escrit Rashford en un comunicat publicat a les xarxes socials.
1: Qui també diu adéu és Ter Stegen.
21: Deco tanca definitivament la carpeta de l'exporter blaugrana. La seva sortida s'ha desencallat i avui mateix deixarà la concentració del Barça a Anglaterra i Marc-André Ter Stegen posarà rumb a l'Àjax on busca recuperar la continuïtat que havia perdut el Barça.
1: El Real Madrid a punt de fer caixa amb la venda de Gonzalo.
21: El Real Madrid necessita ingressar per afrontar els fitxatges de Yann Diomandé i Rodri Hernández. Per això el club blanc negocia la sortida del canterà Gonzalo García al Fulham, l'equip entrenat per Álvaro Arreloa.
1: Rafa Mir, exjugador de l'Elx, podrà jugar a Grècia, tot i la condemna per agressió sexual.
21: El davanter Rafa Mir, condemnat a 8 anys i mig de presó per una agressió sexual, l'última el seu fitxatge per l'Aris de Salònica, després que l'Audiència de València hagi donat llum verda a l'operació. D'aquesta manera, continuarà la seva carrera lluny del territori espanyol.
1: I ens hem de situar a Itàlia, perquè acabem de conèixer la mort als 66 anys de Franco Baresi. És la llegenda del Milan i de la selecció italiana, Oriol.
21: L'exdefensa italià va ser campió del món l'any 1982, va conquistar 6 títols de la Sèrie A amb el Milan i va aixecar 3 Copes d'Europa. Entre aquestes, destaca la històrica final d'Atenes del 94, en què el conjunt rossonero va derrotar el Barça per un contundent 4-0. Marxa, yeah, sens dubte, un dels defenses més emblemàtics del futbol i tot un símbol del Milan.
1: I a banda de futbol, Ricky Rubio continuarà a la sisa Joventut.
21: El Barça del Masnou renova una temporada més amb el Joventut. El club verd i negre ho ha anunciat a través de les seves xarxes socials amb el lema Jo hi seré, l'eslògan que està utilitzant aquest estiu per confirmar les renovacions i els nous fitxatges.
1: En cultura.
22: Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Sabes que estoy grabando una baraca? La baraca, grabando, haciendo un poquito de esto, un poquito de lo otro, coño, me tiene puesto hasta la página web.
1: Ha mort l'actor Manolo Solo als 62 anys, víctima d'un càncer.
20: Ho ha confirmat l'Acadèmia de Cine. L'actor guanyador d'un Goya per aquest personatge de la pel·lícula Tarde para la ira, que potser també us sona per El buen patrón, Una quinta portuguesa, El laberinto del fauno o Anatomia d'un instante, la pel·lícula sobre el cop d'estat del 23F. I bé, les xarxes socials s'han omplit de missatges en record de l'artista dels seus companys de professió.
1: Continuem parlant de cinema, perquè avui divendres és dia d'estrenes.
23: Ell va començar per dalt, va baixar fins les seves cames.
1: S'estrena Mala bèstia, una producció catalana.
20: Una pel·lícula de fantasia dirigida per Bàrbara Ferrer sobre una noia que viu en un internat amb altres menors fins que finalment una parella l'acull a casa seva. La seva por al rebuig li farà prendre mesures extremes.
1: També podeu anar a veure la nova pel·lícula d'Anne Hathaway.
24: Llevaba más de 10 años sin verla.
3: pero no te...
20: Mother Mary es un thriller sobre la intensa relación entre una cantante y una antiga amiga diseñadora de moda que es tornen a reunir porque el artista necesita un vestit per a la seva nova gira.
1: O una comedia dramática italiana.
20: La última ronda en Venècia, la història de dos senyors de 60 anys que es fan amics d'un jove estudiant perdut i busquen fer l'última copa, que mai arriba, mentre passegen les penes i conversen per carreteres secundàries i localitats de les planes que envolten Venècia.
1: I en clau de festivals, en tenim un parell que comencen ara.
4: Yo quisiera ser agua para regarte la flor.
20: A Sitges, el Festival dels Jardins de Terramar arrenca avui amb Sílvia Pérez Cruz i també hi passaran Sopa de Cabra, Sergio Dalma o Earth, Wind and Fire pels escenaris.
1: I al Maresme comença Mar d'Estiu.
20: Rosario, Loquillo, Joan Dausà, Miguel Ríos, Sopa de Cabra o Niña Pastori són alguns dels noms que passaran per l'escenari d'aquest festival.
1: Que, per cert, aquest cap de setmana acaba també la programació del Festival Grec a Barcelona.
20: Fins a 7 propostes teatrals i musicals es poden veure aquest cap de setmana a la ciutat abans que acabi el festival, que ha reunit 143.000 espectadors i un 70% d'ocupació en les seves propostes.
1: I acabem parlant de la condemna al pare de l'Amy Winehouse.
20: Perquè el Tribunal Superior del Regne Unit ha condemnat Mitch Winehouse, pare d'Amy Winehouse, a pagar prop d'un milió de lliures en costes judicials després de perdre la demanda que va presentar contra dues amigues de la cantant. Les acusava d'haver venut il·legalment objectes personals d'Amy en subhastes, però el jutge va concloure que els articles els pertanyien legítimament.
1: Ara són les 8:53, dir-vos també que llegim agències que ja són 18 les persones que han mort en aquesta arribada a Ceuta. Posem uns anuncis i de seguida obrim el desinformatiu.
6: Sense treva, l'onada de calor que afecta...
7: La treva pactada entre les dues parts...
24: Els mercats reflecteixen una treva. L'Ibex ha tancat amb...
25: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
26: Ni som enemigues...
27: Ni estem en guerra.
26: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
25: Cada migdia, dona't treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
1: Pel desinformatiu, ja sabeu, aquest espai on les notícies agafen personatges i una volada que no té res a veure amb el que hem escoltat fins ara. Avui la notícia va sobre animals, concretament els gats. Segons un veterinari, quan tu marxes de casa i el teu gat es queda sol, en cap cas pensa que l'has abandonat. Ell sap que tornaràs i simplement t'espera. Recordeu que tenim línies obertes, que ens podeu dir la vostra opinió al respecte sobre aquesta notícia que expliquem, però sembla ser que en tenim alguna ja en línia. Bon dia, com et dius?
28: Em dic Xavier.
1: I què veus?
28: Perdona?
1: No, res, perdona, perdona, és el costum. A veure, Xavier, tu tens gat?
28: Sí, precisament trucava per dir que no és veritat això que dius.
1: Ah, no?
28: No. El meu gat em va liar una la primera vegada que el vaig deixar sol, que encara m'ho fa pagar, sap?
1: Sí, però què vols dir que te'n va liar una?
28: Doncs que jo tornava de la feina i al arribar a casa... Em trobo el meu gat a dues potes, arrepenjat a la barana del terrat fumant.
1: Ostres.
28: I dic, que estrany, no? Dic, des de quan els gats fumen?
1: També em sembla estrany per això que el gat estigués a dues potes, no?
28: No, però no? És que des d'aleshores que el gat em té acorralat pel pis.
1: El gat t'acorrala?
28: Sí, i m'insulta.
1: Per haver-lo deixat sol?
28: Sí, s'ha apoderat del sofà. Em fa veure cada dia la patrulla canina.
1: No, però no plori, no plori, no plori. A veure, a veure. Però diu que l'insulta? Com que l'insulta? Els gats no parlen. Però com vol que l'insulti?
28: Em diu fracassat.
1: Li diu fracassat? Però com li diu?
28: Doncs em mira i em diu...
1: Però escolta una cosa, això només ho fa quan estàs tu a casa o quan tens convidats també ho fa?
28: També, però aleshores ho fa més sutil, passar pel meu darrere i em susurra a l'orella, fracassat. I m'escupa el menjar... Pixa igual que un home.
1: De peus?
28: No, no, embrutant-ho tot.
1: Ah, i he pensat en demanar ajuda.
28: Sí, vaig trucar als Mossos.
1: I va funcionar?
28: Quan van trucar a la porta, va ser el gat qui els ho va obrir.
1: I no van sospitar res?
28: No, no, em van donar l'enhorabona per l'ensinistrament. I fins i tot un dels agents em va donar una targeta pel psiquiatre.
1: Bé, doncs ànims. Li desitjo molta sort, a veure si aconsegueix que algú el cregui.
28: No m'ajudaran.
1: L'hem de deixar,
28: No m'ajudaran.
1: Tenim més notícies per comentar. Continuem amb més notícies, sí, perquè el que passa que tenen a veure amb el món animal, tot i que en aquest cas parlem d'insectes. Es veu que una empresa xinesa ha desenvolupat un microdron capaç d'eliminar insectes, com ara els mosquits, mentre són en ple vol. Gràcies a uns sensors d'assistència, el dispositiu és capaç de detectar, localitzar, eliminar mosquits a una distància de fins a 8 metres. I em diu l'Amparo ara que tenim una altra trucada. Hola, bon dia.
2: Bon dia, parlo amb Laura Estrada.
1: Sí, senyor.
2: Mira, truco de l'associació de Defensem els Mosquits per denunciar l'incitació a l'odi que s'està fent contra un tipus d'insectes del tot inofensiu.
1: Quina incitació d'odi?
2: Home, crec que crear un dron per aniquilar mosquits, si això no li sembla una incitació a l'odi, que vingui Déu i ho begui.
1: Perdoni, però ha dit que està trucant de l'associació de Defensem
2: sí,
1: els Mosquits?
2: Sí, sí. Efectivament, som els encarregats de protegir aquests insectes tan adorables i a la vegada tan maltractats.
1: Quina funció tenen, exactament?
2: Doncs fer que la gent respecti un insecte que porta més anys a la Terra que nosaltres, per exemple.
1: A veure, poden portar més anys que nosaltres, però piquen, eh?
2: El meu avi també porta més anys que jo a la Terra i ja li asseguro que algun clatellot vaig rebre per part seva i no per això crec creu un dron per aniquilar-lo.
1: Ja, però veure, un compari, vull dir, el seu avi és una persona, no és...
2: Ja comencem, no? A una persona no, però els insectes sí. Com que són petits i insignificants, aleshores sí. Matem-los tots, vinga, home. Per l'amor de Déu, supremacista.
1: Bé, calma. No, li demano disculpes. No sabíem que existia aquest col·lectiu, no preteníem ofendre pas a ningú nosaltres.
2: Realment, sí, doncs escolti'm bé. El que li demanaré és que demani disculpes a tots els mosquits que han quedat òrfans per culpa de la humanitat.
1: D'acord. Demanem disculpes des de l'aquí Catalunya a tots els mosquits que s'hagin pogut sentir ofesos.
2: No, crec que no m'he entès. Miri, tinc aquí amb mi un pobre mosquit que es va quedar orfe de pares un estiu de càmping a Torredembarra.
1: Com diu?
2: Sí, una història terrible. Els seus pares i germans van quedar fregits per una raqueta elèctrica. Ara li passo i li demano disculpes, per tots els danys causats.
1: Però com que m'ha de passar amb un mosquit?
2: Sí. Mosqui, vine, que volen dir una cosa. Parli una mica amb ell. I disculpis, vale?
1: Hola. Hola, què tal? Mira, que ara parlava amb el teu company i no sabíem que podíem causar tant de dolor.
2: Sí.
1: Perdona, és que no entenc molt ben bé què dius, però res, simplement que perdona.
2: Què, Mosqui, ja s'han disculpat o no? Bueno, veus que bé, xoca la mamaco. No! Mosqui! Però què he fet? Sóc un monstre!
1: Perdoni. Escolta, nosaltres l'hauríem d'anar penjant. Apartis del micròfon, també. Vinga, fora. Penja'l, Tomàs, sisplau. Deixarem avui aquí aquest espai del desinformatiu, ja sabeu, sempre teniu línies obertes per trucar. Sempre ens acaben sortint una mica malament, però escolta, hem vingut aquí a jugar. Arribarem a les 9 escoltant uns anuncis i de seguida obrim el nostre joc preferit, dues veritats i una mentida.
3: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada. Ser Catalunya, Barcelona.
5: Cap Roig Festival presenta Rick Astley i Anastasia, Antonio Orozco, Víctor Manuel, Pablo López, Rosario, Balú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
8: A Puerta de Alcalá.
5: Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caprojfestival.com. Cap Roig Festival. L'has de viure.
10: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
5: Abans de comprar el teu cotxe a cegues, vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
3: Gaudeix del festival Occident Summer Fest a la Cerdanya amb Pablo López, Lax Ambusto, Joan Dausà, Rosario i molts més. Del 13 al 22 d'agost. Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summer Fest. Aquí l'estiu sona diferent.
11: La bona comunicació té ales. Per això, quan una idea veu la llum i comença a volar sola, és capaç de canviar la forma d'escoltar, d'explicar històries o d'entretenir. Si la teva ja està volant molt amunt, entra a premiosondes.com i inscriu la teva candidatura als premis més importants de la comunicació a Espanya. Un reconeixement que celebra el talent en ràdio, música, televisió i que en aquesta edició suma noves categories com podcast i innovació en publicitat. Premis Ondas. La bona comunicació té ales.
3: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
8: penso en tu.
9: Referents amb tu. Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
1: Si és divendres i és aquesta hora, vol dir que toca jugar. Benvinguts i benvingudes una setmana més a Dues Veritats i una Mentida. Clàudia Moreno, bon dia, com estàs?
12: Bon dia, molt bon divendres.
1: Bon dia per tu també. Tres persones, dues veritats, una mentida. Quin és l'objectiu? Descobrir qui menteix. Hem reunit als estudis de Ràdio Barcelona, a l'Aquí Catalunya, tres persones aleatòries de camps diferents. La cosa és que... No, bé, camps diferents no tant, en aquest cas, però bé. La cosa és que aquí tenim tres paperets, en dos hi posa veritat, en un hi posa mentida, o això és el que us haureu de creure. Cadascuna n'agafarà un i explicarà una història o una anècdota que li hagi passat. Si és veritat o no, ho decidirà aquest paperet que us entregarem. El que passa és que la resta no ho saben i, per tant, haurem de descobrir qui és la que menteix. Qui està intentant donar-nos gat per llebre? Quin és el premi? De moment, cap, un besito, perquè no tenim tants diners com un pot de 200.000 euros, però escolta, tot arribarà, val? Clàudia, presentem les concursants d'avui.
12: Comencem amb una periodista que fa anys que ens acompanya a través de la ràdio i la televisió amb un estil molt propi, carregat d'humor i molta espontaneïtat. Una de les veus més reconeixibles de casa nostra. Parlem de l'Elisenda Carot.
13: Recordo el Cadet, un Opel Cadet, amb el qual vam anar a París, des de Barcelona fins a París, i recordo que el meu germà i jo vam estar tot el viatge cantant a duet, fent veus, estic fent cometes.
12: Va fer 4 anys la tarda de Catalunya Ràdio. Ara, als migdies, fa la solució, però abans ja havia passat per altres emissores com RAC 105 i Ràdio Flashback, fent Prohibit als pares. A la televisió segur que la teniu vista a L'està passant.
14: Doncs ara veuràs com sumo, fliparàs, eh? I no et dic on et posaràs la llengua. Aquesta setmana he parlat...
12: I és possible que fins i tot féssiu les campanades amb ella a la ràdio el 2019 i el 2020. Aquest any ha fet el salt al món literari amb La mare dels sous, l'antimanual per a moments de desesperació. Un llibre escrit des de l'humor i l'experiència personal on parla sense filtres de la maternitat, el postpart i totes aquelles situacions caòtiques d'això de tenir fills.
1: Elisenda Carot, què tal? Benvinguda.
12: Molt bon dia, estimades, com esteu?
1: Molt bé. Segona concursant.
12: També ens acompanya avui la Jèssica del Moral, una professional del món del periodisme amb una llarga trajectòria als mitjans i una especial sensibilitat per trobar les històries que hi ha darrere de cada persona. Ha passat per la ràdio, la televisió i també pel món de la comunicació corporativa, sempre amb un estil molt proper i molt vinculat a l'entrevista en profunditat.
15: Va sorprendre? Ara que deies Pastora, Pastora tornarà o no? No us heu plantejat la idea de traspassar fronteres? No, de fet, tu
12: reivindica. I ha tocat tots els formats, des d'informatius fins a programes d'actualitat. El món de la televisió l'hem vist presentant en línia a Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya, un magazín diari d'actualitat, informació de servei i periodisme social i cultural, també al capdavant de Connecti.cat.
15: Bona tarda i benvinguts al Connecticut. Sou llaminers? Us agrada la xocolata? No, no ens hem d'enfadar.
12: A més, s'ha endinsat en la literatura amb la seva primera novel·la, Vincles, efectes i grillons, una història sobre les relacions humanes, els lligams familiars i la necessitat de reconciliar-se amb el passat.
1: Jèssica del Moral, benvinguda.
15: Què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Som-hi, coneguem la tercera.
12: I tancant el trio ens acompanya l'Imma Sust, una comunicadora, escriptora i amiga del programa que fa més de 25 anys que es dedica a explicar històries des de diferents altaveus.
17: Ui, 25 anys. Oh, fota-li més. I dels extraterrestres. Llavors vaig dir, ui, de veure aquesta pel·lícula, perquè m'agrada l'Spielberg, m'agrada les conspiracions, m'agrada tot.
12: Amb una trajectòria que passa per la ràdio, la televisió, la literatura i la divulgació, ha tocat molts pals amb el seu estil inconfusible.
17: Jo penso molt, però m'he donat compte de que cada vegada penso més amb el planeta, amb el nostre planeta, però no penso de forma positiva, penso de forma angoixant.
12: A la televisió l'hem pogut veure en programes com No tenim criteri. No només ha explicat històries davant un micròfon o una càmera, també les ha escrit. És autora de diversos llibres, entre els quals trobem Les temptacions de l'Eva, una novel·la que parla del desig, la sexualitat i els tabús que encara envolten moltes converses. La podeu llegir actualment a la secció d'opinió del periòdico.
1: Imma Sust, benvinguda, ben tornada.
17: Què tal, com esteu, estimades?
1: Molt bé, escolta, contenta d'haver-vos reunit avui aquí, sí. Un divendres d'agost, escolta, i amb ganes de jugar.
17: Ja sabeu que jo no sé dir mentides, no?
1: No mentides, és la primera que he deixat caure.
17: No, jo sóc la persona més sincera que conec.
1: Va, sincericidis.
17: T'ho dic en sèrio?
1: Doncs a veure
17: la sincericidis a la vida? Ui.
1: A veure com us desenvolupeu amb aquest joc. Com deien, tenim aquí els tres paperets, de seguida la Clàudia s'acosta a vosaltres. I n'heu d'agafar un. Aquest paperet és el que determinarà si la història que ens explicareu és veritat o mentida. La gràcia és que nosaltres no ho hem de saber. Tot el que ens explicareu, en teoria, serà superveritat. Serà superveritat.
0: Ui.
8: A veure.
1: No us mireu entre vosaltres.
0: Jessica.
1: No us mireu entre vosaltres.
0: Perfecte.
1: Cadascuna té clar el que ha de dir, el que haurà d'explicar.
8: El que volia.
1: El que volia. Molt bé. Doncs algú vol començar? Jo sempre pregunto. Alguna de vosaltres veu, té ganes de ser la primera?
8: La Sust.
16: Jo també penso que la Sust.
17: Jo ho repeteixo. A mi m'han passat tantes coses surrealistes a la vida que tot el que jo expliqui semblarà mentida.
1: Doncs vinga.
17: Però us prometo que és veritat.
1: Comencem amb la història de l'Imma Sust.
17: I amb totes les històries surrealistes he pensat la que era potser més divertida i més curiosa, que és que jo sóc molt fan de Bruce Springsteen, ho sabeu?
8: Sí. No, la torre d'en Bruce no.
17: Ai,
8: no,
17: te vas a comer la torre del Bruce. Eh? I que una història que és per flipar.
16: Calla, que no canviï jo la meva i que sigui del Bruce.
17: Del Bruce. No sé si 14 o 15.
8: 14, 15 concerts?
17: Sí, sí, sí. El primer concert vaig anar quan tenia 13 anys amb el meu pare, que em va portar al Camp Nou.
8: Tu és allò com si deixessis de fumar, saps que comptes sí. El que deixes de fumar
17: sí.
8: I la pasta?
17: No, jo no
8: doncs
17: conto.
8: Tu els concerts del Bruce.
17: Però sé que als 13 vaig dir, hòstia, que guai, 13, com el dia que vaig anar jo per primer cop, que tenia 13 anys. Vull dir que sí, 14, 15.
8: Wow.
17: Un dels últims va ser a Sant Sebastián.
16: Jo també hi era.
17: Tu també hi eres?
16: A Noeta, jo també hi era.
17: Brutal.
16: Sí,
17: brutal.
16: Sí, sí, la gira, no aquesta, bueno, sinó l'anterior.
17: El guai de Sant Sebastián és que és molt petit i allà el Bruce el tens a tocar. Sí.
8: Fins aquí. Llavors, és cert, Laura? Fins
17: què
8: aquí
17: feien?
8: És cert.
17: Què feien?
1: No ens ho creiem.
17: Jo vaig anar amb l'Anna Manso i què fèiem? Doncs ens colàvem a tots llocs amb els fans, friki fans. Dius, friki fans van cap aquí, doncs no, cap aquí. Friki fans van cap allà, doncs no, cap allà. I va haver un moment que vaig dir, mira, estan fent el pringat. O sigui, el tio està en aquest hotelazo, per què no entrem? Ens demanem un chardonnay. Ens assentem aquí.
0: I no hi ha cosa
17: i,
0: més
17: i
0: fake.
17: I està, en vez d'anar, tampoc anem vestides com unes friquis. I llavors vaig mirar-me i vaig dir, cony, jo porto una camiseta al costat, porto una camiseta. Posa't guapa i cap a dintre. Vam entrar a l'hotel, però per la puta cara, eh? Veies tots els fans allà, i que va ser com, però estàs dos, allà, com unes senyores.
8: Sí, vam entrar... important, com allò mimetitzant-se amb l'hotel
17: sí, sí,
8: de luxe.
17: Sí, sí, sí, vam entrar, ah. Vam seure,
8: sí.
17: Va venir un senyor, se'ns va quedar mirant, volent dir, ui.
8: Ui, aquesta.
17: I jo vaig demanar un cava. I vaig dir, bueno, que no recordo si era un cava.
8: Cava o chardonnay? La primera ja...
17: Sí, no, era un cava, perquè jo llavors havia deixat de beure. Te recordes que vaig deixar de beure un any?
16: I home, doncs molt bona any. Opció demanar un
17: havia
16: cava.
17: Havia deixat de beure i tenien un cava sense alcohol, que em va flipar. Vale. Recordo que va ser com, hòstia, que guai, no? Un cava sense alcohol. Bueno, total. Que vaig entrar, ens vam sentar, tot molt bé, i anàvem mirant a veure si passava. I adivineu.
8: Va passar.
17: Passa el Bruce, però aquí, eh?
8: Ah. Ah.
17: I... jo no vaig poder evitar fer... Ah! I el director
8: no
17: de l'hotel em va mirar i em va dir o calles la boca o us foto fora ara mateix, supercabrejat, en plan, me l'heu colat, cabrones. Llavors, aquí ve el moment meravellós, el Bruce em va agafar la mà,
8: no.
17: Em va fer així, em va guinyar l'ull i l'amo de l'hotel em va dir... En plan, o sigui, va ser rotllo. Això no ho podem explicar. Primer, perquè si ho expliquem ningú s'ho creurà. Després, jo que tot ho poso un vídeo, dius, cony, no tinc el vídeo bo! Vale? Després tenia el vídeo d'un, de l'altre, però aquell moment no el tenia. I va ser molt heavy. I al sortir, els fans, l'heu vist, l'heu vist? I nosaltres em diuen, això ja que ens ha donat la mà i que l'hem vist és que ens maten vives.
8: Quina mà era?
17: Aquesta,
8: la mà. Te la vas rentar? Te la vas rentar al cap de quan?
17: No, no va ser.
16: Perquè
17: la veritat, eh?
8: La tinc ara.
17: Llavors va ser guai, perquè vas veure el director com cabrejat i el Bruce va fer aquella... Que és tan maco,
8: tinc una pregunta definitiva.
1: Espera, les puntes definitives guardem-les.
17: Va ser tan bonic, aquell punt de complicitat d'ell de dir, hòstia, que mones, tio. Si no se'n colau aquí...
8: Que mones, la psicòpata.
17: Però... I jo, com que no sé dir mentides, doncs clar, se'm va escapar. El vaig veure què havia de fer. Ai, mira,
8: no,
17: com si nada.
8: Està bé.
17: Vaig fotre un crit com una catedral. Clar.
1: Guardem les preguntes. M'agrada que en tingueu, perquè ara després, quan tothom les hagi exposat...
16: Sí, perquè a més jo estava en un hotel de davant. Vull dir que jo estava mirant per la finestra aquesta escena, gairebé.
1: Estava privilegiada, eh?
16: No, un hotel. I al riu, i a l'altra banda...
1: Estaves tu. Va, Jessica, vols anar tu?
16: Vale, que m'havia trucat. Ah, sí, no,
17: jo diria... Jugando al despiste, jugando al despiste!
8: No, no, dic, quina ràdio està aquesta senyora?
16: O he de dir la mentida. Vale, doncs direm la veritat, no? Això ho decidireu vosaltres. Bueno, jo us volia explicar l'aterratge una mica dur que vaig tenir a Brighton. Jo vaig passar, quan tenia 36 anys, no us penseu que estava d'Erasmus ni res, jo portava la comunicació d'una empresa que era bàsicament tot en anglès, no? I llavors em vaig adonar que el meu anglès per anar de vacances era suficient, però que per afrontar una comunicació d'empresa i amb tecnicismes, a més era una empresa de realitat virtual, etc., doncs allà justejava i vaig dir, bueno, calla. Com que tinc 4 mesos lliures, me n'aniré al Regne Unit, perfeccionaré l'anglès sobretot en termes de fluidesa, em trauré l'advance i va, fantàstic. Va, doncs, llavors vaig buscar una habitació en una casa d'una parella fantàstica, l'Emma i el Sam, encara hi tinc contacte, i me'n vaig anar cap allà.
8: Emma llavors, i Sam, és que verídic, eh?
17: M'ho anava a apuntar, Emma i Sam, va. Però bueno.
16: I una gossa que es deia Papi, Pupi, Papi. Amb dues, amb tres P's.
8: Amb tres?
16: Bueno, la primera i les dues.
17: Ah, no, ja n'he ficat quatre.
16: No, i amb Y, al final. Bé, el cas és que jo acabava d'arribar de Suïssa, jo llavors viatjava bastant, acabava d'arribar de Suïssa carregada de xocolata, no? I em van dir, mira, els teus calaixos de la cuina seran aquest i aquest. I jo, al de baix, vaig col·locar, bueno, tones de xocolata i de diversos altres tipus de productes greixosos de Suïssa. I me'n vaig anar, allò el primer dia. I llavors, quan vaig arribar, em vaig trobar el calaix obert, amb, bueno, tota la xocolata, bueno, els papers de la xocolata, els vestigis de la xocolata.
8: La Papi morta.
16: La Papi gairebé, gairebé. No es va morir, però s'havia begut tota l'aigua que tenia, que era un platet d'aquests de gos gran. I estava com...
17: Que tu ja te l'ha colat, eh? Amb la pena, ja te l'ha colat.
16: No.
17: Carot. La Carot ja fa cara de pena. Ai,
8: ja estic adoptant a la Papi.
17: Creus res?
16: És que pobra Papi. Bueno, llavors van trucar al veterinari. Escolta, que li ha passat això a la Papi. Res, feu-la córrer. Vivíem davant d'un parc.
8: Feu-la córrer?

0: persona no grata, eh?
1: Algun cotxe, algú s'ha deixat la sirena del cotxe, clar. I llavors em van trucar tots dos. Vaig començar a veure trucades de tots dos, de l'Emma i del Sam, perquè tenien l'alarma connectada al mòbil. Què passa? Que hi ha un incendi a casa? Dic, hòstia, no, que és que he fet salmó. Bueno, clar, el salmó a la planxa fa fum, tal. Són cases de fusta, llavors els detectors clar. Són sensibles. Clar, el primer dia quasi els he matat el gos. El segon dia gairebé els hi cremo la casa. I el tercer dia...
0: Va fer apuntat... la llum.
1: No, m'havia apuntat a ioga...
0: Ai...
1: I...
0: Que aquí se li acut.
1: Ja, no, m'havia apuntat...
2: Per relaxar-se, quasi mata un gos i quasi queda a casa. No, i que... Necessitava una mica de pau.
0: I explica-ho en anglès, saps? Hòstia,
1: clar, clar, clar, més això. Llavors el meu anglès encara era més macarrònic. Bueno, el cas és que m'apunto a ioga i bueno, al matí feia classe d'anglès i a la tarda, algunes tardes, feia ioga i altres tardes anava als bars, que també s'aprèn molt d'anglès. I aquell dia anava cap a ioga, vaig creuar un pessebre. I ara em direu, clar, és que els passos zebra al Regne Unit és fàcil que t'atropellin, perquè normalment mires sí. al costat que
0: tot
1: no toca.
0: Tot i que posa look left, look sí. right, eh?
1: Però en aquell cas era un carril, o sigui, era un sol carril i venien per l'esquerra, vull dir, com si m'hagués passat aquí, mm-hmm. o sigui, no hi havia excusa. Era un cotxe que passava molt ràpid, em va atropellar i se'm va endur uns metres, no?
0: I clar, era en Sam, clarament.
1: Jo pensava, joder, què em passa en aquest lloc? Llavors, clar, jo em vaig aixecar i la dona va baixar, Carol, crec que es deia. Després em va donar una targeta, em va dir, porto a l'hospital. I li vaig dir, no, tranquil·la, estic perfecta. Em vaig aixecar sí. pel meu propi peu. I ella em va dir, home, però millor que et mirin, ha estat un cop fort. No, no, tot bé, tal. I me'n vaig anar a ioga, no? Clar. Llavors, aquí em vaig adonar que jo, davant dels impactes físics o metafòrics, o sigui, literals o metafòrics, reacciono amb un bloqueig. Uh-huh. Perquè en aquell moment va ser com, hòstia, m'han atropellat, però jo tinc ioga a les 7.
0: No? Negació dir, absoluta, eh?
1: Negació, negació.
0: Aquí no ha passat res.
1: Vaig anar a ioga. I quan vaig sortir, vaig passar pel pas zebra aquell i vaig pensar, mira que tontos, una persona ha perdut un guà. O sigui, com es pot perdre un sol guà? I vaig mirar, òbviament, era el meu. I després vaig dir, bueno, em vaig a patinar sobre gel, allà a l'hivern, davant d'un palau reial que ja posen com una pista de gel fantàstica, i vaig dir, bueno, jo em vaig a patinar sobre gel, no? Això a Barcelona...
2: Què pot passar de malament?
1: Clar. I llavors, quan vaig acabar de patinar sobre gel, és veritat que em feia una mica mal tot, no? I parlant amb amigues per WhatsApp, amb amigues d'aquí, em deien, hòstia, vols dir que no hauries d'anar a l'hospital si t'ha atropellat un cotxe? Clar, llavors sí, bueno, vaig anar a l'hospital. Total, que vaig arribar de matina... Bueno, que allà a les hores d'hospital, a més, no em van mirar res, em van dir, toca't els fingers amb els tous, o sigui, els dits de les mans amb els... Jo pensava, però si ho acabo de fer a ioga, tot correcte.
0: M'encanta, eh? O sigui, ara entenc perquè ja fugeixen infermeres cap al Regne Unit, eh?
1: Clar,
0: o sigui,
1: clar.
0: Perquè van una mica justos allà.
1: No, però és que, vull dir, aquí diem, ai, les senyores ens fan esperar, però és que allà em van fer esperar 10.000 hores i al final em van...
2: Toca't els fingers.
0: Toca't exacte. Els fingers with the toes.
2: Vinga.
1: No va ser com, vale. Sí, els fingers sí, però no sé, mira, algo, fes algo, no? Diagnòstic per la imatge, el que sigui. Res, bueno, no em van fer res i vaig arribar, clar, de matinada. El Sam aquell dia, l'Emma era fora i el Sam estava fent una festa, clar. Vaig arribar, estava amb els seus amics i em diu, hòstia, estaves de festa i tal. I dic, no, mira, vinc de l'hospital perquè m'han atropellat. Havíem pensat, aquella gent devia pensar, hòstia, aquesta desgraciada. Bueno, res. Al cap d'un temps em va sortir la lesió, és una lesió cervical, perquè allà no em van mirar. Llavors, jo us volia explicar això, el meu aterratge una mica aterrizar com ho puedes al Regne Unit. Vaig aprendre anglès, em vaig treure l'advanced d'anglès, però bueno, va servir per conèixer-me a mi mateixa i veure que jo, davant dels impactes, reacciono obviant-los.
0: Meravellós. Em quedo un pobre papi.
2: Massa elaborada aquesta història.
3: Hi ha moltes, però
2: massa elaborada.
3: Hi ha molta carpeta, per obrir aquí, mare meva.
0: Perquè, Laura, hi ha dues mentides i una veritat, o al revés?
3: Dues veritats i una mentida.
0: Dues veritats i una mentida.
3: Et toca a tu, ara, defensar la teva.
2: Exacte.
3: A veure, que bé.
2: Ara es fa la boja, saps? Ah, hi havia? Una veritat, una mentida? Com era això? Com era?
0: Estava jugant a l'estratègia, eh? Val, la meva. A veure, la història és que jo, en un passat no gaire llunyà, d'acord? Abans de dedicar-me... No, abans no. En paral·lel al dedicar-me al món de la ràdio, de la tele... 2008, crisi, sí? Mm. Dic, bueno, em reinvento, vaig començar a treballar al món empresarial, també, comunicació corporativa, i al cap d'un temps acabo treballant per una empresa dedicada a la música, és a dir, una discogràfica. No diré el nom, d'acord? Però és de colors binaris, val? I treballo amb diferents artistes allà, entre ells Rafaela Carrà, que em va fer molta il·lusió. A partir d'ara, jo solo quiero hablar contigo.
1: Fantasia.
0: Però no va de Rafaela Carrà, això era simplement per fer-me un copet a l'esquena, sinó que va de unes moltes artistes que teníem que eren romaneses. Sí? Una d'elles es diu Elena Gheorghe. Val? Elena. Potser heu sentit molts temes seus. Segurament haureu sentit molts temes

0: Russells, d'aquests de disco, i aquesta mossa la portem de gira a Barcelona i Madrid, i fem una gira de promoció, d'acord? Aleshores, jo m'encarregava de portar la promoció d'aquesta artista, coneguent molt a l'artista, les cançons, portar-la a diferents mitjans, sobretot musicals, i aterrem... Vam fer, per cert, ja que som aquí, a 40 a Madrid, li vam fer una entrevista, i entre el tour d'entrevistes a Madrid se'm presenta l'oportunitat d'afegir-ho a una última entrevista. Tu, com que treballes per l'artista, al final el que vols és que surti a molts llocs de promoció, i anem a una emissora que es diu Única FM, desconec si segueix o no en antena, a Madrid. Arribem allà. Què passa? Com que aquesta entrevista estava fora del planning, no teníem traductor. Una senyora romanesa, que no s'expressava correctament en anglès, tot i que xapurrejava com la Jessica abans d'atropellar la Pupi.
1: Exacte. Val? No, jo no vaig
0: atropellar. Ja ho sé, però he fet un mix que m'ha semblat fantàstic. Sí. Hauria sigut molt guai.
1: Pues.
0: Arribem allà a Única i els dic, ostres, sí, fem l'entrevista, però no hi ha traductor. No sé si podem fer-la gravada, que ella ho faci en anglès. I em diu, no, és d'aquí 5 minuts i és en directe. I jo... Oh, merda. Intento trucar a 4 o 5 intèrprets que tenia allò localitzades a Madrid i em diuen que no poden venir. I tal que sí, dic...
1: Ja faig jo.
0: Tranquils, jo faig de traductora al romanès. Entrem en directe, m'agrada molt el tècnic de so que posa la música romanesa a fons. Entrem en directe i em poso a traduir... Ah, mira, és l'Helena. És l'Helena Giorgio,
2: sí,
0: oi?
2: Sí,
0: mira-la.
2: Sí, sí.
0: Et vas posar a traduir això? No era això, exactament. Era un tema una miqueta més disco, I comença l'entrevista i em poso a traduir del romanès i aconseguim fer una entrevista de 15 minuts, ella parlant en romanès i jo fent veure que sé traduir el romanès inventant la meitat de coses a Única FM.
1: Que això hi ha document, d'això?
0: Hi ha document.
1: Quina fantasia.
0: Sí, és veritat, hi ha document.
2: O sigui, obrim ara. Que aquí estan per les històries ja presentades, ja ho tenim tot sobre la taula. A partir d'aquí, totes aquestes preguntes exactes que teníeu. Si voleu, comencem amb l'Elisandera, que ja hi era.
0: Va, que teniu fresca.
2: Vinga.
3: Això de que surti ara la cantant que existeix, m'ha tallat el rotllo, perquè he pensat...
0: A veure si m'ho he preparat, filla meva.
3: Filla, no sé.
0: Pronuncia bé que jo sóc traductora. Claro.
3: Pot ser la típica mig veritat.
0: Et busco,
3: saps?
0: Un tema.
3: Pot ser la típica mig veritat. Que sí que ha treballat amb aquesta senyora, però això de sortir allà...
0: Mira, dic una cosa.
3: Com ho has dit? Diu, m'he inventat la meitat de les coses. La meitat no, tota, que saps tu de romanès.
1: Clar, jo el que et volia preguntar...
3: Què saps tu de romanès? Digue'm una sola paraula en romanès.
0: Ni punyetera idea.
3: No m'ho trago. Va.
1: Jo el que volia preguntar és... Clar, tot el que inventes és perquè ho recordaves de fer un dossier de premsa o...
0: Pensa que jo portava el tour de Barcelona amb ella i el tour de Madrid amb ella. Aleshores, jo havia sentit milions de vegades, disculpeu a tots els periodistes, però més o menys fem unes preguntes similars, no?
1: Sí.
0: Ella responia més o menys sempre el mateix. I arriba un punt, jo tinc molta facilitat pels idiomes, no és broma, que puc arribar a entendre si estic molt exposada molta estona a una persona amb un idioma que tingui alguna base similar al nostre, i vaig estar 3-4 setmanes amb ella. I ella venia amb el marit. Aleshores, el venia amb el marit, els sentia parlar molta estona amb el fill per telèfon, i jo els deia, ostres, hi ha coses del romanès, que de veritat que l'arrel s'assembla moltíssim al català o al castellà. I jo, per aquelles de... jo considerava que vaig aconseguir entendre bastant el que deia l'Helena també en el context d'estar responent més o menys sempre el mateix.
1: I des de llavors la discogràfica et va fitxar com a intèrpret.
0: Sí, super com a intèrpret. Mamma mia, es deia.
2: Ho vas explicar a algú per això? O sigui, això en aquell moment passa. En aquell moment penses, uau, la que he liat, no? És un secret que vas mantenir en secret durant molt de temps? El vas compartir amb la mateixa gent de l'equip?
0: Mira, ho vaig compartir amb la gent de la ràdio, perquè la problemàtica ens la vam trobar junts, de dir, escolta, ja això, salvem l'entrevista d'aquesta manera, sí o no? Jo no volia mentir al periodista, no? Però després vaig trigar un temps, De fet, el jefe, potser ho està sentint ara, el jefe de la discogràfica. Però ja ha caducat.
2: Ara ja ha prescrit, però en aquell moment no et van dir en plan...
0: No va trucar cap romanès a la ràdio dient
2: per què
0: està dient aquesta xalada.
2: No ha dit això.
0: No ha dit això.
2: Està inventant això.
0: Exacte.
2: Si et va sortir bé.
0: Mamma mia, es diu el tema que vaig anar a promocionar, per cert. His Italiano.
1: Mamma mia.
2: S'està inventant.
1: Mamma mia.
0: El meu nivell de fantasia és increïble, eh?
2: Bueno, no. De moment, què més? Que tenia
1: és que no em sembla, no sembla inversemblant del tot.
0: Que una periodista veràs faci de traductora, eh?
3: A mi aquest rotllo de jo sento un idioma i ja automàticament sé
0: no,
3: el que diuen i el que pensen.
0: Això,
1: no.
0: Sé el que pensen. A veure, què sóc, una bruixa?
1: No, jo crec que tenia el discurs trilladíssim perquè l'havia sentit 300 vegades i llavors tenia l'argumentari
3: integrat. Bueno, i entenies la pregunta, que això és important. Entenies la pregunta...
0: Perquè era en castellà la pregunta.
3: Clar,
0: i jo la traduïa, no t'ho perdis, eh? Mireu si era farsa, jo la traduïa a l'anglès, perquè clar, jo no puc traduir al romanès.
1: Ah, clar. I algú va trucar, algun romanès va trucar a Única FM dient, escolti, perdoni.
0: No.
1: Això no s'ajusta.
3: Estàs bona, eh?
0: Va trucar algú, però no sé què va dir.
2: Clar, estava en romanès i no vas poder...
1: Va, però...
0: És aquesta cançó? És aquesta, vera?
3: Aquesta és bona, eh? His name is Tony.
0: He's from Italiano. En Rushi.
3: I ella ho sabia? Ella ho va saber?
0: Sí, sí, va ser tot acordat.
3: Vale.
0: Tot pactat.
1: Ah.
0: Home, clar. Diu, aquesta per què ha contractat una traductora si ara de sobte...
1: I després vau ser amigues per sempre més? Perquè jo
0: per sempre, que... forever and ever, no, però vam estar un temps bastant en contacte, sí.
2: Quants anys tenies tu, perdona?
0: Uau, això és 2008, fes-me la resta. En tinc 43, resta. Algú sap restar?
2: Però de quin any era, perdona, m'has dit, eh?
0: Però està, clar.
3: Uns 20 i pico.
0: 24,
3: 25.
2: Molt bé. Preguntes també per vosaltres, si voleu, també. Vull dir, aneu-vos disparant.
0: Jo tinc preguntes.
1: Per la Susta en tinc, també.
0: A veure.
3: Van a por mi, van a por mi ara.
0: Tinc una pregunta que és definitiva.
3: A veure.
0: Quina olor fa Bruce Springsteen?
3: No, està bé, no flipis.
0: No. T'ha de venir alguna cosa.
3: No flipis,
0: perdona,
3: no.
0: Perdona, l'olor, l'olfacte...
3: No.
0: L'olfacte és el que més retorna a la memòria.
3: Perdona, no.
0: Estàs mentint.
3: No estic mentint. Perdona, ni puta idea. La gràcia... O sigui, hi ha una cosa d'un vídeo que vaig fer per Instagram,
0: sí,
3: que sortim la Manso i jo rient molt, molt loques, molt loques, dient, ha fet un baixó en aquest senyor, eh?
0: Ha fet un baixó. De veritat!
3: I tothom em deia, però està bé, si està bé. I pensava, no, que l'he vist de prop, que l'he vist de prop. És un senyor
1: una
3: viejo.
1: Cosa,
3: Estava llet. I era com un abuelito que et venia a saludar. Que, ai, va ser com... Hòstia, que heavy. Sí. I, no recordo l'olor, però recordo la bajona.
0: La bajona,
3: de dir,
0: eh?
3: En sèrio, tio?
1: I com us van deixar entrar a l'hotel?
3: Pues entrar per la porta, el que et dic, ben guapa, perquè... una arreglada sola, què tal?
0: Venim això pot ser, recordo. Ja sí que això pot ser. Tu
1: sí, entres
0: amb convicció.
3: Decisió,
0: no?
3: Sí. Con tota la cara.
1: És que jo recordo.
3: I a més hi havia gent a l'esperada.
1: És que jo vaig estar a la
3: ja.
1: porta, per sí, això t'ho pregunto, sí, sí. Que pringada, jo també t'ho dic.
3: Sí, molta gent va estar a la porta. Jo vaig estar a la porta un rato, fins que
1: I va sortir amb la Pati Esquialfa.
3: Això no funciona.
0: Qui és la Pati Esquialfa?
1: És la seva dona. La Pati Esquialfa, vestida de blanc, amb una cua...
3: Jo quan vaig anar-hi no hi era la Pati, eh?
1: No hi era.
3: No, estava malalta.
1: Que raro.
3: Estava malalta.
0: La vas posar malalta tu,
3: això. No, perquè va tenir un càncer, pobre.
0: A veure si estava malalta. No em diguis això.
1: Ah, doncs llavors no era el mateix concert que jo.
3: No, l'últim vaig anar jo.
1: Tu vas anar l'últim? Ah, no, vaig anar a l'anterior. Vale, vale.
3: I va anar amb la seva filla.
1: I no, anava, i no hi havia la Pati.
3: No.
1: Que la Pati és un bon escut, no? Del
3: no,
1: Bruce,
3: no. No hi era, no hi era.
0: Jessica, quina raça era la Papi?
1: Hòstia, és que no conec la raça. Jesús. Hala.
3: Canvia de giro dramàtico, com s'ha dit. Com
1: s'ha dit,
3: com s'ha dit, que s'ha dit.
0: Exacte.
3: Això estava caient, això està caient.
0: Pugem-ho. Traiem a la Papi.
1: Era una gossa negra, és que no sé quina raça era. Era una gossa
0: petit
1: negra.
0: Petit o gran?
1: Hòstia, mitjana, no sé.
0: La sabies dibuixar? La sabies dibuixar?
1: Si sabés dibuixar, sí.
0: Mínimament.
1: Però la tinc, després te l'ensenyo, la tinc a l'Instagram en algun lloc.
0: Vale. Hi ha part de veritat aquí, Sus.
3: Hòstia, aquí?
1: Ens
3: aquí?
1: Vam fer molt amigues. La mort uneix molt.
0: Jo aquí? Tinc tan clar, tan clar...
2: Que és una farsanta.
1: Quin llims de la mort.
0: Quina és veritat i quina és mentida.
2: Ui, tola.
0: Ho estic apuntant.
1: Ah.
3: És que no sigui ella, la mentida.
1: Perquè
3: no
1: te'n
0: recordarà.
1: Exacte.
0: Jo...
2: Vosaltres teniu molt clar, també, ja, cap a qui apuntaríeu.
3: Jo dubto. Perquè la seva està massa elaborada. El pelo,
0: la meva no.
3: Esto.
0: Si ho ha fet superbé.
3: Jo la teva me la crec, perquè tu tens un morro...
0: Podria ser perfectament.
3: És que me la crec. Un altre diria això, home.
1: Hòstia,
3: però
0: la meva persona juga en contra, eh?
3: I a més és una tia molt resolutiva i la veig dient...
0: Que clar, ja m'hi no foto jo,
3: tota,
0: no?
3: Meto. Endavant. És que jo faria el mateix.
1: Jo, la teva, vull pensar que és mentida perquè em fa ràbia que tu hagis entrat a l'hotel i jo m'hagi quedat a la porta. Llavors vull pensar que és mentida.
0: Què?
3: Què vols que et digui? Pues no, és veritat. És que és molt fàcil, això, eh?
0: Uh-huh.
3: Si mira, fa 20 anys
0: vols
3: ja vaig entrar...
0: Manso.
3: Fa 20 anys ja vaig entrar a l'Hotel Arts. O fa 25.
0: Fent què?
3: Pues lo mateix.
0: Amb quina, però quina vas a veure el Bruce, també?
3: Sí, no passa, que mai l'havia arribat. Una vegada vaig fer un cafè i ell estava a la taula allà al fondo,
0: és que la base
3: amb tota
0: de...
3: la banda, i jo allà fent el cafè com si nada. És el morro que li poses.
0: Sí, la Sus té tota la raó, perquè és veritat, a mi m'han robat una vegada en un hotel un senyor que venia molt de traje, molt vestit, i el tio va entrar, va seure allà al costat. Per tant, aquesta tècnica funciona, la convicció funciona.
1: Què vols dir que t'han robat?
3: Vaig fotre el bolso.
0: Sí, estàvem parlant. Sí, sí, un senyor, a més, amb les càmeres de seguretat, tu vam veure que posava una bossa del Zara, s'ajupia, agafava el meu bolso, el fotia dintre la bossa del Zara i jo al costat com una cotorra. Per tant, això és veritat. Podria ser molt veritat, això.
1: També em grinyola que no sàpigues quina olor feia el Bruce.
0: És estrany, és estrany.
1: Sí, perquè jo...
3: Que era l'aire lliure. Era com el hall del... Saps el jardinet aquell que hi havia a l'entrada? No era dintre de tot.
2: Però ni que sigui olor de suat hauries d'haver notat. Alguna, perquè te n'en recordaries, em diries, és que feia mala olor.
3: No. Jo, l'impacte va ser... Uau, quin bajón ha fet aquest senyor.
0: És que pot ser molt veritat,
3: Que vaig trucar a la meva mare i li vaig dir, mama, que té la teva edat, 77 anys.
1: No, però pensa que tenia la seva dona malalta. Això castiga molt, eh?
3: Sí.
2: I perdó, per posar la punteta, però la Jèssica ens l'estem creient perquè la seva història creiem que té molts inputs.
0: Saps què passa?
3: No, jo la Jèssica no me l'acabo de creure. Crec que és massa elaborada i massa llarga i massa coses i dius, ai...
2: La setmana passada també van tenir altres concursants i també hi havia una de les històries que era d'aquestes llargues.
3: Sí.
2: A vegades penses...
4: En el mateix.
2: Què
0: perquè hi ha molts detalls i s'ha esforçat a dir els noms. Com es deia la conductora del cotxe?
1: Carol.
0: Ah, val.
1: Em va donar si una targeta.
3: I Emma i Sam no està gaire currat,
1: em va escriure
3: això. Que t'ho digui. Emma
1: i
3: Sam.
1: I es deien així.
0: I un papi. Pupi. Que sigui un gos que es digui papi, que vol dir gos. És com posar-li un gos.
1: Perquè quan la van adoptar era petitona i li van posar papi, però bueno, però això és un tema. I la
0: Ui,
1: Carol,
0: està mentint!
1: I la Carol... No.
0: Ara me n'estic adonant.
1: I la, però per què?
0: Un moment, Quin temps feia en aquell moment, quan et van atropellar?
1: Era de nit.
0: Era de nit.
3: Anaves a ioga? Què vol dir que era de nit?
1: No, a les 7 de la tarda al Regne Unit és de nit.
0: Això és veritat, també.
1: I després vaig anar a patinar.
3: Ui, masses coses.
0: I un moment, i la papi com va obrir la nevera o l'armari?
1: No ho sé, perquè jo no hi era. Si l'hagués vist, l'hagués
3: intentat. Doncs era normal que t'atropellin i després te'n vagis a ioga i a patinar?
0: Estimades, està arribant el moment...
1: Bueno, és el que et dic, fruit del bloqueig.
0: Arriba el moment de la sentència final. Arriba el moment de la sentència final. Ja hem parlat, ja hem preguntat, ja ens hem discutit nosaltres. Ara toca decidir qui creiem que menteix. A partir de les vostres elucubracions, a partir de les vostres notes, sensacions, a vegades són coses com... És com els exàmens tipus test, no? La que dius, la primera sensació potser és la bona.
3: Sí,
0: doncs
3: sí,
0: escolta,
3: sí.
0: Sí, eh? El que digueu vosaltres, a veure què surt.
4: A mi la primera sensació m'ha dit que mentia a l'assust. Però la Jèssica és d'aquelles que amb la cara de...
3: Tota la vida m'ha passat això. Tota la vida m'ha passat.
0: Després paguem justos per pecadors,
1: saps? Tota la vida explicant històries.
0: Si em refio de la meva intuïció inicial, crec que l'assust menteix. Tot i que després el raonament em porta a pensar que és la Jèssica.
1: Per què? Tan malament raono?
0: No, al revés. Perquè està massa elaborat, això. Perquè portes 3 dies pensant en això.
3: Sí, totalment.
0: Però així d'entrada diria la Imma Sust.
2: Imma Sust.
3: Jo la Jèssica. Ai, perdó. Jèssica, digues tu.
1: Tu.
3: Jo la Jèssica.
1: Jo crec que la Sust també. Vull que sigui la Sust, ja et dic, perquè si es podia entrar a l'hotel, si es pot entrar a l'hotel d'un... ídol, com Bruce Springsteen, què fem els pringats a la porta?
0: Tenim dos Imassus i un Jèssica, Dos Imassus i un Jèssica. I si sóc jo ara que menteix? T'imagines?
1: Clar, és que tu també té...
3: Que creiem en tu. Carot, creiem en tu.
1: Sí, és que jo et veig capaç de defensar això.
0: Aquest és el meu problema, oi?
3: Sí.
1: No, aquesta és la teva virtut.
3: Sí.
0: Imassus, per al·lusions. Per al·lusions.
3: Està documentat. Jo vaig entrar a l'hotel. Jo un Instagram... Però no va sortir el Bruce.
0: Enganxat!
3: Va sortir l'estic pensant, però és el mateix.
0: Mira, la que no deia mentides.
3: I jo, com que no sé dir mentides, doncs vaig agafar una mitja veritat, perquè dic, és que si no, no cantarà massa. I ha cantat igual, perquè és que no sé dir mentides.
0: M'encanta perquè has estat a punt d'enganyar-me, però menys mal que m'he abraçat fort a la meva primera intuïció.
3: Molt
1: clar. Molt bé.
3: Però a l'hotel vaig entrar, eh?
0: Ui, home, com no?
3: Jo em vaig prendre el cava i tot igual.
0: I aleshores la vam fer fora.
3: El Bruce vaig veure el baixón des de la finestra, que va sortir i vaig dir, hòstia, ha fet un baixón, eh? I l'Steve Vincent em va donar la mà i no recordo l'olor que té. Perquè és un cachondo,
1: Sí, és molt divertit, l'Steve Vincent. Jo l'any que hi vaig anar va sortir el Jay Clemons amb el patinet. Ningú li va dir res al saxofonista.
3: Sí, sí, jo aquest també el vaig veure.
0: Mireu, us estava buscant el document, no l'he trobat, eh? Us prometo que us el remetré, perquè hi ha document d'Única FM i he trobat el nom del contacte de qui vaig enganyar, pobre. Javi, d'Única FM, si m'estàs escuchando desde aquí, lo siento mucho, Javi.
1: Un fuerte abrazo, Javi.
0: Elisenda Carot, Jéssica El Moral, Imma Sust, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
3: A vosaltres.
0: Jugar, veure-us i que estigueu també. Molt bon estiu tingueu.
1: Igualment.
0: Gràcies per prestar-vos. Que vagi molt bé. Una abraçada.
1: Adéu-siau.
5: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada. A l'estiu ens agrada tenir-ho tot obert. Les finestres, les portes i, evidentment, el balcó. Cada tarda et convidem a sortir al balcó d'estiu amb Laura Polo Dalfó.
6: Aire fresc per unes vacances plenes d'entreteniment, reportatges, entrevistes i històries que recordarem tot l'any.
5: Cada tarda, a partir de les 7, al balcó d'estiu, a la cadena SER i SER Catalunya.
7: Encara que de vegades no ho sembli, aquest

0: programa es diu La Treva.
1: És que és molt complicat que un tàper mantenga la il·lusió a la vista. Vull dir,
2: no, ja estic d'acord.
0: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
3: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
4: Tata Coll, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
4: Feia molt temps, no?, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat d'una manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme.
5: Sí, sí, et diré que fa que no tinc estiu 5 anys, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, a les costes estava petant que necessitaves descansar més de lo millor 2 dies seguits, no? Que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, on sigui.
3: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
0: Què t'hi jugues?
3: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
6: Situació, diguem-ne, tensa que estan vivint aquests darrers dies. Vull que sàpiguen que els tenim presents des de Catalunya i que no estan
4: 9:35 minuts del matí, estem escoltant la compareixença en directe del president de la Generalitat, Salvador Illa, d'aquest balanç de l'any polític.
6: I s'han de prendre les mesures necessàries per restablir l'ordre i la normalitat i la convivència a Ceuta. També vull enviar un missatge de solidaritat amb les comunitats autònomes de Madrid, Castella-La Manxa, Castella i Lleó i la comunitat valenciana davant dels incendis forestals que han patit i que segueixen patint. Saben que estan passant aquestes comunitats autònomes i molts dels ciutadans que viuen per moments difícils, com també els hem patit aquí a Catalunya durant aquests darrers mesos. En aquests moments mantenim aquí a Catalunya activa l'alerta del pla Infocat. Ens trobem també davant d'un risc d'incendi forestal molt elevat. Tenim el Pla Alfa a nivell 4 a 108 municipis en aquest moment i els accessos a diversos espais naturals continuen restringits. Vull fer una crida a la màxima prudència i responsabilitat de tota la ciutadania i agrair un cop més la feina incansable dels nostres cossos d'emergència, tots, amb ells, bombers, agents rurals, pagesos, agrupacions de defensa forestal, policies locals, Creu Roja, personal de protecció civil i també els alcaldes i regidors dels municipis afectats que han fet una feina excel·lent que vull reconèixer. A tots ells i a totes elles, gràcies. Pel que fa a la lluita contra els incendis, la millor política, com vostès saben, és la de l'anticipació i per això activem aquests propers primers dies d'agost, activarem la convocatòria dels ajuts a franges amb una ambició molt superior a la de l'any passat. No es tracta només d'incrementar una miqueta els recursos, sinó que multipliquem per 10 el pressupost i passem de 1,5 milions d'euros a 15 milions d'euros. El canvi més important, de totes maneres, no és només el salt econòmic, sinó és el canvi de mentalitat, canvi de concepte, no només actuar, sinó que actuar millor. Ampliem l'actuació als accessos, als entorns dels municipis, per fer que la prevenció sigui realment útil i eficaç davant del risc d'incendi. I adaptem la convocatòria també a la realitat dels ens locals, donant més marge per preparar les sol·licituds i la documentació tècnica necessària, ampliant els terminis d'execució per facilitar actuacions de més envergadura i reforçar la seva capacitat financera inicial amb aquesta aportació econòmica multiplicada per 10 que us he comentat. Això permetrà impulsar projectes més complexos, més ambiciosos i sobretot avançar amb més rapidesa en els deures que tenim pendents en matèria de prevenció. Ens preparem per continuar reforçant la protecció del que és més important, les persones, els nuclis habitats i el territori. I en aquest sentit, també permetin-me que recordi que el pressupost recentment aprovat per aquest any 2026 destina a la prevenció, extinció d'incendis i salvaments una xifra, un màxim històric, de 386,9 milions d'euros, 100 milions d'euros més que els pressupostos dels darrers pressupostos aprovats l'any 2023. canvi climàtic, tensions geopolítiques, que fa només uns anys ens semblaven impensables, nous equilibris comercials que obliguen Europa a repensar-se i un tauler geopolític internacional que es mou més de pressa que mai. Fa dos anys vaig prendre possessió com a president de la Generalitat, convençut que Catalunya no pot ni ha de mirar els esdeveniments i els grans reptes des de la barrera. Per això portem dos anys treballant amb la màxima ambició per construir el futur de Catalunya. Som un país obert, tenim la base industrial i exportadora més potent d'Espanya, un ecosistema científic i biomèdic de primer nivell europeu i una tradició d'obertura i talent que no depèn de cap rebaixa fiscal. El nostre horitzó és construir els pròxims 10 anys una Catalunya més pròspera, més cohesionada, més justa socialment, més innovadora i amb més ambició internacional perquè siguem el millor país d'Europa per viure. Avui estem més a prop que fa dos anys, crec sincerament, de convertir-nos en aquest país. Hem avançat. I tanquem un curs polític que s'ha revelat com un punt d'inflexió per Catalunya. Liderem des de Catalunya amb convicció i avancem des de Catalunya amb determinació. Hem arribat a un acord per assumir el millor model de finançament de la nostra història, amb una previsió d'increment de recursos per Catalunya de 4.700 milions d'euros. Hem iniciat el traspàs i la transformació de Rodalies de Catalunya amb la constitució de l'empresa Rodalies.cat, l'inici del traspàs de la línia R1, desplegament del pla de Rodalies 2020-2030 i un increment pressupostari de 355 milions d'euros per la gestió i millora del servei. Hem constituït el Consorci Porta Diagonal Campus Clínic, un projecte estratègic de salut, recerca i coneixement que ens apropa al nostre objectiu de convertir-nos en un dels països més capdavanters i innovadors d'Europa en matèria de salut. Hem demostrat que tenim la política d'habitatge més ambiciosa d'Espanya i la millor prova és que concentrem el 60% d'habitatge protegit acabat al conjunt d'Espanya durant aquest primer trimestre. Hem desplegat la llei de l'EBA a Catalunya, complint una reivindicació històrica i transformant el sistema català de dependència, reduint el temps d'espera i simplificant la tramitació amb el pla cura del que vostès en tenen coneixement. Hem invertit 100 milions d'euros per fer obres de millora a les escoles i posar damunt de la taula la reducció de les ràtios a les aules, millores en les retribucions i en les condicions laborals dels professors. Hem acollit espais de debat polític internacional com el Global Progressive Mobilization amb la visita d'importants líders mundials. Hem fet fa uns mesos un viatge rellevant a Califòrnia per impulsar la indústria audiovisual catalana amb agenda a Silicon Valley, visita a la Universitat de Stanford, amb visita a empreses rellevants com Nvidia, amb acords amb el Berkeley Artificial Intelligence Research Lab, i amb visita també a empreses rellevants com Black & Play. Hem il·luminat el món amb la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, un esdeveniment de dimensió universal que ens ha projectat com un país admirat i respectat internacionalment. Hem impulsat 5.000 milions d'euros d'inversions per reforçar la indústria catalana amb la signatura del Pacte Nacional per la Indústria 2026-2030. Hem, per exemple, acollit una inversió important de l'empresa Oxford Quantum Circuits aquí a Barcelona per ubicar-hi un centre de computació quàntica amb una inversió anunciada de 92 milions d'euros i més de 200 llocs de treball previstos. Hem aprovat recentment els pressupostos més ambiciosos de la història de Catalunya amb 49.162 milions d'euros, on 3 de cada 4 euros aniran destinats a polítiques socials per no deixar ningú enrere. Hem presentat a Madrid, juntament amb el govern d'Espanya i empreses privades, la proposta catalana i espanyola per instal·lar la Gigafactoria Europea d'Intel·ligència Artificial a Móra la Nova, perquè el futur també es decideixi des de Tarragona. Saben vostès que aquests darrers dies ja s'ha obert la convocatòria per poder presentar formalment aquest projecte. Hem aprovat el decret llei de simplificació dels tràmits burocràtics per a energies renovables per accelerar l'energia neta a Catalunya i la construcció d'habitatge i la indústria. Hem acollit el Gran Depart del Tour de França 2026 amb 3 etapes al país i projecció internacional esportiva, turística i institucional, i hem viscut també com el talent català ha contribuït a la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol, donant un exemple extraordinari dins i fora del camp, amb la gent celebrant amb respecte i alegria compartida aquesta victòria. I acabem el curs tornant a obrir les portes del món perquè el món inverteixi a Catalunya amb aquest viatge que ha acabat fa unes hores a Vietnam i a Singapur per reforçar les relacions econòmiques i institucionals i acompanyar les nostres empreses en una de les regions amb més potencial de futur, el sud-est asiàtic. Acabem el curs exercint, doncs, el paper que a Catalunya li correspon. El paper d'un país fort, respectat a nivell internacional i determinat a liderar el futur sense complexes i sense demanar permís a ningú. Fa dos anys, la ciutadania va decidir que Catalunya necessitava un canvi. Si fem memòria i mirem enrere, fa dos anys Catalunya venia d'una etapa marcada per una certa paràlisi institucional, divisió a la societat i una certa sensació de resignació. Davant d'aquesta situació vam assumir la responsabilitat d'unir i servir el país. I avui, gairebé dos anys després, crec que podem dir que estem complint amb aquests objectius que ens vam fixar. El canvi està arribant a Catalunya i portem dos anys, de fet, construint el futur per liderar aquesta pròxima dècada. Em vaig comprometre a recuperar l'estabilitat i la normalitat institucional a Catalunya. El primer compromís va ser justament aquest, obrir una nova etapa de normalització i col·laboració i recuperar la confiança en nosaltres mateixos i en la resta de territoris d'Espanya. Érem conscients que només podíem generar prosperitat si garantíem aquest entorn de confiança. I aquesta confiança ha donat els seus primers resultats, amb el retorn de bastantes empreses, de moltes empreses, algunes d'elles ben conegudes, Criteria Caixa, Banc de Sabadell o Ciments Movins, com a exemples més destacats. Ara la pregunta ja no és qui va marxar, sinó per què estan tornant, i qui està tornant. I, sens dubte, amb la resposta a aquesta pregunta, i té a veure que en un context d'incertesa internacional, Catalunya es converteix en una excepció positiva de predictibilitat, estabilitat i certesa. Catalunya té un govern amb un pla per proporcionar l'estabilitat que Catalunya necessita. Em vaig comprometre a dotar Catalunya d'un model de país clar, de la prosperitat compartida. Tenim clar quin país volem i posem en marxa i activem tots els recursos per assumir-ho. Saben vostès que moltes vegades he dit que hem de fer en 5 anys el que abans podíem fer en 10 anys. I l'objectiu és sempre ser el millor país per viure. Volem generar prosperitat econòmica, l'estem generant, però sobretot volem que aquesta prosperitat arribi a tothom, a tots els territoris i a totes les persones. Treballem perquè quan una persona escolti que el país té bones dades econòmiques, no les senti llunyanes, sinó que ho vegi reflectit també a la seva economia familiar. Catalunya es consolida com una locomotora econòmica europea.
7: Passa un minutet de 9:45 del matí. Puc saludar a aquesta hora Marc Rovira, company de política del diari El País. Què tal? Bon dia.
8: Molt bon dia, Laura.
7: Estàvem escoltant aquesta compareixença en directe del president fent aquest balanç de l'any. Ja ho sabeu que ha anunciat aquesta mesura, precisament, que multipliquen per 10 la inversió destinada a la prevenció i gestió d'actuacions forestals, passant d'1,5 milions a 15 milions d'euros per fer front a aquesta prevenció d'incendis, un dels anuncis que ha fet ara, i fent aquesta valoració, no, de més o menys de què ens deixa ara aquest mes i també tot aquest curs. Volia preguntar per això també tu, Marc, com valores aquest curs polític?
8: D'entrada, Laura, el que veig, la primera impressió que m'emporto veient la compareixença del president és que realment arriba apurat d'aquest viatge que ha fet a Vietnam i Singapur, perquè se'l veu estranyament en ell, despentinat i amb uns cabells més llargs que de costum.
7: És a dir, sí, que és veritat.
8: No sé si ha sigut baixar de l'avió i venir directe a fer la compareixença, però més enllà d'aquesta anècdota, sí que és evident que el president aprofita per fer una repassada de com ha anat aquest curs polític i, d'entrada, ell ha posat molt èmfasi en destacar el que a mi em sembla que és una de les assignatures que pot posar a favor seu aquest govern. Ell ho ha destacat repetidament, l'aprovació dels pressupostos. Catalunya portava 3 anys en pròrroga pressupostària i, havent aconseguit el suport d'Esquerra Republicana i dels Comuns per aprovar uns pressupostos, una cosa que no és menor, és a dir, moltes vegades sembla que s'hagi de donar per fet que un govern, el mínim que ha de fer és aprovar uns pressupostos, però l'experiència recent ens demostra tant a Catalunya com a l'Estat espanyol que això no és sempre així de fàcil, i el president Illa s'ha encarregat molt de posar èmfasi en això, en que ha aconseguit tenir uns pressupostos, els avantatges que això porta pel país i per la seva gent en quant a possibilitat d'afrontar inversions, i després també en clau seva personal l'oxigen que això li dona per acabar la legislatura amb certa tranquil·litat, afrontar aquestes eleccions municipals que hi ha l'any que ve a Catalunya. també les eleccions espanyoles que hi haurà i llavors aquestes catalanes el 2028. Això en el capítol de signatures que li han anat bé. A mi em sembla que aquest govern arrossega un llast que és el de les dificultats de mobilitat que hi ha a aquest país, que era un dels reptes que es posava el president Illa, millorar el que és el tema de Rodalies, un mal endèmic que pateix Catalunya, però a més se li ha sumat aquest caos permanent en el que viu l'autopista AP7 i la dificultat que tenim els catalans per moure'ns per carretera. I després, Laura, també el que ha sigut la gran patata calenta d'aquest curs, que és el conflicte que ha tingut amb el col·lectiu docent. Primer, sí, sí, aquesta vaga de mestres i ara aquest esclat que ha tingut de les proves PISA. Fixa't que ell ha dit que els pressupostos han servit per fer una despesa o preveure una despesa de 100 milions d'euros en la millora dels centres escolars de Catalunya i també s'ha encarregat de destacar que aquest govern ha aplicat millores a les condicions laborals i econòmiques dels docents. Però a mi em sembla que aquest conflicte està lluny de resoldre's.
7: T'anava a dir, clar, fa poc més d'una setmana Illa va anunciar el primer relleu del govern amb la sortida de Mònica Martínez Bravo com a consellera de Drets Socials, substituïda per Raül Moreno. Esquerra ja apuntava, deien, no serà l'últim canvi, i ara tu mateix també ho deixaves entreveure, aquestes carpetes, aquestes conselleries que tenen encara carpetes calentes des de Territori, des d'Interior, també amb la infiltració de Mossos a l'Assemblea Educativa, tens Educació, com deies, Salut, tenim la consellera, recordem, Olga Pané, que ha estat de baixa 3 mesos, se l'ha qüestionat també per la seva gestió. Creus tu que hi poden haver més canvis en aquest govern d'Illa?
8: Mira, la lògica em portaria a dir-te clarament que sí, perquè a més, i això demostra que a vegades els que estem fent informació política i que ens pensem que sabem moltes coses, doncs també xutem pilotes al pal, no? Perquè no és cap secret per ningú que fa mesos, insisteixo, mesos que especulem amb una sortida del govern de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i portaveu del govern, una figura important d'aquest govern, perquè per anar-se'n a Girona, diguéssim, a començar a construir, a reforçar la seva candidatura per optar per ser l'alcaldable socialista a la ciutat de Girona l'any vinent. És a dir, el cas de Paneque semblava que havia de ser la primera sortida del govern i més encara després de que esclatés la crisi de Rodalies. En el cas de la consellera de Territori se li ha sumat, com molt bé deies tu, la patata calenta que deia abans de la consellera d'Ensenyament amb els informes PISA, les vagues del col·lectiu docent. El que passa que una cosa és la lògica, el que ens porta a pensar un govern que coixeja d'aquestes conselleries, el normal o el lògic seria que el president digués, escolta, foc nou, cares noves, perquè així aconsegueixo blindar-me, no? I l'altra és la manera que sembla que té de fer el president Salvador Illa, que és com sembla que vol donar a entendre que una crisi de govern, un relleu d'una conselleria, el que projecta és una debilitat del govern. I això, a mi em sembla que ell resistirà tant que pugui a l'hora de fer canvis i els farà quan realment estigui convençut i quan cregui que menys pot debilitar la imatge del seu govern. No sé, jo el pronòstic que segueixo fent és que la consellera Sílvia Paneque més d'hora que tard hauria de sortir d'aquest executiu. Ara bé, en quin moment es farà aquest moviment? Vaja, amb això han fallat molt els pronòstics.
7: Que ella, de fet, també volia tancar l'any amb el finançament a la butxaca, amb el finançament singular. Sense el Consell de Política Fiscal i Financera ni acord tancat, com afecta també això, creus, la seva credibilitat? Penso davant d'Esquerra, per exemple, que li exigeixen aquests resultats concrets.
8: Sí, és veritat. El que passa que, en aquest sentit, la política o el discurs que agafa aquest govern és igual que sigui amb la negociació del nou model de finançament, com que sigui amb qualsevol altre aspecte que llavors necessiti d'una posterior ratificació en el Congrés dels Diputats. El que diu aquest govern és, escolta, nosaltres aquí la feina l'hem fet. El que passi a partir d'aquí, et poso el mateix exemple amb Rodalies. Escolta, nosaltres aquí la feina l'hem fet negociant la constitució de l'empresa mixta de Rodalies. Els passos que siguin posteriors i que ja no depenguin exclusivament de la competència de la Generalitat, aquí hi tenim el marge que tenim, no? Per tant, ha aconseguit negociar un nou model de finançament per Catalunya? Insisteixo, a mi em sembla que no és una cosa menor, perquè era una qüestió que estava encallada de fa anys i panys a Catalunya, que això necessita un posterior desplegament, cert, però si ens posem en la mirada aquesta d'assignatures aprovades i assignatures suspeses, a mi em sembla que en aquest capítol és de justícia reconèixer que aquest govern se'n va havent aconseguit negociar això amb Esquerra Republicana, i no és menor, perquè Esquerra Republicana i els comuns no és que li posin una catifa vermella en aquest govern i li diguin sí senyor a tot. Ho vam veure amb la negociació dels pressupostos, Laura, com quan semblava que estava tot lligat i ben lligat, Esquerra va forçar la màquina per retardar l'aprovació d'aquests pressupostos.
7: Sí, vull dir que... I si t'hagués de preguntar, Marc, al setembre, quins són aquests plats forts que espera el setembre aquest govern? És a dir, suposo que el principal és l'educació, amb el tema de la vaga, que només comença el curs, ja tenim mobilitzacions de moment anunciades.
8: Doncs mira, no sé si et surto amb un estirabot aquí, Laura, però jo crec que el que resta per veure a partir del setembre, no? És allò com quan estem mirant una sèrie i ens anuncien el que està per davant per venir, per crear aquella intriga. A mi em sembla que el capítol que està per escriure a partir del setembre és l'arribada de Carles Puigdemont i l'impacte que això tindrà en la legislatura catalana i en la legislatura espanyola. És a dir, la capacitat que té de capgirar la dinàmica política a Catalunya i a l'estat espanyol, l'arribada de l'expresident de la Generalitat, a mi em sembla que pot ser determinant. No només per la marxa del govern i per com li pot ser de complicat arribar a acords amb Esquerra Republicana, una Esquerra Republicana condicionada perquè el seu màxim rival independentista torna a estar a Catalunya, sinó també per la capacitat que té Carles Puigdemont fent política des de Catalunya de trastocar la marxa de les enquestes electorals, unes enquestes que li estan donant una caiguda lliure a Junts per Catalunya. Alerta, un impacte també pel PSC. El PSC està governant, però les enquestes tampoc no el deixen en una posició de força absoluta, en una posició de partit dominant. I, en canvi, sí que ho veiem, diguéssim, que està en un bon moment de força l'ultradreta que lidera aquesta senyora que està fent d'alcaldessa Ripoll, no? Uh-huh. Per tant, a mi em sembla que més enllà dels temes que hi ha, les carpetes pendents que tots sabem, finançament, traspàs de rodalies, si es soluciona o no se soluciona aquesta vaga que ja han anunciat els mestres, més enllà de tot això, diguéssim, l'impacte veritable que pot generar el retorn de Carles Puigdemont pot ser molt notable per la política a casa nostra.
7: Marc Rovira, periodista del País, companya política, moltíssimes gràcies.
8: Moltes gràcies a vosaltres i bon divendres.
7: Bon cap de setmana. Adéu.
6: Farem més, sí. Com? Aplicant amb més ritme els plans que vostès ja coneixen. Insisteixo, Habitatge ha esdevingut una missió de país i estic convençut que entre tots la farem realitat i la guanyarem. Molts altres, ho sé, deixen i prediquen que la resolució del problema de l'habitatge correspon al mercat. No faci res, el mercat, oferta i demanda, ho soluciona. Nosaltres estem convençuts que el camí és un altre i és el camí que estem seguint i que seguiré i pel que continuarem, que és regular aquest mercat, intervenir aquest mercat per garantir, insisteixo, que l'habitatge és prioritàriament un dret al servei dels ciutadans. Em vaig comprometre a fer de Catalunya un lloc més segur. Cada dia que passa, Catalunya és més segura. I no ho diu el govern, ni ho dic jo, ho diuen les dades, si es miren amb objectivitat. Entre gener i juny del 2026 s'ha registrat un descens del 7,6% dels fets delictius respecte al mateix període de l'any passat. És a dir, prop de 22.000 fets delictius menys que el mateix període de l'any passat. Es consolida una tendència positiva per al descens de la criminalitat iniciada l'any passat. El 2025 es van registrar uns 24.000 delictes menys que el 2024. Va haver un descens d'un 4%. Tendència positiva amb la que hem de seguir treballant. A Barcelona, per posar un exemple, la criminalitat ha baixat un 11,2% i tenim un 15,9% de reducció en l'àmbit de la multireincidència, que vostès saben que va ser un punt d'especial atenció per part del govern, gràcies als plans de xocs que s'han posat en marxa en aquesta qüestió.
7: 9:58 minuts, arribarem nosaltres a les 10. Hem de deixar aquí tota la informació del que surti d'aquesta compareixença d'Illa. La podreu escoltar i recuperar tant als butlletius informatius com també a l'informatiu de les 2 del migdia.
3: Aquí Catalunya. I want it.
7: Però, abans de marxar de veritat, dir-vos que, ja ho sabeu, estem sortejant entrades per anar a Port Aventura, dues entrades per anar a Port Aventura, si truqueu ara al 93-344-1411. 93-344-1411. Qui truqui primer se les emportarà. Dues entrades per anar al parc d'atraccions. Vosaltres i amb qui vulgueu, escolta, que això també està molt bé. Sempre va bé passar-s'ho bé en un parc d'atraccions així. Com deia, nosaltres ara ho deixarem aquí. Són ara, això, doncs 9:59 minuts del matí. I el que farem és deixar-vos amb un dels millors moments de la temporada de l'Aquí Catalunya, en aquest cas, amb el racó de pensar de Miqui Núñez amb Lourdes Lancho, l'entrevista també al cantautor Víctor Manuel, i tancarem amb la secció de cinema d'en Roger Salvans, redactor en cap de la revista Fotogrames, que ens parlarà de pel·lícules d'amor. Que tingueu molt bon cap de setmana. Tornem dilluns a les 8 puntuals a l'Aquí Catalunya. Adéu.

Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: I obrim ja el nostre racó de pensar de cada divendres. Ho fem amb el Miqui Núñez. Bon dia.
2: Bonjour. I amb com se va?
1: Estava bien.
2: Tu bien?
1: I amb la Lourdes Lancho, com estàs?
3: Très bien, j'aime le croquet.
1: Ara farem tot el programa en francès, perquè jo me'n vaig, eh?
3: Bueno, jo com estic apuntada al Duolingo, puc fer-ho. Ah.
1: Va, anem a entrar en matèria, perquè tenim molta teca i poc temps. Què t'ha fet pensar a tu, Miqui? Què t'ha fet emprenyar, diríem, aquests últims dies?
2: Sembla que el meu racó de pensar és més el racó de hatejar últimament, més que el racó de pensar, eh? Però, dit això, mireu, jo aquesta setmana he hagut d'anar a gravar un spot a un punt d'Europa, llavors he hagut d'agafar l'avió, d'acord? Mm-hmm. He hagut d'anar a gravar un anunci amb un avió. No recordava, perquè feia molt de temps que agafava un avió, la ràbia que em fa la gent que s'aixeca abans... Oh. A l'avió.
1: I això et diria, mira, a més et diria que això és típic a l'Spanish.
2: Sí, òbviament, com tantíssimes coses que fan falta...
1: La Lourdes discrepa, eh? Tu discrepes.
2: La Lourdes discrepa? Lourdes
3: la
2: no ets de les que s'aixeca abans.
3: És bastant universal, perquè
2: bueno.
3: Si agafes... Jo aquest estiu vaig anar a Itàlia i al vol anava ple d'italians que tornaven de vacances de Barcelona i tots es van aixecar.
1: Que és veritat que en això del respecte a italians i espanyols compartim ADN. Miqui.
2: Sí, moltes coses, sí. No, res,
1: jo o sigui,
2: no, m'encanta. A mi el que m'ha fet pensar ha estat aquesta falta d'empatia, no? O sigui, nosaltres estàvem asseguts, crec que a la fila 15 o la 16 o una cosa així. Llavors diuen, expressament, diuen, si us plau, estigueu asseguts fins que no diguin que us podeu aixecar a la vostra filera, tant... O sigui, abans de que l'avió pari, ja hi ha gent... que s'està aixecant i està corrents cap endavant mentre el personal de l'avió està dient si us plau no us aixequeu, aquella persona ja està a un centímetre de la seva cara dient-li tinc pressa, he de marxar, he de baixar, sí, vinga, som-hi. Espera't un segon a que pari l'avió. De veritat, o sigui, crec que és molt més lent quan la gent s'aixeca tota de la vegada.
1: És més endreçat.
2: I llavors hem d'anar... Perdona, és que jo tinc la maleta una miqueta més enrere. No, disculpa, és que jo he d'esperar els altres d'allà. No, és que tal, no sé què. Hi ha gent que s'arriba a enfadar. O sigui, jo recordo que estava a la fila 15. Ens diuen de la 5... Em sembla que és de la 1 a la 5, de la 5 a la 10, de la 10 a la 15. Llavors jo m'aixeco, vaig a buscar la meva motxilla que la tenia posada a dalt dels seients, allà dalt, i una persona apretant-me molt fort, o sigui, invaint el meu espai personal, mirant-me com dient-me te n'adones que jo ara mateix no puc passar perquè tu estàs aquí al passadís? I li vaig dir, senyor, em sap molt de greu, però vostè estava a la fila 45. Si jo estic a la fila 45, m'esperaré el meu punyetero torn. No passa res. Llavors, vostè s'espera a que jo tregui la punyetera maleta d'aquí dalt, a que les altres dues persones que estan assegudes al meu costat passin també, i jo faré un tap. Això serà un cotxe canviant les rodes a la C58. Penso ser el cotxe que està al mig de l'autopista, de veritat. Pareu, tio, espereu-vos, perquè és que anirem més ràpids, és que ens estalviarem moltíssimes coses. Llavors, m'ha fet pensar molt en... El meu avió tornava a la una de la matinada, gairebé arribem a la una de la matinada a Barcelona. De veritat, tens tantíssimes coses a fer a la una de la matinada que no et pots esperar 30 punyeteros segons a que sigui la teva filera per baixar-te? M'ho estàs dient de veritat? Jo des d'aquí faig una crida a tota la gent que ens escolta a intentar respectar una mica les normes de les aerolínies. És igual que allò de, ara mateix no podeu portar els auriculars posats. D'acord? Nois... Noies, el vol dura 2:30. Esteu segurs que no podeu mirar durant un segon a la senyora que està explicant o al senyor que està explicant com t'has de posar la mascareta? Perquè després morirem i t'hauré de posar jo la punyetera mascareta. No, és que te l'hauré de posar jo i moriré jo per culpa teva. Igual que la gent que està a la punyetera porta... Perdó, estic dient molt punyeter, eh? Però a la porta de sortida. Els hi diuen, va, tal, no sé què, t'explico... I la gent segueix mirant el mòbil com tot. Sí, sí, sí, tranqui, tranqui. Com tu, com la meva vida... Depengui de que tu obris la porta i no obris la porta, et juro que l'obres amb el cap, la porta. O sigui, t'agafo i... O sigui, et juro que el vidre aquell de la finestra, que és infinitament gruixut, el rebentaràs amb el cap, de veritat. I fins aquí el meu record de pensar avui.
1: T'has tret un pes del sobre?
2: Sí, sí, és que no tinc psicòleg fins al dimecres que ve, tio, i llavors havia de fer-ho per aquí.
1: Que hi ha dos tipus de persones, els avions, els que es treuen primer el cinturó o els que primer engeguen el mòbil, treuen el modo avió del mòbil. Tu,
2: no,
1: què fas
2: pa,
1: primer?
2: Perquè
1: aquesta també és l'altra angoixa, eh? Aixecar-se, però també arribar i ràpid, ràpid, ràpid, ràpid al mòbil, el trec.
2: Sí, no, no, saps què passa? Que jo crec que Jo a vegades trec el mode avió ràpid perquè si anem tard, jo sé que la meva mare pateix molt, i si li he dit, mama, arribem a les 12 i són les 12 i 20, penso, està buscant a les notícies quin avió s'ha estrellat ja, saps? A veure si és el meu o no. Llavors potser sí que trec el mode avió no ràpid, però just al límit de quan es pot, sí, això sí que ho faig.
3: A mi em diverteix molt a l'AVE, com jo soc usuari habitual de l'AVE, jo sé que a l'entrada a Barcelona hi ha una trampa, hi ha uns túnels abans i encara queda una estona per arribar a Sants.
2: Ai,
3: llavors,
2: ai,
3: també
2: ai,
3: et diuen que no t'aixequis fins que el tren no estigui aturat. No costa tant. L'avió sí que costa de baixar, pujar, tot això. El tren s'atura i baixes, pim-pam, ja està.
2: Sí,
3: I la gent, jo ric molt perquè veig que ja estan amb les motxilles carregades, les maletes, els abrics posats, i dic, els hi queden com 7 minuts encara.
1: Però també passa que ansietat crida ansietat, perquè jo penso en les cues dels avions a l'hora d'entrar. Tu pots dir, és igual, jo no faré cua, no em posaré de peu, però acabes que hi ha algú, es posa allà, dius, ai, que m'hi hauria de posar, no? I ja comença a tenir el cul inquiet.
3: Sí, totalment.
2: Sí, obren portes les 8 i 20, i veus que les 8 i 10 ja hi ha dues persones allà els primers, i penses...
3: I a les 8 també.
2: Sí, i a les 7 i 50 també, sí. Però és com, em quedo sense lloc. Vaig ja per si de cas.
1: Clar, perquè no tindré lloc on posar la maleta. Sí, però...
2: 15F, ho diu, però per si de cas.
1: Arnau, que tu has buscat possibles motius de per què la gent està de mal humor als avions.
4: Ho dèieu ara, l'estrès i l'ansietat. Jo, mira, que aquest Nadal he viatjat a Viena, i a l'aeroport de Viena, abans d'entrar a l'avió, van obrir com dos comportes, i la cua que hi havia en ordre es va convertir en un desordre total. Els de darrere tot entrant... Bueno, va ser un absolut caos. Per l'estrès i l'ansietat, que seria el principal motiu. Per moltes persones, volar genera ansietat, per la por també a volar, preocupacions pels retards o les connexions, o saps, totes aquestes coses. Els espais reduïts i la falta de control. Els avions són espais petits on no hi ha gaire privacitat i tothom ha de compartir l'espai, doncs estar atrapat al costat d'estranys pot augmentar aquesta irritabilitat. La fatiga i els canvis d'horaris. Molts vols són o molt d'hora o molt tard. Per tant, si és molt d'hora, t'aixeques ja de mal humor, possiblement, a no ser que te'n vagis de vacances, que això també ja és un altre tema. La deshumanització del servei, perquè alguns passatgers tracten la tripulació com a empleats que han de servir-los, oblidant que són persones, i això pot portar doncs a comportaments molt grollers. O, per exemple, l'anonimat relatiu, que és la sensació aquella que mai tornaràs a veure aquestes persones i, per tant, actues sense filtres socials.
1: Clar,
4: perquè,
1: mira,
4: com dius,
1: escolta,
4: com que a ells ja no els tornaré a veure, doncs potser em comporto d'una altra manera el que tu fas habitualment.
1: Això si no ets famós com el Miki.
2: És que és horrorós, és que és veritat, o sigui, hi ha gent molt maleducada als avions que pensa que aquella persona que està del servei de l'avió està només al seu servei i no al de les 150 persones que hi ha més, si és un avió petit, perquè és que és molt fort, és molt fort. Mira, no es recordava que m'irritava tantíssim el tema dels avions, No me'n recordava. Gràcies, Arnau, moltes gràcies.
1: Lourdes, a tu què t'ha fet pensar aquesta setmana?
3: Doncs mira, em sembla que va ser ahir o abans d'ahir, va haver-hi un incendi en un local a Madrid, al Passeig de la Castellana, perquè els empleats d'aquest local van muntar una festa amb material pirotècnic. I clar, tenim molt recent l'incendi, la tragèdia de cap d'any a Suïssa, a Crans-Montana, en aquell bar on es celebrava amb bengales, ampolles de xampany, amb ampolles.
4: Les dues, segur.
3: I ho tenim molt recent, i ho vaig pensar, dic, ostres, és que no aprenem gens. I em va venir al cap una altra imatge d'aquestes de Després de Reis, que vaig estar en un bar, i em vaig fixar que una de les parets era una cafeteria d'aquestes cookies, no? I una de les parets estava tota folrada de flors de tela, de roses, i dius, bueno, jo que vinc de pobre, sempre quan veig aquestes coses penso, això costa molt de netejar, això és un niu de pols, aquestes coses de mare, no? Però em va fer pensar, quan ahir vaig llegir aquesta notícia, amb aquesta decoració, perquè estaven celebrant amb una taula, no al costat d'aquesta paret, estaven celebrant un aniversari que, a part de les espalmetes que porta el pastís, portava unes bengales. I jo en aquell moment, bueno, doncs vaig cantar, com tota la resta de la cafeteria, doncs, aniversari feliç a la gent que ho estava celebrant, però després, ahir, vaig pensar, collons, estaven celebrant un aniversari amb un pastís, amb aquestes dues bengaletes, bueno, són espelmes d'aquestes que són com de bengala. I aleshores vaig pensar, ostres, una espurna d'aquestes hagués pogut saltar a la paret de roses de flors de tela.
1: I convertit en una tragèdia.
3: Una tragèdia. I vaig mirar la decoració d'aquest, del Fanático, el bar aquest del Passeig de la Castellana, i efectivament tenia el sostre com uns tendalls de tela. I és que a Madrid, el 2023, a la plaça Manuel Becerra, ja van morir, em sembla que van ser tres persones.
4: Tres persones, una pizzeria.
3: A una pizzeria, oi que sí?
4: Sí.
3: I també era perquè tenien material inflamable al sostre. Uh-huh. Llavors, jo penso, ostres, tot això existeix, a veure, al sentit comú de no encendre coses, material pirotècnic, dintre dels locals. Crec que a Espanya no hi ha específicament, bueno, l'ús de material pirotècnic...
1: La regulació és autonòmica. De fet, aquí a Catalunya, quan va passar una desgràcia, un incendi a Múrcia el 2023, aquí es va dir, doncs, es prohibeixen aquestes bengales.
3: No, des de 2010 està. El reglament a Catalunya està vigent des de 2010.
1: Però la prohibició explícita és arran
3: no hi ha, però
1: del 2023.
3: Hi ha una prohibició explícita de material inflamable.
1: Clar.
3: No posa bengales.
1: Clar, no especifica.
3: No especifica. I clar, feta la llei, feta la trampa.
1: I ara el que hi ha i el que fan servir els locals aquí a Catalunya són aquestes bengales LED, que a veure, que
3: sí,
1: no són tan espectaculars, però
3: mira. I unes altres de foc fred també que li diuen. Però igualment, si repasseu, justament ahir, amb una altra emissora de ràdio, que per casualitat, no penseu que l'escolto habitualment, per casualitat vaig sentir, repassaven a les xarxes socials de les principals discoteques de les províncies catalanes.
4: Totes,
3: i a totes bengala. Hi havia fotografies recents amb celebracions amb bengala. Jo dic, a veure, som del gènere tonto, què estem esperant? És que això és un perill, en un lloc tancat. I és que recordo que per Cap d'Any la Luz Sánchez Mellado posava a les xarxes. Això és una metàfora de nostres tiempos, no? Que són els joves veient com s'incendiava el sostre i continuen celebrant com si res. Diu, és un poco la meta... Así estamos todos ahora, no? Veient com s'inicien els incendis i les catàstrofes i no fem res. Pues això, tot això m'ha fet pensar que s'hauria de ser una mica més seriós amb aquestes coses.
1: Doncs sí.
3: Perquè a la vista està. Jo ja et dic, en el moment que feia el cafè no ho vaig pensar, però després vaig lligar coses i dic, coi, però si és que venim de fa 4 dies d'una tragèdia on han mort 40 persones.
1: I a més, que si tu ets un descerebrat i vols matar-te sol, doncs mira, fes el que vulguis, no? Però, si el teu descerebrament posa en risc la meva seguretat, una mica com el que deia el Miqui dels avions, també.
3: Sí, el que deia el Miqui,
1: doncs, escolta'm, llavors sí que puc opinar i queixar-me, no?
3: Haig de dir que buscant una mica d'informació, l'associació de locals nocturns van fer al gener pues, una crida a no utilitzar aquest tipus de material, però després és que es contradiu amb la pràctica que si et celebres un aniversari et porten unes safates de cava amb les bengales. És absolutament habitual, oi, Miqui?
2: Sí, jo quan era jove i anava...
1: Quan era jove, és insultant que diguis això davant de dues senyores com la Lourdes i jo, eh?
2: D'acord, doncs, quan era una mica més jove i sortia de festa a les discoteques, la gent guai era la que estava a la zona VIP i li sortien
1: I
2: exactament
1: tant.
2: Amb la mateixa ampolla que a tu t'estaven servint al fang, però a ells els hi servien...

0: Aaron, sí. Recordem una mica de què anava,
1: sí.
0: Arnau.
1: Doncs que parteix de la base que dues persones desconegudes, després de respondre totes aquestes 36 preguntes, es coneguin al màxim possible. I amb la Miki, amb el Miki i la Lourdes, els hi fèiem una pregunta setmanal d'aquestes 36. I aquesta setmana la pregunta del dia és: quina és la por més gran que tens a la vida?
2: Mare meva, tal i com està l'actualitat.
0: Doncs sí.
3: Vols començar tu, Lourdes, o jo? Jo la meva és que se m'aixequi algú davant a l'avió. No, no, no.
4: Quin susto. Quan has dit que se m'aixequi, he quedat una mica com...
0: O que no se m'aixequi, no? Que se m'aixequi en un moment que no toca, o que no se m'aixequi quan toca.
3: Podria ser. No, no, però és una altra, és una altra. De moment és una altra.
4: No, igual en una situació que se t'aixequi també és un problema.
3: No, clar, òbviament.
4: En alguna situació que se t'aixequi en un mal moment.
3: Absolutament, absolutament.
4: Deixem aquesta via.
3: Sí, anem a correr un estúpido velo d'aquells, no? I ja està. No, tu saps de què tens por, Lourdes? Jo ho he de pensar una mica.
4: Jo no, jo gens. Perquè, malgrat com està el món i que igual hem de parlar d'algo mundial que no sigui de futbol, per mi, la meva gran por, el meu pitjor malson, és que es mori la meva filla.
0: Ai, oh, uf, sí.
4: No tinc cap dubte, o sigui, dic rapidíssim.
0: Quin calfred ara mateix.
4: Sí. Segur que qualsevol que tingui fills, si li fan aquesta pregunta, el primer que li passa pel cap és això, que passi això.
3: Uau. Sí. Clar, jo no tinc fills, per tant, encara no sé què és l'amor maternal i paternal, per tant, anava a dir que em mori jo. A mi morir em fa moltíssima por. Moltíssima por, de fet. Abans que parlàvem de psicòlegs, és el que estic parlant últimament amb el meu psicòleg. Sí, perquè els meus avis s'estan fent grans, ja només me'n queden 3, veig l'amor com molt a prop, els avis dels meus amics també s'estan com morint, veig com tal, veig això, l'altre, i penso, tinc 30 anys, si visc el que he viscut fins ara una altra vegada, tindré 60, i quan ho torni a viure una altra vegada, és a dir, només em queden 2 disparos iguals que el que he fet ara, ja tindré 90, i probablement moriré. I llavors és com que em fa moltíssima por perquè m'encanta la meva vida, m'agrada molt. Saps? La meva vida és molt
4: spoiler,
3: guai.
4: Te faig un spoiler, et vas ajustant. Perquè jo ja estic... A mi no sé si em queda un disparo, que dius tu. No, a veure, et vas fent gran, però també et vas adaptant a això. I llavors és, la vida també és molt maca.
0: Clar, perquè la por a la mort, així com a genèric, després si entres al detall, et fa por no saber com et moriràs, no saber quant temps et queda, clar...
3: Clar, és que hi ha moltes coses.
0: És a dir, a tu si
3: coses,
0: et diguessin, perquè... et direm quant temps de vida et queda, voldries saber-ho?
3: No, ni de broma. No m'agradaria saber-ho ni com moriré, ni quan em queda, ni res de res. Però suposo que, al cap i a la fi, la vida és divertida i la vida la vivim tan intensament o l'hauríem de viure tan intensament perquè sabem que algun dia s'acabarà, perquè si no s'acabés mai, tindríem 50.000 opcions de fer les coses malament i ja les faré bé algun dia, no?
4: Sí.
3: Llavors, sí,
4: a mi us diré que el que em fa por és la indignitat de tenir un final... doncs això, indigne i de patiment. Però morir-me, penso, game over. Fins ara miro i dic, hòstia, doncs no ha estat malament la meva vida, m'ho he passat molt bé, continuo passant-m'ho molt bé i ja està. De totes maneres, si mors, vull dir, no ho has de gestionar. És la bona notícia, és que tu n'has de gestionar la teva mort.
0: A veure, que la meva mare m'està dient que estem massa dramàtics.
4: Ai, sí,
0: intentem canviar una mica el to, Miki. Abans parlaves de la paternitat, de la maternitat. Tu voldries tenir fills? Ho has pensat, això?
3: Sí, jo ja estic... O sigui, jo estava pels 28 i em picava el coquet, ja.
0: I ara no literal, que en tinc...
4: Com Escolta, no. Estem entre dramàtics, Eros i Tànatos, eh? Estem una mica entre el
1: extrems,
4: tema.
1: Eh?
4: Estem d'extrems.
0: Perdó, és que ens estàs posant en safata i és divendres, saps?
3: Ja, ho sento.
4: No, és fantàstic.
3: Amb els 28 jo ja pensava, mira, ara, si fos pare, no tal. I ara que n'he fet 30... cada dia amb alguna cosa o amb algun amic o amb la Sara o amb algú, sempre surt el tema de...
4: Doncs no ho deixis 50. Perquè, mira, no ho deixis perquè és millor ser jove perquè tens més energia i ho disfrutes més. Yeah. I després, si t'ho pars de pensar, no sé si estàs d'acord, Marina, mai no és el moment.
0: Mai no és el moment, això
4: mai
0: està
4: no
0: claríssim. Jo, en canvi, soc de les que vaig ser mare tard, bastant tard, i també vaig disfrutar molt de la vida abans. Eh?
4: Vull dir que... Bastant tard, quan... A quina
0: 39, 38 en tenia jo.
4: És que enganyes tu també.
0: M'enganyo. A mi el coquet em va començar a picar tard, saps? Jo era diferent.
4: Bueno, també...
0: Espera, és que m'està demanant pas la Lorena Vázquez. Lorena Vázquez, bon dia.
5: Bon dia. és que clar, estic flipant, pareu ja de parlar de fills i de drames, que és divendres. Si vinc aquí a parlar, vinc aquí a parlar de coses importants com el que ha passat amb Julio Iglesias, m'esteu desmuntant el divendres,

0: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: És que no la conec, la pel·lícula. Ara he quedat fatal, però...
3: Bueno, no, tu tinc... sempre quedes fatal totes les setmanes.
2: Ara! Taca!
1: El cinema no és el meu. Per això tenim aquí perquè ens il·lustri. Sí, sí.
0: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
4: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Roger Salvans, redactor en cap de la revista Fotogrames, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia, com esteu?
0: Déu-n'hi-do, la setmana moguda a Hollywood, eh?
1: Sí, sí, déu-n'hi-do. Portem uns dies bastant mogudets, amb notícies que van des de la Crònica Rosa, que en veu parlar el dimarts, a la Crònica Negra Més Negra, però una de les notícies que ha marcat la setmana ha sigut la lectura, la comunicació de la shortlist.
0: De Cirat, que passa el tall.
1: Sí.
0: Per inexperts, què és això de la shortlist i quin és el camí que queda encara per arribar al final?
1: Sí,
0: perquè
1: anem dient,
0: va passant, quantes pantalles més ha de passar?
1: Queden unes quantes, en realitat en queda una. El que passa és que per arribar a aquest final de pantalla queda un procés i hi ha tota una sèrie d'elements que s'han de disposar i jugar. Les shortlists no són les nominacions, són les prenominacions, és a dir, és una primera selecció que fan en una sèrie de categories, en 12 categories, val? Que l'Acadèmia escull les que passen un primer tall. Cirat ha passat el tall en 5 d'aquestes 12.
0: Mm-hmm.
1: Val? Millor pel·lícula internacional, millor banda sonora, millor so, millor fotografia i millor càsting. Són categories doncs importants, que donen una idea de que Cirat està funcionant molt bé als Estats Units.
0: Clar. I la pregunta, té opcions?
1: Opcions de què?
0: En alguna d'aquestes categories?
1: Doncs sí, té opcions, per exemple, de passar per millor pel·lícula internacional, que això en principi semblava que era el que comentàvem des del començament. Són 5 pel·lícules que s'escullen per aquesta categoria. Ara en tenim 9. El Cirat ha passat el tall, és a dir, que té molts números perquè hi sigui, però és que sobretot el que és important és veure que la pel·lícula pot tenir presència més enllà d'aquesta categoria. Pot estar en més categories nominada. I això és una de les coses que si recordem, per exemple, a La Societat de la Nieve fa un parell d'anys, doncs va passar a 4 d'aquestes shortlist i només va estar nominada a 2 categories, Oscar Internacional i a millor maquillatge i perruqueria. Però un any enrere, que és segurament l'exemple que tots ens voldríem emmirallar, és el de Si una vida tiene el frente, la pel·lícula alemanya de l'Edward Berger,
0: sí,
1: que també va passar a 5 shortlist i va acabar estant nominada a 9 categories, 9 nominacions i va guanyar 4 Oscars.
0: Per tant, quan sabrem si segueix avançant posicions, Cirat?
1: El 22 de gener. El 22 de gener és quan els Oscars donen a conèixer les seves nominacions. Les votacions arrenquen del 12 de gener al 16 de gener. Val? I això és un dia després dels Globus d'Or, que hi ha també nominació per Cirat a millor pel·lícula internacional. És a dir, que a l'11 sabrem si Cirat guanya el Globus d'Or i el 12 comencen les votacions. Llavors, el 22 de gener sabrem si Cirat passa a millor pel·lícula internacional o la resta de categories que pot estar, que ha passat la sort, o més fins i tot, i després la gala celebrarà el 15 de març.
0: Perquè, clar, és una fita històrica. Feia temps, ens parlaves abans de La Societat de la Nieve, però
1: sí,
0: que una pel·lícula espanyola no guanya un Òscar, quan
1: des
0: fa?
1: Des de Amenábar, des de Mar Adentro, però el que és fort...
0: Això
1: és
0: són
1: que,
0: 20 anys.
1: Sí, sí, el que és fort és que estem parlant de que Cirat, és veritat, té totes aquestes nominacions, però és que podria acabar-se fent un forat entre les 10 nominades a millor pel·lícula. I això sí que seria gros, perquè mai cap pel·lícula espanyola ha estat nominada a millor pel·lícula. Pensem que l'Acadèmia cada vegada té un caràcter més internacional, cada vegada hi ha més acadèmics de diferents països. Això afavoreix molt el ventall de pel·lícules que acaben arribant a aquest punt. I Cirat, hi ha unes 6 pel·lícules que estan clares, ja. Ja sabem que d'aquestes 10 nominades, 6 estan fixes.
0: D'acord.
1: Val? Llavors, en aquestes 4 que queden, n'hi ha 3 que estan totes distribuïdes per Neon, que és la distribuïdora que porta Cirat als Estats Units. I són pel·lícules que segurament tindran moltes nominacions i acabaran entrant també aquí. I són també europees i internacionals.
0: Ara et demanaré que et mullis, perquè escoltàvem aquesta mateixa setmana l'Oliver Lasche dient la meva pel·li no és oscaritzable.
1: Mm-hmm.
0: Tu què creus?
1: Jo crec que acabarà passant el tall, però que no guanyarà.
0: Res, a cap de les categories.
1: No ho sé, cap de les categories, això és molt gros. Jo crec que potser té més números fins i tot en banda sonora, val? Perquè sembla ser que els acadèmics ara estan molt per les raves.
2: I el càsting, no?
1: El càsting ha estat nominat a millor càsting, però tenint pel·lícules tan grosses com Hamnet, com Una batalla tras otra, com fins i tot Valor sentimental, que és la gran rival juntament amb Un simple accidente, totes aquestes pel·lícules venen de Cannes, a més a més. Uh-huh. És molt fort perquè a Cannes, al mes de maig, ja gairebé podem definir el que serà la temporada de premis.
0: Que una altra de les notícies de la setmana relacionada amb Hollywood és el contracte que ha signat George Clooney, que resulta que no farà més petons de pel·lícula amb ningú per compromís amb la seva dona.
1: Segueix la ruta Paul Newman. La ruta Paul Newman, que no és cap destiturístic ni cap ruta figurada per als escenaris on va rodar Paul Newman, sinó que en Paul Newman, quan va complir una edat determinada, va dir que això s'acabava i que només es faria petons amb la seva dona, la Joan Woodward, a la vida real. En George Clooney, és que té 63 anys aquest senyor. Té 63 anys i és més que una qüestió d'amor i de professar una adoració per la seva dona, la Mal Clooney, que també, que segurament també. Clar, pensem que el George Clooney, l'últim petó que recordem, quin és? Possiblement seria el que es fa amb la Julia Roberts a Viaje al Paraíso.
0: Déu-n'hi-do, el moment de Viaje al Paraíso, el petó de George Clooney icònic amb la Julia Roberts, és aquest.
1: Fins els hem d'imaginar, fins al petó, en una posta de sol.
2: No. No. Just...
3: Nope, no, no.
1: I ells mateixos diuen, no, ja està, fora.
0: Això no
1: fora
0: toca,
1: petons.
0: No? Això no
1: fora
0: toca.
1: Petons. Això s'embolica en dos ex, no hi ha manera. Llavors, en George Clooney el que fa és dir que és gran, que té 63 anys, que ja no li toca fer de galant romàntic. De fet, el mes de març ja va dir que no faria més comèdies romàntiques, és a dir, que ara tindrem...
0: Però això, una cosa és que digui això, l'altra cosa és que ho hagi signat per un compromís amb la seva dona. És que, clar,
1: és que la seva dona és la Mal Clooney.
0: Clar, però no, està barrejant una cosa amb l'altra, no fotis.
1: Una sí, cosa, la Mal Clooney és una advocada superprestigiosa que treballa per l'ONU.
0: I que ja no toca ser el galant romàntic, i l'altra cosa és que tu et comprometis amb la teva dona a no fer més petons de pel·lícula. Escolta, la gent a partir del 63
1: també fa petons.
0: Es pot seguir fer petons.
1: Però ell no vol. Ell no vol fer-se petons.
0: Clar, ell no vol perquè ho ha compromès amb la seva dona.
1: S'ha compromès amb la seva dona.
0: Que no ens enganyi, que no ens prengui el número.
1: També tenim, jo crec que en George Clooney ara mateix està més a prop de fer del paper de l'avi simpàtic que no pas...
0: Bueno, l'avi
1: del...
0: simpàtic es pot fer petons amb la seva dona.
1: O pot ser vidu i no, tenir, vidu, no tenir cap lío, però de moment el George Clooney fa això.
0: Que
1: i...
0: això ens ha portat a preguntar-te quins són els millors petons de la història del cinema.
1: Hi ha moltes maneres d'encetar aquest tema. Jo proposo, no sé si serà el millor, però segurament serà el més llarg. El petó de la Cari, de la Ingrid Bergman i el Cary Grant a Encadenados.
4: No salimos a cenar. Nos quedamos.
5: Tenemos que comer.
4: Prepararé algo.
5: No te gusta cocinar.
1: Clar, fins hem d'imaginar que ells es fan el petó quan no estan parlant, en aquestes pauses. Mira, hi havia una... El codi Hays era un codi d'autocensura que es va imposar a Hollywood fins als anys 50. Val? I el codi Hays especificava una de les mesures més fascinants que tenia aquest codi, fascinant ja de per si, era que els petons no podien durar més de 3 segons.
0: Ah, 3 segons?
1: 3 segons. Doncs aquí en Hitchcock va dir, doncs, 3 segons no, 3 minuts.
0: Toma ja.
1: I són un petó que dura 3 minuts, que ells dos es van fent a mida que van parlant, que van passejant per l'habitació, que truquen al servei d'habitacions. És un petó que dura 3 minuts.
0: Què més ens has portat en aquesta tria?
1: Clar, hi ha molts petons. I el problema que tindrem aquí és que posarem els talls dels petons i no se sentirà res perquè s'estan fent petons. Però un petó icònic, almenys per la meva quinta, és el de que es fan el Tobey Maguire i la Kirsten Dunst a Spider-Man.
0: Tots amb la mateixa música de fons, eh?
1: Clar, és que és romàntic, aquí ens imaginem...
6: Puc preguntar si l'heu intentat emular mai, aquest, vosaltres, les vostres vides privades?
1: Penjat com a l'Spiderman.
6: No, penjat, però del revés.
1: No, penjat pas, no. Com l'Spiderman, no. Penjat com un pernil, no. Però clar, és una cosa que pot passar. És un petó icònic que després s'ha parodiat i que fins i tot, dintre de la trama de les tres pel·lícules de Spiderman del Sam Raimi, doncs se'n fa referència, perquè si recordeu, a la tercera, la Mary Jo s'enfada moltíssim perquè el Tobey Maguire, el Peter Parker, fa un petó simulant això. Hi ha molts petons sota la pluja, que són molt incòmodes, els petons sota la pluja, però el Diario de Noah, hi ha petons del Diario de Noah.
0: Sí.
1: Hi ha petons a Desayuno con Diamantes, també sota la pluja. Potser un dels petons més romàntics i més corprenedors que hem tingut els darrers anys de Hollywood no el fan un noi i una noia, sinó que el fan el Jake Gyllenhaal i el Heath Ledger a Brokeback Mountain.

0: pell de gallina. No tenim àudio. Tenim el fragament de...
1: Aquest és l'àudio, el tenim, és aquest, sí. L'àudio.
0: Que sempre em pregunto com hagués sigut aquesta pel·lícula si l'hagués acabat dirigint Pedro Almodóvar, que era el projecte amb el que havia de fer el salt a Hollywood, i al final no es va animar.
1: I t'has respost a tu mateix?
0: No, no m'he respost perquè realment ja va fer un western. Brokeback Mountain és un western ambientat als anys 50-60, va ja fer un western amb el Pedro Pascal i el Ethan Hawke, i era molt diferent, és a dir, que potser hagués sigut molt diferent. Per mi, el millor petó de pel·lícula de la història del cinema, i no ho dic jo, sinó que ho diu en Peter Falk, és el del final de La princesa prometida.
2: ¿Qué? ¿Qué?
3: No, habla de besos, no tendrás ganas de oírlo.
2: No me importa demasiado.
3: Desde la invención del beso, ha habido 5 besos que han sido calificados como los más apasionados, los más puros. Este lo superó a todos.
1: Preciós.
0: Pell de gallina, el petó que es fan en Wesley i la princesa Buttercup, el Cary Elwes i la Robin Wright a La princesa prometida, i això ens porta a parlar, ajuntem la crònica rosa del George Clooney, els petons, amb la crònica negra, perquè és segurament la pel·lícula... És que en Rob Reiner, que és el director que va ser assassinat presumptament el seu fill juntament amb la seva dona el diumenge, és el director de La princesa prometida, i té uns finals de 80 i primers de 90 absolutament espectaculars, i un d'ells és aquesta La princesa prometida, que podríem recuperar aquestes festes sense problema.
1: Vinga, acabem amb la recomanació de la setmana, no podria ser altra que Avatar.
4: J'ai pensé a quelque chose.
0: No, no és Avatar.
1: Què me dices?
0: No, jo no puc amb els pitufos blaus aquests enormes.
1: Home, però si és la gran estrena, majúscules, tens aquí la pàgina oberta de la revista per Avatar.
0: Però jo dic, sí, és que aquesta ja l'anirà a veure tothom.
1: Clar, també és veritat.
0: Vosaltres l'anireu a veure, Avatar? Una altra cosa que podríem parlar un dia és per què Avatar no ha creat un clamor popular, no s'ha convertit en cultura pop. És una pel·lícula que fa molts diners, però tu coneixes algú que hagi dit que la seva pel·lícula preferida és Avatar?
1: No.
0: No, ningú. Doncs aquí el que portava és una pel·lícula molt petitona que ens permet sentir a la Jodie Foster parlant en francès.
1: Vinga, ara.
4: J'ai pensé a quelque chose, Gaby, et je veux que tu le prennes au sérieux.
5: Oui.
4: Hein? Ok.
5: Bon.
4: C'est à propos de ma patiente.
0: Aquesta és la Jodie Foster, parlant en francès, que domina perfectament. És la seva primera pel·lícula en francès, tot i que ella es dobla a ella mateixa quan fan les traduccions i els doblatges a les pel·lícules en francès. És una pel·lícula dirigida per la Rebecca Zlotowski, que es va veure també a Cannes, amb la Jodie Foster fent d'una psicoanalista, psiquiatra, i és una pel·lícula que juga amb el thriller, a la comèdia, i és... Mira, doncs, si no ens ve de gust submergir-nos en Pandora amb aquestes 3 hores llargues de pitufos blaus, doncs aquesta és una molt bona proposta. També tenim Valor sentimental, la del Joachim Trier, que segurament serà la que li virarà l'Òscar a Cirat, però vaja, que el que cal és que anem al cine en festes.
1: Roger Salvans, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: I si ja no ens veiem, que em penso que no, molt bones festes.
0: Igualment.
1: Abraçada.
0: Que passeu molt bones festes. Adéu.
1: Adéu.
6: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
7: Conseller Ordeig, moltes gràcies. L'última més personal, quin ha estat l'últim bosc que ha trepitjat sense càmeres?
8: Ostres, Bueno, jo tot el dia estic voltant, ara m'has fotut.
6: Aquí Catalunya edició estiu, de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, amb Laura Estrada.
9: Sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
10: La treva pactada entre les dues parts...
9: Els mercats reflecteixen una treva. L'Ibex ha tancat amb creixement.
11: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
12: Ni som enemigues...
13: Ni estem en guerra.
12: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
11: Cada migdia, dona't treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.

0: quan tu...
1: Rebobinem el llapis de memòria, amb Jordi Manau.
2: Bona tarda, Carme.
3: Bona tarda, Jordi.
2: T'anava a dir que avui intentarem no parlar de política, però ho tenim fotut, perquè tot és política.
3: Sí, en això tens raó, tot és política. Sí,
2: tot.
3: Estic absolutament d'acord, tot.
2: Per exemple, parlar en català o castellà...
3: És política.
2: Tu on poses la línia? Vull dir, saps el típic exemple del cafè amb llet, no? Que tu el demanes i no t'entenen.
3: Sí.
2: Tu aquí què fas?
3: Torno a repetir perquè m'entenguin. Perquè si no, no n'aprendran mai, no? Nosaltres els hem d'ensenyar. Els hem d'ensenyar, els hem de donar el millor que tenim, que és la nostra llengua i la nostra cultura. I si no els ho ensenyem nosaltres, qui els ho ensenyarà? Per tant, si jo demano un cafè amb llet i no m'entenen, li torno a dir i li explico. Cafè amb llet. El cafè és fàcil d'entendre.
2: Sí, aquest és l'exemple més simplista.
3: Amb llet, jo els dic, sí, la llet de color blanc, allò de la vaca, i al final t'entenen.
2: I no et fa... És que la llet és molt bàsic, però en coses una mica més complexes, no et fa por que el treballador en qüestió doncs pugui patir conseqüències per una cosa així del seu jefe o de qui sigui?
3: En quin sentit, conseqüències?
2: Doncs que ara aquest, com que no sap català, que el facin fora.
3: Sí, però això no passa. Saps perfectament que això no passa.
2: Jo et pregunto si no et fa cosa. A mi no, a vegades t'he de reconèixer que em fa cosa de dir a veure si li portaré un problema a aquesta pobra persona.
3: No, és que no passa això, t'asseguro. Vaja, jo no conec cap cas. Més bé el contrari, no conec cap cas. A més, l'amo ha d'estar content de que el seu treballador sàpiga parlar les dues llengües i que algú li expliqui, perquè si ell ja l'ha contractat sabent que no parlava català, segurament que ell, quan l'ha contractat... Aquest és el primer, no? Quan ell l'ha contractat, ja no li ha preguntat si parlava català, perquè si no ja ho sabria, per tant. En tot cas, el que hauria de tenir responsabilitat és l'amo, no? No el que va treballar, sinó l'amo que el contracta.
2: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de la Carme Forcadell.
1: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de la Carme Forcadell amb camins de sopa de cabra, que jo suposo, Carme, que algú a casa que ens està escoltant diu, mira, l'haurà posat per parlar del procés, no? Per la lletra.
1: No.
0: Però no té res a veure. L'has inclòs al teu llapis de memòria per altres motius.
1: Sí, a veure, diu una frase molt, molt única que diu, mai no és massa tard per tornar a començar.
0: Aquesta és una de les que jo pensava, mira, potser pensa que està parlant...
1: Ell parla de... A més, aquest va ser l'últim disc de Sopa de Cabra, 2001. Perquè després es van separar. I aquí explica, mai no és massa tard per tornar a començar, no? Perquè llavors tots van començar en solitari. És a dir, que és una cançó molt, molt bonica, però també és molt trista perquè marca el final de Sopa de Cabra, que va ser un dels grups pioners del rock català, que va marcar tota una època... I aquesta cançó és l'últim disc perquè a partir d'aquest moment ells se separen i cadascú comença un camí en solitari. Llavors, mai no és massa tard per tornar a començar, no? Mai no és massa tard per tornar a començar l'aventura de la vida.
0: Per exemple?
1: Ells van començar a una aventura en solitari. I llavors, és molt bonic, senzillament. A partir d'ara hem fet un camí junts, a partir d'ara el farem per separat, i mai no és massa tard per tornar a començar. I crec que això és molt bonic. I no l'he triat per res del procés. L'he triat perquè a mi aquesta cançó em va agradar molt. Em va entristir perquè va ser el final com de Sopa de Cabra, tot i que després han tornat a fer alguna cosa.
0: Aquestes coses que passen.
1: Però en principi, en aquell moment, quan es va fer, doncs era el final d'una etapa i tots encetaven una etapa nova, no?, de les seves vides.
0: Que també, perquè...
1: És una cançó d'esperança.
0: I també són uns dels grans transmissors del català dels anys 90,
1: evidentment,
0: no? Sopa de Cabra, Pets,
1: sí, el Sau.
0: Sí.
1: El Sau, que també n'he posat una. Sí, també, evidentment, he posat...
0: No sonarà la de Sau perquè he triat entre aquestes dues, perquè ens vas dir 11 o 12, i aleshores he hagut de fer com una selecció.
1: Vaig triar també Sau,
0: Boig per tu,
1: que és una cançó d'amor molt bonica, i perquè Sau i Sopa de Cabra, també els Pets, evidentment van ser els grups pioners del rock català. I van marcar tota una època a uns adolescents que tenien necessitat de sentir música i que ells els van oferir la possibilitat de sentir música i rock en català a l'estil del que es feia arreu del món. I per tant jo crec que van ser pioners en aquest sentit.
0: Carme, a molts llocs diuen que ets filòloga. Ets filòloga?
1: No. Tinc un màster en filologia catalana, però jo soc llicenciada en filosofia i en ciències de la comunicació.
0: Mira tu.
1: O sigui que... Però després, com que vaig anar a treballar al Departament d'Ensenyament, vaig fer un màster en filologia catalana perquè vaig començar a fer classes de català.
0: Has escrit fins un diccionari.
1: Sí.
0: Com
1: acabes
0: escrivint un diccionari?
1: No ho sé, No ho sé, de veritat, perquè mai m'ho havia imaginat. A més, entre tu i jo, porta molta estona i moltes hores, fer-ho, però era un diccionari que vam fer un conjunt de persones d'arreu dels països catalans que volíem recuperar paraules dels diversos territoris perquè no es perdessin. I sí, vaig fer... un diccionari. Carai, estàs molt ben informat, Sí. Però no sóc filòloga, és a dir...
0: No ets filòloga.
1: No, vaig fer un màster... No, perquè jo vaig aprendre el català... Sí que vaig fer classes a la Universitat Autònoma, vaig anar a fer classes de català, però realment he estat més autodidacta. El meu ensenyament va ser en castellà, evidentment, com tots els de la meva generació.
0: Al teu poble, al Baix Ebre, parlàveu català pel carrer, no?, sense problemes...
1: Tota la vida parlant català pel carrer, però a l'escola no. I a l'institut tampoc, a l'institut de Tortosa tampoc. La gent de Tortosa també parlaves català pel carrer. És més, al pati parlaves català, fins i tot amb els mestres que eren catalans fora de l'escola parlaves català, però dins de l'escola eren castellà. I per tant... L'escriptura, escriure en català, va ser autodidàctica i fent classes a la universitat, que sempre recordo una professora estupenda que es deia Hortènsia Cullell, a la Universitat Autònoma, que va ser una molt bona professora de català, perquè a més jo vaig arribar a estudiar a l'Autònoma amb l'accent occidental, que encara no l'he perdut, tot i que...
0: Després en parlarem.
1: Tota la vida vivint a Sabadell, aquí em diuen que sóc d'allà i allà em diuen que sóc d'aquí.
0: Això passa molt.
1: Però jo parlava amb... I clar, i la gent, els companys, una mica els feia gràcia, no? I feien la gràcia d'aquella, la burleta. I la professora aquesta a mi em va ajudar molt, no? I a més em va dir, escolta'm, això... és català occidental, és perfecte, no els facis cas. A més, els ridiculitzava ells perquè no sabien, no? Les variants dialectals del català. Tinc molt bon record d'aquesta professora, sí.
0: I tu com eres com a professora? Perquè tu sou professora de literatura catalana i de llengua catalana a l'institut.
1: Sí.
0: Eres una profedura o què?
1: Sí i no. Depèn.
0: No,
1: intentava ser dura amb els que sabia que podien, perquè n'hi havia molts que podien i no volien. Amb aquests havies de ser dura. Amb els que els costava més, doncs, intentaves ajudar-los.
0: Però anem al fet.
1: Però
0: un 4,8 és aprovat o suspès?
1: Suspès.
0: Ets dura, llavors.
1: No, un 5 és aprovat. Un 4, això són números.
0: Ets empírica i pragmàtica, no, però un 4,8... El profe que no s'enrotlla amb un 4,8, Carme... Tu no t'enrotllaves, eh?
1: Depèn.
0: Ah.
1: Perquè jo feia una cosa que en aquella època no es feia, quan jo, que és... jo treballava el català oral. A mi em va costar molt, perquè quan jo vaig començar a fer de professor als anys 90, o finals 80-90, allà el que... sobretot el que es treballava era la llengua escrita. I jo els deia, és que això que feu és absurd, perquè no sabem si escriuran en català, però segur... que hauran de parlar en català, perquè facin l'ofici que facin, és igual, des de si són dependents o dependentes o infermeres o metges o el que sigui, hauran...

0: I el porto molt bé, el castellà.
1: Jo t'ho dic perquè crec que quan estaves a la presó de Mas d'Enric, abans sí. del macrojudici de l'1 d'octubre, unes companyes preses et van voler ensenyar a parlar castellà.
0: Sí, això és una anècdota que sempre explico. Té molta gràcia.
1: O sigui, t'haurien veure una mica peix.
0: Bé, perquè jo sempre parlava en català a la presó i era una persona que sempre, sempre, sempre parlava en català. Però el castellà el porto molt bé perquè he llegit molt en castellà. Tot el meu ensenyament, evidentment, ha estat en castellà. I el porto molt bé. Però és veritat que jo a la presó sempre parlava en català. Perquè, a més, la majoria de noies que estaven a la presó el català l'entenien. Perquè la majoria eren d'aquí, eren nascudes aquí. Sí que també n'hi havia de fora, però la majoria eren nascudes aquí, per tant, el català l'entenien, però no el parlaven.
1: Tu feies el mantinc que el català el feies a la presó.
0: Sí, jo parlava sempre en català, i quan havia d'anar al judici, és a dir, elles sabien que havia d'anar al judici a Madrid, van venir un grup i em van dir que estaven preocupades per mi, perquè, clar, perquè ara havia d'anar a Madrid i allà hauria de parlar en castellà. I elles me'n podien ensenyar perquè clar, perquè els sabia greu que ningú no m'entendria, no? I jo els vaig dir, i a mi em va fer molta gràcia això, sobretot perquè es van vull dir, perquè això demostrava
1: que,
0: exacte, no?, que m'estimàvem, no?, i que es preocupaven per mi, i que volien que el judici el fes bé i que tot m'anés bé. I jo els vaig dir, no, és que jo sí que en sé de parlar
1: con
0: en
1: la L
0: castellà,
1: un poco
0: i no s'ho creien,
1: grande,
0: i vaig
1: però
0: haver de parlar en castellà perquè s'ho creguessin, i es van quedar totes al·lucinades, i em diuen, però no entenem com és que jo els hi vaig dir, oi que ara sabeu més català, oi que ara algunes de vosaltres en parleu en català, i em van dir sí, doncs per això ho he fet. I llavors ho van entendre molt, no?, i van estar molt contentes i van dir, d'acord, continua'ns parlant en català. Però sí, va ser una anècdota molt bonica. Hi ha anècdotes molt boniques a la presó. N'hi ha de molt boniques i que demostren la sororitat entre les dones i la companyonia, i això sobretot.
1: Quan eres una reportera intrèpida de Televisió Espanyola a Catalunya, sí, parlaves
0: català,
1: el Girabol,
0: sí,
1: en català ho feies.
0: El Girabol era en català, sí.
1: Tu saps, no?, que ara mateix hi haurà molts oients que de cop s'han assabentat que tu vas ser reportera asfàltica.
0: Sí, sí, sí.
1: Què feies allà?
0: M'encantava. Era una feina que m'agradava molt.
1: De periodista, que tu
0: sí,
1: vas estudiar
0: que m'agradava molt, sí, sí. I anava, doncs, al terreny, no?, fer reportatges allà on sigui, allà on passaves, igual una inundació, com ara, malauradament, que hi ha hagut aquesta inundació a les Terres de l'Ebre, doncs anàvem allà. Era un programa setmanal de reportatges sobre tot el que havia passat aquella setmana, si eren, i si no havia passat res que es consideres que era important, doncs llavors fèiem reportatges més de tipus històric o atemporal, per dir-ho d'alguna manera, però sí que fèiem, sempre eren reportatges que passaven arreu de Catalunya, i jo anava i m'encantava.
1: Que suposo que això és anys 78, hauries d'estar
0: sí,
1: recent sortideta de la
0: sí,
1: universitat.
0: Sí, sortideta encara, sí, sí, era aquella època.
1: I què cantava la Carme Forcadell a l'època universitària? Doncs el que tocava en aquella època, cançons protestes, com Diguem No, de Raimon.

0: Diguem no de Raimon sonant el llapis de memòria de la Carme Forcadell, una cançó que ara ho dèiem, no?, que la transporta a l'època universitària, tot i que es va publicar l'any 1964, quan tu eres una nena de 8 anys.
1: Sí, sí, no passa res.
0: Tu la descobreixes a la uni o ja sonava per xerta en aquella època?
1: No, a la uni, jo la vaig descobrir a la uni. I a més aquesta és la versió bona, perquè diu que ja hem vist tancats a la presó homes plens de raó. I en canvi no es deia això, no es deia que estaven tancats a la presó. Hem vist silenciats o que no han escoltat homes plens de raó. Aquesta era una versió que es deia perquè no es deia tancats a la presó, però la que heu posat és la versió bona. Jo aquesta la vaig començar a sentir als recitals que es feien en aquella època. Era una cançó. Després ja va venir, anys després van venir l'Estaca de Lluís Llach i d'altres, però en aquells moments la que sonava quan hi havia algun recital, alguna protesta, era el Raimon, aquesta, i el Vent també.
0: I què sonava a casa teva quan eres petita, a Xerta, anys 60?
1: Què sonava? Pues les cançons d'aquella època sonava. És a dir, no sé, les cançons dels em sembla que es deia els Diablos i tots aquests, no?
0: Ah, la Julien.
1: Sí, totes aquestes. Sí, el Duodinàmico, clar, totes aquestes, sí. Després aquella del Black is Black, que no me'n recordo. Totes aquestes, no? És de ser les de la...
0: Los Bravos, no?
1: Los Bravos, molt bé, fantàstic.
0: I los Sirex.
1: Els Sirex, tots aquests eren les que sonaven a Xerta. Bé, bueno, jo crec que sonaven a
0: Xerta,
1: tot arreu de Catalunya.
0: Xerta, Xerta.
1: Xerta, sí, sonaven aquí, allà, sí. Com aquí també, eh?
0: Quants éreu a casa dels Forcadell, Lluís, quan tu eres petita? Quants hi vivíeu?
1: Quan jo era petita vivíem... Érem tres germans, els pares i l'àvia, la iaia.
0: I es treballava...
1: La mare del meu pare.
0: Es treballava al camp, allà?
1: Majoritàriament, sí. De fet, al meu pare el que més li agradava era fer de pagès, però va fer moltes feines, bueno, vull dir, va començar de jove sent mecànic, va treballar de mecànic, després va tenir un camió, però quan es va ser gran i va poder fer el que va voler, es va dedicar a fer de pagès, que era el que li agradava molt.
0: Es parlava de política a casa?
1: Molt poc, es parlava molt poc de política. Jo crec que va ser una generació després de la meva que es va començar a parlar de política. Jo crec que en aquella època encara estava molt recent, als anys 60, dels 60 i 70, estava en plena dictadura franquista, era molt recent tot el que havia passat de la Guerra Civil, i jo crec que, clar, els meus pares no van anar a la guerra, evidentment, perquè eren molt petits, però sí que ho havien viscut. Havien viscut,
0: bueno,
1: de créixer, petits.
0: Van créixer amb això.
1: I van créixer molt en la postguerra. I no en parlaven, no? La veritat és que jo crec que hi havia por.
0: I a tu et va costar convertir-te en la primera dona universitària de la família? Tu dius, perquè si, hem de posar-nos en context. La Carme, 18 anyets...
1: No em va costar, no. En quin sentit em va costar?
0: Home, que marxes a 250 quilòmetres de casa
1: a
0: viure...
1: Gens. No, m'encantava.
0: O sigui, però no, a tu no. O sigui, que amb ells, els pares, o sigui... No. Que la nena vol anar-se'n a ciutat...
1: No. El meu pare ho tenia clar. El meu pare amb això era molt modern.
0: Sí, una mostra
1: clar.
0: Era com un orgull.
1: El meu pare volia, no?, que tots els seus fills prosperessin i estudiessin, i per tant va estar molt content, sí. No. La meva mare sabia més greu, a veure què passarà, perquè clar, Barcelona és molt gran, perquè ella estarà sola, però el meu pare ho tenia clar. No. Sembla que va ser una cosa... I a mi em va encantar, evidentment.
0: Vas tenir molt d'impacte del canvi de un poble de 1.500 habitants?
1: Sí, el que passa que jo ja havia vingut a Barcelona perquè el meu padrí tenia les germanes que vivien a Barcelona i alguna vegada ja hi havia vingut a Barcelona, ja hi havia estat.
0: Però el canvi de venir sovint a viure-hi és brutal.
1: Sí, és brutal. No, però em va agradar. Sí, l'impacte em va... Jo crec que em va impactar, però en positiu. Tenia moltes ganes de fer un canvi, de conèixer gent nova, de respirar diferent, de veure, no?, què feien les altres noies de la meva edat, no?, i noies que havien nascut a ciutat. I em va agradar molt.
0: Continuaves parlant català?
1: Sí, jo això ho he fet sempre, sí, sí. No he tingut mai cap problema.
0: I Carme, després de tants anys vivint a Sabadell, conserves l'accent xartolí?
1: Sí, és que ni el conservo ni no el conservo. És a dir, parlo i no ho penso. no sé com explicar-t'ho. Jo parlo i no sé. Suposo que estic influenciada, perquè després de tants anys a Sabadell, clar, que t'acabi influenciant.
0: D'alguna manera,
1: però,
0: segur.
1: Clar que sí, perquè quan estic allà, tothom ho nota. Vol dir, clar, que tinc aquesta barreja, no? Però jo mai no he volgut amagar el meu accent occidental.
0: I vas molt a Xerta, em sembla, no?
1: Sí, vaig molt perquè la meva mare viu a Xerta i el meu germà viu a Xerta. La meva mare i el meu germà viu a Xerta i la meva germana viu a Amposta. Vol dir que tinc...
0: Vas cap al sud.
1: Tota la família la tinc allà, no?
0: Si fa tants anys que vius a Sabadell és perquè en un moment donat tu no vas dir no, sinó que vas dir sí a un
1: vaig
0: senyor
1: a sí,
0: que es diu Bernat Pagaroles.
1: Sí.
0: Que és una història bastant curiosa, no? Perquè els dos sou de Xerta.
1: Però ens vam conèixer aquí, sí.
0: O sigui, no va ser una trobada pactada. O sigui, de cop us trobeu aquí...
1: Sí, perquè com que allà, clar, fèiem trobades, no? Per exemple, de gent de les Terres de l'Ebre o de Xerta o gent de Tortosa, i vam coincidir aquí, no? Vam trobar aquí, sí. És una cosa curiosa.
0: Però us deuríeu tenir vistos.
1: Sí,
0: us porteu uns anys, crec.
1: No, però,
0: 7,
1: clar.
0: 8 anys, una cosa 9. Així. 9.
1: Però, clar, perquè a veure, els pobles tothom es coneix. És a dir, jo conec a tothom del poble. Tothom em coneix a mi, al poble. Clar, és un poble, pensa que té 1.500 habitants. Potser n'ha perdut, com tots els pobles, potser en aquella època en tenia 1.800.
0: Però vull dir, quan tu...
1: Però
0: quan...
1: jo el coneixia, evidentment. I aquí vam dir, oi, clar... Aquí ens vam retrobar i vam dir, mira, hem coincidit aquí, no? I llavors vam tornar a coincidir i vam acabar sortint, però coneixent-nos aquí, perquè allà mai no havíem parlat. Ella anava amb una colla i jo anava amb una altra colla, i per tant no ens coneixíem. Ell sempre va anar a estudiar molt abans que jo, i per tant després ja no ens vam veure. Llavors ens vam retrobar aquí a Barcelona, sí.
0: Quants anys fa d'això, ja?
1: Uf, com 50. Fa molts anys, sí.
0: Sí, que el Bernat i tu fa 50 anys
1: sí,
0: que sou...
1: Que estem junts, sí.
0: I sou invencibles. Jo

0: Al llapis de memòria de la Carme Forcadell també hi hem trobat Invencibles dels Catarres, que jo ara m'he pres aquesta llicència, no? De dir que junts éreu invencibles, que potser m'he vingut a dalt, però el que està segur és que a casa teva un virus informàtic no entrarà.
1: No.
0: Vull dir, Invencibles no sé, però un virus informàtic...
1: No entrarà.
0: Perquè tens la casa plagada d'informàtics.
1: Sí, no entrarà un virus informàtic. Aquesta cançó m'agrada molt perquè és... de l'amistat, és un cant a l'amistat, no? A l'amor, però també a l'amistat, perquè pot ser invencibles amb amics, no? Amb un company, amb una companya, i m'agrada molt. I a més és molt alegre. Jo me la poso molts dies quan em llevo i em dona força i energia per tot el dia. I ara et contesto això dels informàtics, sí.
0: Ara anava a anar jo a l'altre, però era per anar d'un costat a l'altre.
1: Doncs sí, tinc a casa, a la família, tinc a casa tres enginyers, o sigui que jo sóc l'única de la part de lletres. A mi m'hauria agradat que com a mínim algun fill hagués tirat també per la banda de lletres, però tots dos són enginyers de telecomunicacions i el pare és enginyer electrònic, o sigui que, per tant, tinc... I tots treballen d'informàtica. I, per tant, no tinc un virus. Tinc tot molt bé.
0: Però tu et portes bé amb la tecnologia? O estàs sempre dient, va, ajuda'm amb això?
1: Abans ho estava més, però em van ensenyar bastant a ser autònoma perquè ens diuen, va, mama, no. De vegades m'ajudaven a dir, escolta, n'has d'aprendre tu. I ara sóc bastant autònoma i sí que de vegades els ho demano, però quan ja ho he provat jo moltes vegades i no me'n surto.
0: I t'hagués agradat que el Roger o el Bernat haguessin tret aquesta vena més política?
1: O sigui, el Ferran. A mi m'hauria agradat més, bueno, que fos, que sentia més per la part de literatura, un escriptor, no sé, cosa més de lletres, no? És a dir, en tanta ciència com a mínim un, però no.
0: Però tu ets la que està, o l'única que està involucrada en política?
1: Sí, jo sóc l'única, sí.
0: L'única activa?
1: Ells, a veure, estan molt... diguéssim, assabentats políticament. És a dir, estan molt informats.
0: Això és culpa teva, 100%.
1: Estan molt informats políticament i els interessa, però no participen ni s'han involucrat directament, no? Només en l'època que jo vaig estar a la presó, llavors ells sí que anaven a actes i en aquells moments sí, però només en aquells anys.
0: Tornant a la cançó, Carme, es va publicar el 2013, que és un dels moments àlgids de l'Assemblea Nacional Catalana, quan tu eres presidenta. De fet, si escoltes la lletra, també podria ser que l'haguessin fet
1: també.
0: Encàrrec vostre.
1: No la van fer, però també pot ser. És a dir, sí, m'agrada molt per tot això, per tot, perquè serveix per tot.
0: Tu vas passar bé com a presidenta de l'Assemblea?
1: Molt, ho vaig passar molt bé, sí. Jo em sento més activista que política. És a dir, a mi m'agrada més l'activisme que la política. És a dir, jo he fet política des de l'activisme de fa molts anys, perquè estic a la Plataforma per la Llengua des de fa 30 anys, perquè vaig estar a Òmnium Sabadell durant molts anys, i per tant jo em sento molt més... Vaig estar a la Plataforma pel Dret a Decidir, vaig estar tot el moviment de les consultes, i per tant, i a l'Assemblea Nacional Catalana, llavors jo em sento més activista que política i em sento molt més còmoda fent activisme que no pas fent política. I, per tant, jo per mi van ser uns anys fantàstics els anys de l'Assemblea, que vaig ser presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, que, de fet, van ser només 3 anys, perquè quan es va crear l'Assemblea vam dir que el mandat només duraria un any. Això és una bogeria. Mm. És una bogeria, perquè, clar, en un any no pot ser que cada any es vagin renovant tots els càrrecs. Vam fer una bogeria. I, evidentment, el primer any ja ens en vam adonar i després vam fer que en lloc d'un any fossin 2 anys. Però jo vaig estar 3 anys. El primer mandat perquè era un any, i un segon 3 anys. No? De fet, vaig estar 3 anys, que van ser del 2012 al 2015, però per mi van ser uns anys fantàstics i m'ho vaig passar molt bé. Vaig gaudir molt i vam fer molt bona feina i, a més, vaig tenir un equip meravellós, un equip fantàstic, que sense aquest equip no hauríem pogut fer res, i per tant m'ho vaig passar molt bé, sí, vaig ser molt feliç.
0: I com a presidenta del Parlament?
1: No, m'ho vaig passar malament.
0: Malament?
1: Sí.
0: O sigui, la paraula és malament.
1: Sí, vaig patir molt.
0: Sí, clar, suposo que hi havia moments que tu, de cares en fora, havies de posar bona cara i mantindre't ferma, Però per dins potser no estaves...
1: No, el que passa és que, clar, és diferent. Tu pensa que a l'assemblea tothom que estava allà era voluntari. Ho feia perquè volia. Tots teníem el mateix objectiu. I tu, quan es presenta al Parlament, estàs en un Parlament i has de representar a tot el Parlament i has de representar gent que pensa molt diferent de tu. I, a més, a les reunions que tu tenies de mesa del Parlament o a la Junta de Portaveus hi havien representats tots els grups polítics. I, per tant, cada reunió era una batalla campal.
0: Sí, un desgast brutal.
1: Era un desgast horrorós, sí. I jo vaig patir molt, m'ho vaig passar malament, sí.
0: Ara que continues activa, però des d'una altra banda...
1: Ara una altra cosa és dir...
0: Digues.
1: Va ser un honor, sí. Jo crec que ser president del Parlament o ser president d'un país és l'honor més gran que una persona pot tenir.
0: Sí, però...
1: Ho tornaria a repetir. Sí, ho tornaria a repetir, perquè crec que se'm va demanar en aquell moment... I ho vaig fer i crec que em tocava i ho vaig fer i va ser un honor. Però,
0: lo cortés no quita lo valiente.
1: Vaig patir molt.
0: Seguim connectant les cançons de Llaves de Memòria de la Carme Forcadell i ara ha arribat l'hora de trencar prejudicis de la mà del Bruce Springsteen.
2: Llapis de Memòria amb Jordi Manau.

0: Morning de USA, sonant al llapis de memòria de la Carme Forcadell, que ara ho dèiem, Carme, una cançó per trencar prejudicis. Això ens ho vas dir tu, prèvia a aquesta conversa. El que no sé és a quina mena de prejudicis et refereixes.
1: No, perquè, clar, jo de la música americana, dels Estats Units, coneixia molt poc. Coneixia la Joan Baez. Era una música molt diferent de protesta, però... així de cançó, diguéssim, no? De rock o d'un altre tipus de cançó. El blues també coneixia, però cançó de rock no en coneixia, no? Bueno, tenia els Beatles, tenia el Rolling, però no en coneixia. Mm-hmm. I quan vaig conèixer, vaig sentir el... Perquè aquesta em sembla que és del 80...
0: 4.
1: Sí, del 80, ja. Sí,
0: 84,
1: sí,
0: bueno,
1: 84, no? Sí, sí. Quan vaig sentir aquesta, vaig dir, ostres, pues, també hi ha un tipus de música protesta, un tipus de música que als Estats Units que m'agrada, no? És a dir, que no és la de la Joan Baez, que ja era un tipus de música
0: predisposada,
1: sinó que aquesta també m'agrada. I en aquest sentit, per això, vaig dir de trencar prejudicis, que per cert, la Joan Baez em va venir a veure a la presó.
0: Ah, sí?
1: Sí. Sí, una cosa molt bonica.
0: Com es fa aquest link entre tu i la Joan Baez?
1: Bé, perquè la Joan Baez va venir aquí a actuar, em sembla que va ser al Festival de Cap Roig, un festival d'aquests. Mm? I després, com que va venir aquí a actuar, li van dir, i la Montse Castellà, que no sé si la coneixeu, és una cantautora de les Terres de l'Ebre, ella també va actuar amb ella, li va fer allò que se'n diu de telonera, i amb totes dues em van venir a veure, perquè la Joan Baez ja sabia, ja li havien explicat a través d'organismes internacionals, li havien explicat la situació, no?, que hi havia aquí dels presos polítics. I llavors ella va voler anar a veure una dona i em van venir a veure a mi, la va acompanyar la Montse Castellà, i va ser un dia fantàstic, perquè és una dona meravellosa. Meravellosa. No només es va reunir amb mi, es va reunir amb més presos comuns i vam tenir una xerrada tots junts i va ser molt agradable i a més ens va cantar també, vull dir que va ser un dia fantàstic.
0: I vas tu i no la inclous en el teu llapis de memòria?
1: I vaig jo i no la incloc, sí, però també...
0: Com li arribi això a la Joan Baez?
1: Bueno, però pensava que quan parlaríem del Bruce jo faria ja...
0: Tu l'inclouries?
1: Jo ja em parlaria d'ella i per això ara ja ho he aprofitat.
0: Que parlant de prejudicis, suposo que en aquests 3 anys i 3 mesos que t'hi vas estar a la presó se'n trenquen uns quants també de prejudicis.
1: Molts. Se'n trenquen molts. Moltíssims. Sí.
0: Sí, la presó no era com tu te la imaginaves.
1: Bé, és que jo...
0: O les persones que estan a dins de la presó.
1: No, és que jo no m'havia imaginat mai anar a la presó com tothom. És a dir...
0: En cap moment del procés, fins que engarjolen el Jordi, tu no creus que aniràs a presó?
1: No, no.
0: Tot i que sí que saps que tindràs alguna conseqüència.
1: Jo, sí, evidentment, sabem que tindrem conseqüències, però clar, és a dir, jo que sabia que havia desobeït, és a dir, jo ho sabia que havia desobeït el Tribunal Constitucional, és clar que sí, ho tenia claríssim que havia fet una desobediència.
0: Però no t'esperes 11 anys i
1: mig. Però, evidentment, 11 anys i 6 mesos per una desobediència, no. Clar, perquè jo que havia fet, és a dir, jo no estava a govern. Jo no havia executat res. En tot cas, jo sí que havia permès que es votessin unes lleis al Parlament de Catalunya, perquè hi havia uns grups parlamentaris que ho van demanar. És a dir, vaig seguir tot el procediment. Tot el procediment. És a dir, i precisament aquells plens van ser tan... semblaven tan caòtics, perquè el reglament del Parlament és molt garantista i s'havia d'aturar el ple per fer reconsideració. És a dir, vaig fer tot el que marcava la llei. I jo això m'ho havia preparat moltíssim, precisament per al judici,
0: i el judici no em va preguntar. Entenc, per experts,
1: però
0: també.
1: Però el curiós és que jo m'havia preparat totes les respostes referents al dia 6 i 7 de setembre per al judici, i el dia del judici d'allò pràcticament no em van preguntar absolutament res. Per què? Perquè sabien que havia complert el reglament del Parlament, i per això no em van preguntar res, i jo era el que més m'havia preparat. No? Vull dir, va ser una cosa molt... molt curiosa, molt curiosa. Bé, no em preguntaves això, però...
0: No, és interessant.
1: Però va anar així, no? És a dir, clar, no ens havíem imaginat mai, jo no m'havia imaginat mai que aniria a la presó. I una cosa molt curiosa, clar, que quan entres a la presó tens por, perquè tu sempre tens por les coses desconegudes. Però jo et puc dir que tenia por quan vaig entrar, però en cap moment, un cop dins, jo vaig tenir por. Això ho dic perquè molta gent em diu, em pregunta, i vas passar molta por? No, no em vaig passar gens de por, vaig passar por abans d'entrar, però un cop dins no.
0: Coneixies algú allà dins?
1: No, clar que no, no sí, coneixia ningú.
0: Sí, estàs tu sola allà.
1: Clar, és que, a veure, malauradament la presó és molt desconeguda, perquè, clar, la gent que té persones a la presó no ho explica, perquè s'avergonyeix, perquè, clar, perquè vol dir que aquesta persona comés un delicte, que és un delinqüent o una delinqüent, i no en parlen de la presó. La presó és un gran tabú, és a dir, és un sistema absolutament tancat, no interessa a ningú explicar el que passa a la presó. I quan tu entres allí dins, t'adones de que la majoria de dones que hi ha són unes dones que han tingut una vida molt desgraciada, que si haguessin pogut tenir les mateixes oportunitats que tu i jo, molt probablement no estarien a la presó, però moltes no havien tingut, havien estat en famílies desestructurades, en situacions molt difícils, moltes ja havien nascut en famílies de delinqüents, és a dir, la majoria. No hem de caure en el bonisme, és a dir, també hi havia dones que estaven a la presó perquè havien delinquit perquè havien volgut, havien tingut les mateixes oportunitats que tu que jo, però havien volgut delinquir per enriquir-se, pel que fos. També n'hi havien. Però la immensa majoria eren noies molt joves, la majoria tenien entre 20 i 30 anys, que havien tingut unes vides molt desgraciades, no havien estat gairebé escolaritzades i no havien tingut gaires oportunitats. I clar, i això s'ha d'explicar, perquè això la gent no ho sap. És a dir, la majoria de noies estaven a la presó per un tema del que se'n diu delictes contra la salut pública. Es havien començat a consumir droga molt joves, havien acabat delinquint per pagar-se l'addicció. Aquest era el perfil majoritari de noies que hi havia allà. I evidentment, jo vaig... A mi això em va colpir molt.
0: A tu t'acullen bé a la presó? O sigui, et sents ben acollida per les companyes?
1: Al principi...
0: O hi ha un procés?
1: Hi ha un procés. Perquè, clar, elles al principi, quan vam arribar al Calameco, per exemple, que nosaltres la primera que vam entrar jo va ser al Calameco, a Madrid, ens van acollir millor les sud-americanes que no pas les espanyoles. Per què? Perquè nosaltres entràvem amb una fama terrible. Ah. Érem el dimoni banyut.
0: Havíeu roto Espanya.
1: Home, clar, evidentment, no? Érem el pitjor que et pots imaginar, érem nosaltres. I, per tant, les espanyoles ens mantenien certa distància. Les sud-americanes ens van acollir molt bé, i les de l'Europa de l'Est també, però al cap d'un temps que vam parlar amb nosaltres, i vam veure que, en fi, que totes érem dones, i llavors ja, cap problema, llavors molt bé. I aquí també va passar una mica el mateix, el que passa aquí no arribàvem amb tanta mala fama com vam arribar a Madrid. Aquí era més bé, són persones conegudes, a veure com es comportaran, a veure si seran normals, no? Però d'alguna
0: sí,
1: manera o no.
0: Sí, la primera presa de contacte és aquesta. Eh?
1: Exacte, no? A veure, aquestes són persones molt conegudes, a veure si entren aquí molts fums o... I no, però després, al cap de tres dies, hi ha cap problema, al contrari.
0: Tenies sobrenom a la presó?
1: No, que jo sàpiga,
0: era
1: no.
0: Era la Carme.
1: Sí, era la Carme, sí, sí, sí.
0: Tu has viscut moments molt durs a la presó, és evident, sí, no? Com, per sí. exemple, crec que vas viure un Nadal amb pandèmia.
1: Sí, sí, això... sí. I mira, i avui, precisament, 14 d'octubre, fa 6 anys que em van venir a explicar la sentència. És a dir, avui fa 6 anys que ens van sentenciar. Que vaig rebre la visita de dues persones del Tribunal Suprem, jo a la presó de Mas d'Enric, tots els companys a les diverses presons, i avui fa 6 anys que se'ns va comunicar la sentència. Sí? Va ser un moment molt dur, perquè clar. Evidentment em van dir 11 anys i mig.
0: Com va reaccionar això en aquell moment davant d'aquests dos senyors o senyores? O...
1: Quan van entrar, jo els vaig preguntar quants anys... La primera pregunta que els vaig fer, no?
0: Així, directe.
1: Sí, vaig dir, bon dia, quants anys? Ells venien directament del Suprem. I ens van dir, no ho sabem. I jo vaig, no m'ho vaig creure. I vaig dir, no m'ho crec, però és igual, perquè portaven un totxo així, perquè com... O sigui, com que el procés havia estat conjunt, totes les sentències anaven en un totxo així. I llavors van començar a mirar. i es van posar, clar, jo estava aquí amb una taula i ells estaven davant meu. I ells aguantaven així la pàgina i anaven mirant. I jo, de l'altra banda, vaig veure Oriol Junqueras, 13 anys, i vaig pensar, mare de Déu, senyor. I després van arribar a mi i em van passar la pàgina perquè jo ho mirés, és a dir, ells no m'ho van dir. Mm. I llavors vaig haver 11 anys i 6 mesos. El primer que vaig pensar va ser la meva mare, perquè la meva mare era molt gran. Era molt gran. I vaig pensar, mare meva, com li dic jo això a la meva mare? No? I després vaig pensar amb el meu net, perquè jo, el meu net havia nascut 3 setmanes abans. O sigui, jo tinc un net que ara ha fet 6 anys, va néixer el 23 de setembre del 2019. I el 14 d'octubre em deia la sentència. Vaig pensar, ostres, 11 anys i mig, quan sortiré, el meu net serà un preadolescent. I l'altre, que en aquells moments tenia 2 anys, serà un adolescent. No? I vaig pensar amb la meva mare, perquè la meva mare sempre m'havia dit, ui, quan tu sortiràs, jo ja seré morta. No? Sempre m'ho deia. I no, no, mira, està viva i per molts anys. No? I, però vaig pensar, sobretot amb la meva mare, que clar, que en aquells moments la meva mare doncs, tenia 91 anys, i vaig pensar amb els meus nets. No? Vaig dir, ostres... Després, amb els fills, amb el Bernat, primer, no sé el què. Però el primer impacte va ser la meva mare, perquè la meva mare, sempre que em venia a veure, em deia, ai, filla meva, que no et veuré fora de la presó. No? I va ser... vaig pensar en això, sí.
0: Què és el que més t'ha canviat a la teva personalitat aquests 3 anys i 3 mesos de presó?
1: Jo crec que m'ha fet més empàtica i més feminista.
0: Vas escriure un llibre?
1: Sí.
0: A la presó, que és Escriurem el futur amb tinta lila.
1: Sí, jo he fet més empàtica perquè, clar, de conèixer totes aquestes persones, no?, que han tingut aquesta vida tan difícil, perquè, clar, abans és això de, bueno, és allò tan català de qui l'ha fet que la pagui, no?
0: És a dir, fins que estàs allà dins...
1: Aquesta ha robat, no sé el que, està allà dins. Però quan estàs allà dins t'adones... que moltes d'aquestes noies delinquir va ser la manera de sobreviure.
0: Sí, sistèmic.
1: Que no podien fer res, és a dir, no podien fer res més per sobreviure, no? I jo em pensava, quan m'explicaven les seves circumstàncies, pensava que hauries fet en el seu lloc, i no ho saps mai, no? I a mi, sobretot, el que em feia patir més és això, que si haguessin sigut filles meves, segurament no estarien a la presó, i això em feia desesperar molt, perquè tu no tries el lloc on neixes. Això et toca, no? I, per tant... A mi em feia... I m'ha fet ser més empàtica i m'ha fet ser més feminista, sí.
0: I com a persona molt feminista que ets, com et portes amb l'òpera?
1: Sí, l'òpera és molt masclista, és veritat.
0: Hi ha
1: però...
0: un poc contradictori. Sí. Ara mateix està sonant de fons al Madame Butterfly, per això t'ho comento, com que no porta els auriculars, jo t'ho comento que està sonant de fons a Maria Callas. Ah. Et portes així... O sigui, et genera contradicció.
1: Em genera contradicció, evidentment, però la vida és contradictòria. El que passa que els arguments intento no escoltar-los, sinó només la música. La música em commou, la música de Madame Butterfly és commovedora, no? Vull dir, és molt bonica, però, evidentment, els arguments són molt masclistes. El que passa que estan en el context, evidentment, no hi ha músiques del segle, no hi ha òperes, o del segle XXI, una òpera del segle XXI no seria com una del segle XIX, no? Com són aquestes, o de principis del XX. Sí, em genera contradicció, la música és molt bonica, però els arguments són absolutament... No tenen ni caps ni peus i molt masclistes tots, evidentment. Són absurds, però la música és preciosa.
0: Doncs quedem-nos amb la música i amb Maria Callas.

0: Carme, el teu perfil d'Instagram, a la teva descripció hi posa feminista, republicana i d'esquerres.
1: Sí.
0: Aquest és l'ordre? O podríem variar-lo?
1: No, podríem variar-lo, però poso feminista primer perquè sóc dona, no? Feminista perquè sóc dona, republicana i d'esquerres, sí. Republicana va abans que d'esquerres.
0: I com...
1: Però bé, és que jo ho lligo molt tot, és a dir, republicana per mi és ser d'esquerres. Sí.
0: Estem a punt d'acabar, però com a persona feminista, republicana i d'esquerres, em veig obligat a preguntar-te com veus la pujada de l'extrema dreta catalana.
1: Molt malament.
0: De l'1 al 10, quan et preocupa?
1: 8.
0: 8.
1: Molt. Però crec que en part tenim responsabilitat a nosaltres, no?
0: L'esquerra,
1: vols dir? I quan dic nosaltres vull dir l'esquerra, sí.
0: Perquè potser no s'han tocat temes...
1: Perquè no hem estat capaços... Exacte. No hem estat capaços d'afrontar temes com la inseguretat, com la immigració, com l'habitatge, que són temes que preocupen molt la gent. I no hem sigut capaços d'abordar-ho bé, de parlar-ho bé i de solucionar-ho. I després arriben persones que donen solucions fàcils perquè saben que no han de governar. I com que saben que no han de governar, es poden permetre dir moltes coses que si haguessin de governar segurament no les dirien. Però com que saben que no han de governar, poden permetre's dir i prometre el que després sabem que no compliran. Però em preocupa molt, sí.
0: Tens alguna solució?
1: Ui, si tingués la solució, t'asseguro que ja l'hauria explicat a tot arreu.
0: Que tu la penses a casa
1: arreu.
0: Mentre et dutxes,
1: No, jo crec que és parlar clarament de tots aquests problemes que preocupen a la gent. És a dir, la gent li preocupa el tema dels habitatges, el tema de l'habitatge, que hi ha una falta d'habitatge terrible, el tema dels ocupes, el tema de la immigració. Hi ha un desconeixement molt gras sobre la immigració. És a dir, clar, nosaltres necessitem immigració. La necessitem perquè els catalans no tenim fills. És a dir, no tenim fills. I, per tant, necessitem immigració. I hi ha una sèrie de feines que la gent d'aquí no les vol fer, i això s'ha de reconèixer. I la majoria, cuidar persones grans, etcètera, etcètera, això ho fan majoritàriament persones de fora. Però, clar, hem de parlar de les acollim, com les acollim, en quines condicions s'ha de regular.
0: És a dir, parlar, però la gent li fa, hem de parlar.
1: La gent li fa por parlar de regulació. I se n'ha de parlar, perquè no pot ser que aquestes persones estiguin aquí, estiguin treballant, però no tinguin permís de treball. Doncs, escolta, si estan aquí i estan treballant, han de tenir permís de treball. Hem de saber quantes persones hi ha treballant. Aquestes persones han de cotitzar a la Seguretat Social, drets i deures. És a dir, se n'ha de parlar. Jo crec que tot això no ho hem afrontat. Se n'ha passat de puntetes, perquè sempre es té por en aquestes coses.
0: És incòmode.
1: Se n'ha de parlar. És incòmode, sí. I, per tant, comencem parlant d'aquestes coses, parlant-ne i trobant solucions.
0: Diuen que el racisme es cura viatjant. Tu que ets una gran viatgera, o corrobores?
1: Sí, ho corroboro bastant. Ho corroboro bastant. El racisme i la xenofòbia, sí, es cura
0: doncs,
1: viatjant.
0: Feixistes a volar. Carme, estem acabant i, si et sembla, acabarem viatjant al nord i al sud
1: amb Lluís Llach.
0: Amb Lluís Llach, que ja pot començar a sonar. Venim del nord, venim del sud. Ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me. Per mi també ha sigut un plaer i una xerrada molt, molt agradable.
0: Jordi Pou a la tècnica, Amparo Pérez a la producció, Oriol Vila a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar un nou llapis de memòria. Gràcies per ser-hi un dia més i que tingueu molt i molt bona tarda. Fins demà.

0: l'estiu l'esport segueix donant molt de joc.
1: Cata Coll, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Feia molt temps, no, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat d'una manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme.
2: Sí, sí, et diré que fa que no tinc estiu 5 anys, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, les costes estic apretant de que necessitaves descansar més de lo millor dos dies seguits, no? Que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, a on sigui.
0: Fins a finals d'agost engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
3: Què t'hi jugues? Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
4: Hòstia, m'encanten!
3: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
5: Ho haveu sentit?
3: La Treva, el programa de l'Aitana i l'Amparo. Cada migdia a partir de la una, a la SER i SER Catalunya. La ràdio que enganxa.

0: i comença el Què t'hi jugues amb Joan Tejedor. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A ser Catalunya.
1: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
2: És un animal.
1: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Quin golarro que acaba de fer la minya mal.
1: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
2: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
0: Què t'hi jugues amb Joan Tejedor.
3: Tots així, bon dia, com esteu? Benvinguts al Què t'hi jugues, últim Què t'hi jugues de la setmana, una setmana que acaba calenta, i no només per l'onada de calor que ens ve a sobre, una més aquest estiu, sinó perquè la situació al futbol mundial ja és directament de declaració de guerra oberta, si cal anar-hi, de la UEFA a la FIFA. És una situació que s'ha desencadenat aquesta setmana. De fet, ahir us dèiem, demà tranquil·lament us explicarem quin és el pla de la FIFA i què vol dir això que vol fer amb el Mundial, que molts han qualificat de privatitzar-lo. Doncs la UEFA i altres confederacions ja s'han plantat i es neguen en rodó aquests plans que té la FIFA. De seguida ho desgranem amb experts que ens expliquin què és el que vol fer el màxim organisme del futbol internacional i també que ens ajudin a interpretar les relacions entre institucions. Però ja que fa calor, ja que és divendres, ja que ve el cap de setmana, i ja que ha vingut l'Anna Palet. Anna Palet, com estàs? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia.
3: Podríem enviar alguns oients al Parc Aquàtic de PortAventura.
4: No? Home, jo crec que per passar aquesta quarta, cinquena o sisena onada de calor, ja no sé per quantes anem, no hi ha millor lloc que fer-ho a PortAventura World. I a més, no a PortAventura World a qualsevol lloc, sinó a l'aventura més refrescant, que és Caribe Aquàtic Park. Aquest any podeu descobrir la nova àrea pirata Coral Bay, una zona familiar per totes les edats, amb una piscina multiaventura, única al món, múltiples tobogans i la primera water coaster d'Europa, és a dir, la primera muntanya russa aquàtica. Tot això només a PortAventura World. El Què t'hi jugues us convida a anar-hi, us regala avui per un guanyador 4 entrades, un pack familiar per un únic guanyador que haurà de trucar quan escolti Ens tirem a la piscina, que és el que faràs quan vagis a PortAventura World.
3: Ens tirem a la piscina.
4: Ens tirem a la piscina. Quan ho escoltin durant el programa, apuntin 933-44-1411.
3: Tota l'àrea pirata li aniria molt bé més d'un dirigent del futbol.
4: Ja, ja ho pots ben dir.
3: Gratuït, eh? Sol de Vila, com estàs?
5: Vale, com t'agraden? Com t'agraden aquestes cosetes, eh?
3: Gratuït o no?
5: Amb tu mai.
3: 12 i 8, comencem el Què t'hi jugues.
0: Què t'hi jugues?

0: dia avui també en què veurem en escena el Barça de Hansi Flick amb el primer dels fitxatges que tindrà minuts, amb Karim Adeyemi aquest vespre a 9:15, Birmingham-Barça. Primer partit en obert i únic d'aquesta gira, perquè el de dilluns serà en principi a porta tancada, en què hi tindrem novetats en forma d'altes i també en forma de baixes. La pretemporada ens està seguint des d'Anglaterra, des de St. George's Park, el Nil Solà. Hola, Nil, com estàs? Bon dia.
1: Hola, què tal, TG? Molt bon dia.
0: Amb portes giratòries també en aquesta concentració, perquè Marc-André Ter Stegen avui sí, sembla que serà el dia que abandoni la concentració del Barça per posar rumb a l'Ajax d'Amsterdam.
1: Correcte, falta de saber encara a quina hora abandonarà St. George's Park, si ho farà abans o després de que els seus acompanys marxin cap a Birmingham, o si pujarà el bus i el deixaran a l'aeroport perquè pugui agafar aquest vol cap a Amsterdam. Sembla que avui sí que serà el dia definitiu de la sortida de Marc-André Ter Stegen. Pel que ens expliquen, avui marxa, demà passa revisió mèdica, important aquest fet, recordem que ha tingut lesions importants en els últims temps Marc-André Ter Stegen, i a partir de llavors ja podrà firmar la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam de Mitchell, amb qui coincidirà, amb qui jugarà la Conference League. Amb una sessió el Barça acabarà pagant pràcticament el 90% del seu salari, però soluciona d'aquesta manera un problema que Flick no volia tenir de cap manera al vestidor. Mitchell el volia cap a Amsterdam, i sembla que finalment, després d'una mica d'incertesa d'ahir, algunes hores de guàrdia, i que Ter Stegen decidís que era millor volar avui que no pas ahir, doncs finalment marxarà cap a Holanda.
0: Tardar la matinada és perdre el dia, ja ho saps, Nil. És... Tu que t'expert,
1: ha preferit dormir aquí tranquil·lament i avui aprofitar una mica el dia per acabar d'acomiadar-se als seus companys i poder volar cap a Amsterdam.
0: Pagar una nit per res, tontament. Doncs Ter Stegen marxarà, ho tindrem pràcticament definit, s'han solucionat aquells problemes que ens explicava el Sol de Vila de la diferència de fiscalitat entre Espanya i els Països Baixos. El Barça assumirà una part molt important de la fitxa, ja us ho explicàvem també, molt important. Ter Stegen sortirà i... arriba, per fi, ara sí, un altre nom que hem anat explicant les últimes setmanes, que és Visibu, Nil, que avui, en principi, d'aquí uns minuts, ha d'estampar la rúbrica.
1: Sí, ha d'estampar la rúbrica al voltant de 2:15, de fet d'aquí a pocs minuts, pel que ens expliquen ja hauria passat inclús la revisió mèdica a Barcelona, i es convertirà en el tercer fitxatge de la temporada pel Barça de Hansi Flick, un fitxatge que en principi ha de venir a fer un reforç a l'estil de Rooney Bargi, un futbolista que en principi compta que tingui dorsal del filial, però que estigui en dinàmica del primer equip i amb el qual hi ha moltes esperances posades. Recordem que el Barça finalment pagarà al voltant de 8.5 milions d'euros fixes, a més alguna tant per cent en variables, per un extrem que juga per l'esquerra, nascut el 2008, insisteixo, del que parlen molt i molt bé i amb el que diuen que pot ser un futbolista molt desequilibrant i important que pot tirar a terra la porta del primer equip ben aviat.
0: Un altre extrem que juga per l'esquerra.
2: Ja en tenim tres.
0: Per si anàvem curts. El Barça, mentre està a l'estatge de pretemporada, ha estat notificat de la denúncia de l'Atlètic de Madrid per... acusant-lo d'haver negociat amb Julián Álvarez mentre té contracte en vigor. Sol de una denúncia que el Barça no hi veu més recorregut per això.
2: No, és una denúncia, com deies ara, de l'Atlético, presentada després d'aquelles declaracions de Julián Álvarez, dient que volia marxar a l'Atlético i que millor que acceptés una oferta de sortida. El Barça s'ha notificat per la Federació Espanyola, no li veuen més recorregut, ja va haver una denúncia similar quan el Barça va voler fitxar Griezmann, finalment el va poder fitxar també de l'Atlètic de Madrid, que no va tenir recorregut. El que ens diuen és que, evidentment, presentaran al·legacions. L'Atlético diu al Barça que no té proves de res, que el Barça no ha estat a darrere d'aquelles declaracions de Julián, que l'Atlético sí que diu que el Barça va estar darrere d'aquelles declaracions de Julián. El Barça diu que no, això no es pot provar i no tindrà recorregut, i per tant estan molt tranquils.
0: I el precedent del cas Griezmann, no?, que va quedar en 300 euros, que fins i tot l'instructor contemplava l'opció de tancar el Camp Nou un partit i tot plegat, però que com que no hi havia proves d'haver negociat abans,
2: no, exacte,
0: i que com a molt les converses havien sigut quan Griezmann ja havia notificat a l'Atlético que volia sortir, i això va quedar en 300 euros.
2: Sí, sí, el Barça considera que va quedar en no res i que això quedarà exactament igual.
0: La plana major encara és aquí, perquè la porta per qüestions de salut està fent repòs, perquè Rafa Juste encara no havia anat cap allà, perquè Deco tampoc encara ha trepitjat la concentració del primer equip. Per tant, imagino, Nil, que això a Anglaterra ha tingut poca incidència, no?, aquesta notificació.
1: Sí, no, Rafa Juste sí que va arribar a Anglaterra. Pel que ens expliquen...
0: Que arribava, si no fa l'hora, Juste a Anglaterra i la notificació al Camp Nou.
1: Correcte, així va ser. I Deco, que està evidentment aquí a Barcelona encara, per al fet de poder firmar amb Jesse Bissimo, s'espera, no, de fet doncs han descartat que acabi arribant a Anglaterra, però és veritat que havia d'arribar dimecres, estem a divendres al migdia i encara no ha arribat. Pel que fa a la denúncia, ens diuen, com ha dit Solde, que no creuen que hi hagi recorregut, i inclús a la pròpia denúncia, que és l'Atleti de Madrid en aquest escrit, diu que és difícil de provar el que ells diuen, que és difícil de provar que el Barça estigui darrere d'aquestes declaracions de Julián Álvarez. Per tant, bueno, poca preocupació o nula, s'estudiarà fer al·legacions, però com ha explicat Solde, que no creuen que vagi més enllà i que existeixen una denúncia en la qual tu diguis que denuncis una cosa però diguis que és complicat provar-ho, ja ve una mica a dir que és com pot acabar aquesta denúncia.
0: Doncs ara ja centrats en l'amistós d'aquesta tarda, aquest vespre, són 3:15 hora catalana, a més del debut de Adeyemi, que esperem d'aquest partit, Nil, hi havia jugadors que arribaven tocats a l'estatge, d'altres que s'han incorporat més tard, qui veurem i qui no veurem?
1: Doncs en principi la gran atracció del dia és poder veure Karim Adeyemi, més enllà de futbolistes del filial que estan destacant, Brian Fariñas, Ebrima Tunkara. Veurem què passa amb Hamza Abdelkarim, perquè ara Flick no té davanters. En principi del primer equip Rafinha no ha de tenir minuts, recordem que va arribar tot just abans d'ahir, va fer una mica d'entrenament, activació ahir amb el grup, però després va fer treball específic. Balde, que ha superat els problemes musculars, molèsties que tenia a l'esquena, tampoc se l'espera per poder jugar, amb ganes de veure, per exemple, futbolistes com Héctor Ford, que en principi ha d'acabar sortint cedit, però que pel que ens diuen fons propers al club, estan contents amb el seu canvi que ha fet a nivell

0: 100 dels drets per 40 milions al Fulham. El Madrid juga demà a Àustria. Està aterrant bien el nostre company Héctor González seguint l'equip, per tant, de seguida connectem amb ell. Abans, un quart d'una, us expliquem què està passant amb la FIFA i amb el futbol mundial.
1: Què t'hi jugues?

0: A veure, que si aquests temes de vegades costen d'entendre, sí. Imagina't a l'estiu. Intentarem ser entenedors perquè els oients sapigueu què està passant aquests dies. La FIFA, l'Infantino, ha proposat, té el projecte de fundar una empresa, crear una empresa per gestionar el Mundial de Futbol, i vendria el 20% de les accions d'aquesta empresa a inversors privats. És a dir, una empresa que valdria, estaria valorada en 20.000 milions de dòlars, el 20% serien uns 4.000 milions de dòlars que ingressaria la FIFA per vendre el 20% de les accions d'aquesta empresa. Això vol dir que cada federació, hi ha 211 federacions que integren la FIFA, ingressarien 20 milions d'euros d'aquí al 2030 i uns 20 més addicionals. I a partir del 2030, cada cicle mundialista anirien augmentant aquests ingressos fins que d'aquí 12 anys serien gairebé 90 milions els que ingressaria cada federació. I la FIFA ha donat fins al 19 de setembre, és a dir, menys de 2 mesos, a les federacions perquè decideixin si ho aproven o si deixen passar el tren i es queden sense. Això és el que des de dimarts ha anat sortint, dimecres la FIFA més o menys ho confirmava públicament, i la UEFA s'ha plantat. Ahir es va reunir i va fer un comunicat després explicant que, si això es fa, cap de les seves 55 federacions disputarien el Mundial. La CONCACAF també ha rebutjat la proposta, la Confederació de Sud-amèrica, l'Asiàtica també s'hi mostra contrària, totes li retreuen a Infantino que no les hagi consultat a les continentals com a mínim abans de fer-ho públic, també s'ha manifestat en contra el Sindicat de Futbolistes Mundial, el FIFPro, també governs, el britànic, el francès, l'espanyol de moment o la seva federació que organitzen el proper Mundial no s'han pronunciat, i la FIFA respon aquesta matinada amb un comunicat en què diu que el projecte està simplement en període de consulta, que aquí ningú vol vendre el futbol, que és culpa de la premsa que s'hagi explicat abans de consultar les federacions en privat i que a més s'ha explicat malament, la culpa sempre acaba sent del missatger, i que, interpreto com a d'art a la UEFA, cap entitat es pot erigir en portaveu de les 211 federacions, tot i que la UEFA només parla per boca de les seves 55. Per cert, el diari AS fa avui un perfil interessant de qui seria l'inversor que vol comprar aquest 20% de la gestió del Mundial. És Joshua Kushner, que si el nom no us diu res, és el germà del gendre de Donald Trump. El germà del marit de la filla de Donald Trump, Ivanka Trump, que també té una part dels Grizzlies, té una fortuna molt gran, està a la llista del top 30 de Forbes, però hem vist la relació Trump-Infantino d'aquest Mundial i a ningú se li escapa la relació que pot haver-hi amb aquest inversor. Per tant, aquí hi ha dues potes. En què consisteix aquest model de negoci que vol obrir la FIFA i que ha provocat totes aquestes reaccions contràries a la resta del món del futbol, i les relacions que ja venen de lluny i com pot afectar això en el futur entre els màxims organismes del futbol internacional. Per això, primer de tot, Solde, saludem un dels executius del negoci de l'esport més rellevants del país. És soci, és co-CEO d'una empresa especialitzada en el negoci de l'esport com és Spodil, haver sigut també director comercial global del Barça, té experiències en altres empreses del món de l'esport, i és el Jordi Camps. Hola, Jordi, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Per poder-ho fer familiar amb altres operacions d'aquest estil que hem hagut d'anar explicant als oients, això que vol fer la FIFA seria una mica com el que ha fet el Barça a les palanques? És a dir, agafa un negoci, digue-li els drets de les teles, digue-li els productes de licensing i merchandising, digue-li Barça Studios, crea una empresa privada per gestionar-les i venga una part? O és directament pel valor que té el Mundial per la FIFA el que vol fer el Madrid a la següent assemblea, que és agafem un percentatge del club i directament el posem en mans privades?
1: A veure, primer de tot, gràcies per la trucada. Ho heu explicat molt bé, no? El que fa la FIFA és crear una filial on aquesta filial té tots els drets comercials i operatius i després posa a la venda a inversors privats. El tema és si s'assembla al Barça o a la Lliga, no ben bé, si l'estructura és totalment diferent, perquè el que està fent la FIFA és vendre accions d'una companyia. El Barça i la Lliga el que hem fet és el que diríem un deute encobert o participatiu, on té una data limitada, és a dir, al cap de 15 anys o 30 anys, el 100% de l'ingrés que sigui, en aquest cas drets de televisió, torna a ser el Barça. En el cas de la FIFA, ven accions que, segons sabem, no té data límit. El motiu que jo us preguntaria, o que preguntaria la FIFA, és per què ho fa, no? El Barça i la Lliga ho van fer per un estrès econòmic i per solventar el tema del

0: play, el tema de que anaven a pèrdues i a més. La FIFA, aquest cicle mundialista, ha ingressat més de 15 bilions i ha tingut uns beneficis extraordinaris. Ja no sé que sigui un tema més polític per una reelecció, jo poso en dubte per què es necessiten els diners que ara estan volent aixecar.
1: La UEFA reacciona en contra, la CONCACAF tampoc ho veu clar, la UEFA tampoc, els sindicats... Preguntat ràpid i malament, des del punt de vista d'aquestes associacions, on està la trampa en això que proposa la FIFA? Perquè, clar, la FIFA ho ven, òbviament, com pluja de milions per tothom, ingressos multiplicats per 4 o per 5 o per 10 respecte al que rebíeu fins ara. On està la trampa, aquí veuen els que s'hi posen en contra?
0: Bueno, els que s'hi posen en contra veuen que realment un inversor que no ve del món de l'esport el que està intentant és rendibilitzar al màxim la seva inversió, no? Tu quan poses diners a una cosa, tu el que vols és que hi hagi un retorn. Quan tu intentes tenir el control d'això, el que diuen és que els inversors tindran el poder per intentar canviar el calendari en el pro del millor benefici per la FIFA. I això va en contra de les lligues nacionals, els clubs o les federacions, tant nacionals com internacionals o continentals. El que aquí s'ha de diferenciar, que jo entenc, és que la FIFA el que ven és la part comercial, no ven l'operativa, ni el calendari, ni les normes de joc. No? Jo et diria, us assimilo amb altres casos. No? La Fórmula 1 sempre ha sigut privada, amb Ecclestone, però la FIA regula. No? I després l'Ecclestone ho va vendre a Liberty. El que vol la FIFA, d'alguna manera, és que el braç comercial sigui independent, amb una injecció de capital, i després seguir regulant normalment. El que diuen els altres és, vale, tu tindràs uns inversors, però aquests inversors el que voldran és canviar el calendari que anirà en contra dels jugadors, clubs i les federacions continentals.
1: La FIFA el que respon aquí en el seu comunicat és que els inversors no tindran capacitat de decisió. A partir de quin percentatge poden tenir la paella pel mànec aquests inversors? És a dir, clar, tindran només un 20%, per tant el 80% no, però és suficient un percentatge així per dir, no, és que tindré la capacitat de canviar aquest calendari o de totes aquestes pors que tenen?
0: Tal com està estructurat a dia d'avui, pel que he entès a la FIFA, no tindran cap capacitat d'influir en els calendaris ni competicions perquè es crea una societat que només té els drets comercials. La FIFA seguirà regulant els calendaris, els tornejos, ja sigui la Copa del Món, de clubs, de seleccions, les femenines, les de sub-19 i tal, com ella cregui. Sí que és veritat que el que diuen les altres és que si tens un inversor et pressionarà a tu.
1: Ah, aquest és el tema.
0: Exacte.
1: Aquesta era la següent repregunta, però fins a quin punt l'inversor et pot pressionar? I entenc que li vendràs les accions a un inversor amb el qual hi tens una relació a fi o uns interessos que poden convergir. Per tant,
2: confiança.
1: Davant de les pressions d'un inversor amb el qual, permet l'expressió, ets col·legueta, és fàcil anar en la mateixa direcció.
0: Correcte. Això és el que hauria d'explicar molt bé la FIFA per tal de ser transparent perquè tothom ho accepti. Dit això, el que s'hauria de fer la FIFA, si al final s'aprova, és fer una licitació per a veure quin és el millor inversor amb les millors condicions que afecti menys el calendari del futbol.
1: T'ho dic al revés, en aquest tipus d'operacions, per la teva experiència, l'inversor, si no sap o no té molt clar que és molt fàcil que la FIFA, en aquest cas, li accepti les seves suggerències, deixa anar tan alegrement una quantitat de calés tan alta com 4.000 milions de dòlars?
0: És que si ho analitzes, la FIFA ingressa 15.000 milions. Si tu ets un accionista, si tu ets un accionista perpetu d'aquesta inversió, per un inversor és molt atractiu. El tema és que jo, repeteixo, no sé per què la FIFA vol aquests ingressos si ja és autosuficient gràcies al Mundial. No? Llavors aquí és, si us en recordeu, la Lliga va fer l'acord amb CBC, però CBC, els diners de CBC van destinats a infraestructures per millorar els estadis, els centres d'entrenament, la tecnologia dels clubs de futbol i el fair play. No? Hi havia un scope, no? un context molt clar on CBC es podia moure. En aquest cas, la FIFA encara no ho ha explicat del tot.
2: Jo estava pensant, i no hi hauria... Poder no, poder dir que no. No hi hauria alguna altra manera de permetre... una inversió externa o una quantitat de diners similar a la que vol posar aquest inversor o aquests inversors sense que es quedés un percentatge de propietat de res, és a dir, una mena de patrocini amb algun retorn? Això no sé
0: sí,
2: si seria viable.
0: De fet, la Champions League és especialista en això. Si us en recordeu, la Champions League durant més de 25 anys ha tingut una agència de màrqueting que ajudava a comercialitzar, que era Team Marketing, basada a Suïssa. Després aquesta la van canviar per Relevant, on bàsicament se li dona tota la comercialització a una agència especialitzada i aquesta agència especialitzada paga un mínim garantit que va en contra unes comissions. Llavors és un model d'agència on t'injecten uns diners que van en contra uns ingressos futurs i no vens res de la propietat, ni afecta el calendari, ni les competicions, ni res.
1: La pregunta que ha fet dues vegades en veu alta el Jordi Camps potser ens pot ajudar a interpretar-la en una resposta un dels periodistes espanyols que millor coneix el món de les institucions internacionals del futbol i les seves relacions. És el company del diari AS, Aritz Gabilondo. Aritz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Tú tienes una interpretación de por qué lo hace esto la FIFA si no tiene una necesidad de adelantar ingresos porque los ingresos y beneficios que ha tenido en este ciclo mundialista son tan altos?
3: No, a ver, me ha encantado la exposición de Jordi, lo ha explicado todo perfectamente. Pues creo sinceramente que tiene que ver con la ambición, porque esos 15.000 millones que ha ingresado la FIFA en este ciclo mundialista se deben básicamente a toda la expansión que ha hecho con el Mundial. Ampliarlo a 48 equipos, que entren más televisiones, que entren más gobiernos, como son tres países sede, pues aportar también lo suyo. Yo creo que ha habido ese incremento, porque si lo comparas con los mundiales anteriores, creo que ha habido un incremento del 30 al 40% en ingresos, ¿no? O sea, que ellos han visto que esto pues es más rentable de lo que podría ser y quieren sacarle todavía más partido. Pero claro, llega un momento en el que la ambición pues pasa un límite, ¿no? Que es lo que ponía en la UEFA en el comunicado y que creo que es lo que realmente está haciendo que todo se le vuelva en contra Infantino, ¿no? Que está queriendo superar un límite, casi diría ético, vendiendo parte de una cosa tan no suya, sino nuestra, como es un mundial de fútbol que pertenece a los aficionados, que pertenece a los países, a las federaciones, y que, bueno, pues no puede caer en manos de ningún inversor. Esa es un poco la historia. ¿Que es rentable? Sí, evidentemente se le puede sacar muchísimo más dinero convirtiéndolo en otra cosa, pero yo creo que hay un momento en el que hay que poner límites.
2: Por cierto, no sé cómo interpretas, Aritz, la dimisión de Carlos Cordeiro, asesor de la FIFA, que lo leo en AS, me lo ha pasado ahora Nuria Vilamala, que ha dimitido, un asesor de los más importantes de Gianni Infantino.
3: Pues muy potente esta noticia, porque era mano derecha de Infantino y además sobre todo en temas relacionados con el gobierno de Estados Unidos, con Trump. Él estuvo antes en la Federación Norteamericana, en la US Soccer, y había sido un pilar importantísimo en la relación Trump-Infantino, y es que además el comunicado que ha emitido es durísimo, diciendo que no están absoluto de acuerdo con esta iniciativa de Infantino, y bueno, se le está cayendo el castillo en Aipes, como decía yo ayer en el larguero a Infantino, porque ya no es solo la UEFA, que podrías pensar que es pues realmente su competencia más directa, porque tiene la Champions, porque tiene una salud económica pues fantástica año tras año, porque tiene realmente el torneo que todos querrían, que es la Champions League, sino que se ha sumado la CONCACAF, se ha sumado la Confederación Asiática también, y ahora hay una renuncia tan importante dentro de su propio seno como es la de Carlos Cordeiro. Así que me temo y creo que esto está destinado a que Infantino tenga que recular en algún momento, y vamos a ver cómo sale parado de todo esto, porque hay elecciones a la FIFA en unos meses.
1: Sí, en medio año tocan elecciones a la FIFA, vamos a ver cómo le repercute. También hablaba Jordi, ¿no?, de eso, de los intereses que pueden entrar en conflicto si los inversores aprietan para cambiar calendarios, etcétera. Es decir, igual que en el caso de la Superliga, que había también hay un conflicto de quién se queda el pastel, quién lo quiere. También hay una parte de eso, de decir, no, oye, a mí es que el dinero por el dinero no, como UEFA, sino que yo quiero mi parte del pastel también por lo que hace a relevancia y prestigio de mis competiciones.
3: Evidentemente, porque al final, a ver, no se me ocurre que un inversor ponga 4.000 millones de euros sin poder meter mano. Es verdad que es un 20% respecto al 100%, pero ya estás dando pie a que puedan opinar. Y venimos, por ejemplo, de un mundial en el que una llamada de Trump ha hecho que un jugador pueda jugar un partido cuando estaba sancionado, ¿no? Y venimos de un mundial en 2022 que se jugó en invierno, cambiando todo el calendario mundial, de las ligas, etcétera, etcétera. Así que obviamente ese es uno de los riesgos. Y creo que por eso mismo pues no se puede pasar este filtro, porque realmente el fútbol quedaría en manos de oligarcas más que en manos de gente que pueda manejar el fútbol como siempre se ha hecho a través de las federaciones.
1: Bueno, ya vemos Infantino, la relación que tiene, pues llevó el Mundial a Qatar, de hecho vive allí después de haber adjudicado el Mundial muchos años antes, la relación que ha tenido con Trump, la que tiene con Marruecos, la vimos en la Copa África, y de hecho ahora mismo está en el aniversario de la coronación del rey Mohamed VI. sigue un poco lo que empezó Blatter, que se le bautizó al inicio de visionario con los patrocinios y Blatter acabó como acabó, pero lo siguió extendiendo con el Mundial en Asia, con el primer Mundial en África. Infantino ha querido seguir esta vía con el hecho de dar protagonismo a... si en una asamblea cada federación es un voto y hay 211, en Europa solo son 55. La carta de tanto de Blatter en su momento como de Infantino es no, es que yo con el apoyo de las pequeñas ya me vale. ¿Puede Europa tener el peso para conseguir frenar esto, a pesar de que sea eso, prácticamente una cuarta parte de la asamblea?
3: Bueno, Europa por sí solo no, por número de votos exclusivamente, pero yo creo que ha liderado una campaña a la que se están sumando las otras. Y bueno, mira, estaba leyendo ahora unas declaraciones del presidente de la Federación de Islas Comoras en África, que decía que si fuera europeo votaría en contra, pero que en su situación tiene que votar a favor. O sea, que es también un poco la doble vara de medir que hay en este asunto, ¿no? Claro, tú le dices a una federación como Islas Comoras que va a pasar de ingresar, qué sé yo, 3, 4, 5 millones anuales a tener un mínimo de 40 cada año, pues te dice que sí con los ojos cerrados, pero es lo que hay que medir, ¿no? Y sobre todo la UEFA es la que tiene que poner un poco la vara de medir en este asunto, porque realmente es que está en juego mucho más allá que unos millones de euros anuales. Está en juego, lo que decía antes, darle las llaves del fútbol prácticamente de un torneo como es el Mundial a grandes inversores y a gente que tiene dinero pero no tiene el conocimiento probablemente de lo que es el fútbol.
1: Si se han tomado como un ultimátum lo de hay que decidirse antes del 19 de septiembre, lo de ayer suena, si quieres ultimátum, vamos ultimátum para ultimátum el mío, yo no voy.
3: Sí, no, y además es que ese es el poder que tiene Europa realmente, o sea, no es el número de votos, es los votos que tiene, no es lo mismo... Aunque valgan a todos los efectos igual en unas elecciones para la FIFA, que Inglaterra, España, Francia, Italia te dejen en la cuneta a que lo hagan otras elecciones pues africanas en este caso, ¿no? Realmente yo creo que el poder de Europa está en que si sus elecciones se van de los torneos FIFA, pues se queda muy muy tocado todo lo que es la estructura de FIFA, ¿no? Y ahí es donde tiene que lidiar Infantino, que por otra parte viene de UEFA, como todos sabéis, y debería tener realmente bastante más conocimiento de esto. Él, yo creo que se ha ceñido mucho a lo que es el poder político. Yo entiendo también esa labor y ese punto, porque yo he visto a Infantino en acción en congresos, etcétera, etcétera, y es que es un primer ministro. O sea, es que no se le diferencia en nada a un presidente de un gobierno por cómo va, por cómo le saluda a todo el mundo, las medidas de seguridad, incluso el trabajo que tiene que hacer, ¿no? Es muy... Al final, ser presidente de la FIFA es un cargo que tiene muchos tintes políticos, pero creo que se ha pasado de rosca y que se ha olvidado de lo esencial de por qué está ahí, que es para regir el fútbol mundial. Y regir el fútbol mundial significa regir a las federaciones mundiales, más allá de los líderes políticos mundiales, que también tienes que bailarles el agua, porque evidentemente tienes que jugar en sus territorios, tienes que negociar con ellos contratos, etcétera, etcétera.
1: Acabo, Aritz, que te agradezco mucho que nos hayas hecho este rato. ¿Echas de menos que la Federación Española, en tanto que, bueno, campeona del mundo quizá un poquito en segundo plano, pero organizadora del siguiente Mundial, se haya pronunciado de alguna forma, más allá de unirse al bloque de las 55, España que tiene que acoger la próxima... El gobierno entiendo que ahora tiene mucho más trabajo, pero la federación, sí. ¿No echas de menos que haya hecho un pronunciamiento singular?
3: El gobierno hace tiempo que está un poco desligado de todo el asunto mundial 2030, eso para empezar, más todo lo que tú dices que es cierto, igual no está para estos trotes ahora mismo. La federación creo que está en un problema serio, problema en el que no puede dar un paso en falso. A mí me parece que es lógico adherirse a la postura de UEFA, porque al final eres UEFA, tu presidente es miembro del comité ejecutivo de la UEFA y te tienes que ceñir, porque así van las cosas en este mundo. No puedes ir por tu cuenta, tienes que ceñirte a lo que piensa tu confederación, pero al mismo tiempo tienes que organizar un mundial en 4 años que es un mundial FIFA y te estás jugando muchas cosas. Entonces, yo por una parte entiendo que esté, pues digamos, haciendo lo básico, que es firmar ese documento de UEFA, mostrándose en contra, pero tampoco puede hacer mucho más. La verdad, me pongo un poco en la piel de ellos porque sinceramente se podría meter en un problema.
1: Aritz, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido esta mañana en el Que Te Jugas.
3: Venga, un abrazo.
1: ¿Vas a poder
3: a todos.
1: Descansar
3: Chao.
1: Un poco ahora después del Mundial y tal?
3: Sí,
1: o,
3: sí, sí,
1: o veo
3: sí,
1: que entre incendio y incendio te vamos a seguir aquí atracando.
3: Claro, es que está la cosa complicada. Fíjate, acaba el Mundial y estamos aquí de incendios, pero bueno,
1: por
3: vamos
1: eso,
3: a intentarlo lo que podamos.
1: Por eso te lo agradezco especialmente, que siempre estás ahí para nosotros.
3: Muy
1: un abrazo.
3: Bien. Un abrazo, Jan. Chao.
1: Jordi, t'ha quedat més o menys respost, no? I, tot i que entenc que podies intuir amb la teva experiència per on anaven els interessos de la FIFA.
0: No, sí, evidentment la política és un factor primordial, no? Jo torno a la meva primera pregunta, per què volen ingressar aquests 4.000 o 5.000 milions de cop i repartir-los a les federacions, i sí que és veritat que la federació és un vot i això és un tema polític important.
1: Clar, conclusió meva, volen aquest avançament perquè és una prima de fitxatge, no? És a dir, ja que m'aproves aquest pla, no només tindràs el que toqui quadrianualment, sinó que, a més, com a bonus, per donar-me el vot, tens aquest extra d'entrada amb els calés de l'avançament.
0: Però això sempre passarà, no? A la Lliga Espanyola també passava, el Madrid, el Barça, l'Atlètic de Bilbao estaven en contra de tot el moviment CBC i tots els altres clubs estaven a favor perquè ingressaven uns diners. I el tema és que la Lliga ho ha pogut estructurar molt millor del que sembla que està fent la FIFA.
1: Doncs Jordi, t'agraïm molt que ens hagis fet aquesta estona i l'explicació que ens has fet inicialment de com funcionen aquest tipus de negocis, què pot buscar la FIFA i quines pors tenen els que s'hi oposen.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies. Que passeu bon estiu.
1: Bon estiu. Solde, gràcies.
2: Estimat. Home, a vosaltres, interessantíssim, com sempre.
1: Sí, interessantíssim i per tant podreu recuperar-ho si ho heu enganxat a mitges, com sempre, a les xarxes socials del que t'hi jugues i si no al web de Ser Catalunya. 12:37 gairebé. Anem posant-nos al dia, també.
4: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
1: Amb l'Arnau Santero. L'Arnau, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
1: David Rai ha estat homenatjat a Vilanova i la Geltrú per la seva victòria al Mundial.
5: Sí, el porter de la selecció espanyola ha estat rebut al Saló de Plens de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, ciutat on viuen els seus pares i el seu germà i regenta un negoci, per retre-li un homenatge arran del títol que va aconseguir el passat 19 de juliol amb la Roja i la Premier que va aconseguir amb l'Arsenal, sent escollit a més el millor porter de la competició.
1: El Sabadell jugarà dos amistosos en menys de 24 hores.
5: El primer, avui, contra l'Inter Escaldes, a les 8 de la nit, a Sant Oleguer, un estadi que, per cert, ha aixecat moltes crítiques per l'estat de la gespa i que ja ha causat la lesió de dos jugadors arlequinats. El Sabadell, a més, ahir va fer oficial el seu nou fitxatge de l'estiu. Es tracta de Gaston Vallès, que arriba lliure i ha firmat fins al 2027. L'uruguaià de 25 anys, a més, ja té experiència en la segona categoria espanyola, ja que la va disputar precisament amb l'Espanyol, la temporada 23-24. El segon d'aquests amistosos dels arlequinats serà demà, on es veuran les cares amb l'Andorra, el de Sant Cugat. Un Andorra que, per cert, segueix invicta aquesta pretemporada i que ahir va empatar 0 contra l'Europa, en el primer trofeu Festa Major d'Andorra la Vella.
1: L'extècnic del Girona, Mitchell, va visitar ahir l'Arguero i va parlar sobre la seva sortida del club català.
5: Sí, el recent entrenador de l'Àjax va lamentar la marxa de l'equip català sense haver pogut mantenir la màxima categoria, però ha volgut retornar l'amor que rep dels gironins.
6: Sí, bueno, es recíproco. Yo me he dejado todo allí y he dado todo lo posible por conseguir los objetivos en esos 5 años y también tengo la sensación de que allí se ha valorado mucho lo que yo he hecho y he crecido muchísimo a nivel de todo, como persona y como entrenador, y eso, pues bueno, siempre quedará en el recuerdo. Y claro, ahí clasificar al equipo para Champions con el año que hicimos, pues es un recuerdo imborrable.
5: També va criticar durament la gestió que està rebent el Rayo Vallecano i creu que els aficionats no s'ho mereixen gens. Un Rayo que, recordem, no podrà jugar a Vallecas i que el Leganés, a més, els ha dit que no els hi cedirà el seu estadi. Ja han iniciat per això contactes amb el Burgos, el Valladolid i l'Albacete.
1: És trista la situació del Rayo Vallecano per la història i l'esperit del club en mans d'aquesta propietat que fa anys que, sobretot, el nostre company José Palacio ens va explicant com gestiona l'entitat. En futbol internacional ens hem llevat amb una notícia trista. Fa poques hores hem conegut que ha mort el mite del Milan i de la selecció italiana, Franco Baresi.
5: Sí, tenia 66 anys i Baresi, com dius, una llegenda del Milan i del futbol italià en general, capità del conjunt rossonero i líder d'una generació que va convertir aquell equip en la potència del futbol europeu que coneixem ara. 23 anys al club, 15 com a capità, 6 escudetos, 3 copes d'Europa i campió del món amb la selecció italiana al Mundial d'Espanya el 1982. La llegenda de Baresi transcendeix absolutament el seu art com a defensa, fins al punt que el seu dorsal, el 6, està retirat al club de la seva vida, el Milan.
1: Sobretot baluar del que és un central líder de la defensa, sí, en la faceta defensiva, així com Beckenbauer s'agafa com a paradigma dels centrals que tenen vocació ofensiva i de treure la pilota i d'anar amunt, Baresi és dels que aguanten la línia i en el cos a cos, de fet en accions defensives, cobercís, i per xarxes veieu que l'anomenen Cobaresi, els joves. Jo tampoc l'havia vist jugar, encara que em veieu la barbeta blanca al YouTube, jo tampoc havia arribat a veure, no tinc records de Baresi de quan amb el Milan de Sacchi li disputaven el domini d'Europa al Dream Team del Barça, però Baresi és una figura important en el futbol defensiu a l'última dècada del segle XX. El Barça femení ha completat avui el primer entrenament de grup aquesta pretemporada, Ana Palet.
7: Sí, perquè fins ara els entrenaments s'han fet dividits en grups. Avui primer de grupal amb totes les jugadores, arrencat a les 9 del matí, obert als mitjans de comunicació, amb una xerrada de benvinguda a la temporada de Pere Romeu amb l'equip i l'estaf. Després, entrenament amb totes les jugadores disponibles, menys Aitana Bonmatí i Laia Alexandre, que fan treball al marge. Hi haurà 3 amistosos de pretemporada i cap més. El dia 12 contra el Montpellier, el Johan Cruyff, el 15 contra el City, i el 21 trofeu Joan Gamper. Un dels temes pendents serà triar qui completa l'equip de 4 capitanes després de la sortida d'Alexia Putellas. Això es decidirà quan estiguin totes les jugadores amb l'equip, és a dir, quan arribi la setmana vinent Caroline Nicoli.
1: Més enllà del futbol, demà comença el Tour de França femení, on hi debuta la nostra Paula Blasi.
5: Sí, la ciclista catalana arriba a la competició més important del calendari com a flamant guanyadora de la Vuelta. Tot i així, tot i partir com a debutant, tots els ulls del pelotón estaran fixats en ella. Aquest any es presenta un dels tours més exigents, a més, de la història de la competició. Entre Lausana i Niza, amb el major número de quilòmetres i de desnivell acumulats. A més, coronats pel Mont Ventoux, el desenllaç que serà de la setena etapa.
1: 9 etapes té aquest any el Tour femení, per tant va creixent també el ciclisme quan competeixen les dones. En bàsquet, la Lliga CB ha canviat el criteri de la classificació a la Supercopa.
5: Sí, fins ara, a més del campió de Lliga, el campió de Copa i l'equip anfitrió es disputava el torneig del subcampió de la Lliga, mentre que ara ho farà el líder de la fase regular. El subcampió de Lliga, per tant, només entrarà en cas doncs, que hi hagi una vacant per repetició de campions.
1: I la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio, Sergio Chávez.
8: Què tal, TG? Doncs sí, així va anunciar la seva renovació a les xarxes.
9: Antic Ricky Rubio.
10: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
8: Amb el jo hi seré, el lema amb el que el club està anunciant tots els fitxatges, així que queda resolt el gran interrogant de l'estiu verd i negre. Ricky va tornar l'any passat, 16 anys després, i en el seu primer curs ha anat molt més enllà del relat emotiu, ha liderat l'equip fins a les semifinals de la CB i ha estat escollit en el segon millor 5 de la Lliga i en el millor 5 de la Champions. I aquesta és la gran notícia per la penya. Ricky va tornar a Badalona buscant un entorn on poder tornar a ser feliç jugant i un any després ho ha aconseguit i ara el veiem bé físicament, gaudint del bàsquet i sentint-se estimat. Així que el club renova el seu gran referent i la peça que eleva el sostre competitiu de tot el projecte.
1: Per això li hem demanat una opinió a una de les eminències esportives si parlem de Badalona i de bàsquet. Ahir escoltàveu el Xavi Seixó a la graderia. Avui li demanem al Xavi Ballesteros. Xavi, bon dia.
11: Bona tarda, Joan. La renovació de Ricky Rubio crec que constata dues coses molt positives. La primera, que quan ell va tornar la temporada passada destacant que volia tornar al club, tot el que el club li havia donat amb ell, no eren paraules, sinó que ho està demostrant amb fets, que és així, perquè ni la temporada passada ni ara ha prioritzat un aspecte econòmic en la seva continuïtat, sinó sobretot la seva felicitat i poder sentir-se identificat amb aquest joventut, amb l'ADN penya, amb l'ADN del planter, que és el que ell va viure. I després també crec que és molt important que més enllà del que viurem aquesta temporada, amb aquest tàndem màgic de veure junts Ricky i la Provítola, crec que hi ha una cosa molt important que no és de present, sinó que és de present i de futur, que aquest any donarà molt a la pista, però que sobretot aquesta identitat i aquesta fidelització que té amb la penya, estic convençut que continuarà en els pròxims anys, des de la pista i després des de la gestió. Per tant, tothom surt tranquil, tothom pot estar tranquil, perquè el bàsquet verd i negre i el bàsquet català continuarà amb una figura molt important com és Ricky al capdavant.
1: Gràcies, Xavi. I una última connexió, perquè tinc el Héctor González ja a l'avió. Les cobertures a l'avió són complicades, eh, Acer? Doncs de seguida a veure si podem connectar amb ell, perquè, a veure, sí, a veure, Héctor, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días.
12: Hola, TG, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Vamos a rezar, que ya sé que estás de viajes con este partido que juega el Madrid en Austria, pero es que ayer nos contabas la salida de Gonzalo y por la tarde, pim, pam, media hora, y fichado Carlos Espí del Levante.
12: Sí, operación relámpago. Una vez que el Madrid tenía esos 40 millones en caja por Gonzalo, empezó a buscar, a peinar el mercado, buscando un delantero suplente que pueda tener el rol que tuvo en su día, por ejemplo, Joselu. Lo encontró rápidamente en Carlos Espí, que estaba negociando su marcha a la Premier League por el pago de su cláusula. El Levante necesitaba ese dinero con celeridad. Había varios clubes interesados. Nos contaba nuestro compañero de Radio Valencia, Javi Teruel, que el Hull y el Brighton tenían muy avanzadas las negociaciones, pero claro, una vez que llama el Real Madrid a tu puerta, separa todo lo demás y pues eso, al filo de las 10 de la noche se hacía oficial que Carlos Espí era nuevo jugador del Real Madrid por esos 25 millones de euros, firma hasta 2031, 5 temporadas, ya se está entrenando en Valdebebas hasta ahora a las órdenes de José Mourinho y veremos, puede que suene muy precipitado, pero está en condiciones y podría entrar en la lista de convocados para debutar mañana en ese partido en Klagenfurt, en Austria, contra la Fiorentina.
1: Te dejo que si no te van a reñir con el móvil encendido en el avión. Héctor, gracias.
12: Gracias a vosotros, un abrazo.
1: Vinga, va, tres quarts d'una, ens tirem a la piscina.

0: primera, com sempre, tu, rapidíssims. Col·lapsat, ells deixarem un telèfon a cada orella. Ja tenim el primer oient que ha trucat. Què tal? Bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Com et dius?
1: Òscar.
0: Hola, Òscar. Des d'on truques?
1: Des de Sabadell.
0: Des de Sabadell. T'enganxo de vacances, Òscar? T'enganxo com t'enganxo?
1: No, encara no, encara queda una setmaneta.
0: Encara una setmaneta, eh? On treballes?
1: Sí, a Sabadell, amb una impremta.
0: Amb una impremta. Per tant, et fem companyia els matins i espero que estiguis fresquet.
1: Sí, això sempre, això cada dia.
0: Que estiguis fresquet.
1: Sí,
0: Òscar,
1: sí.
0: Doncs, felicitats perquè has sigut el més ràpid. T'emportes 4 entrades per anar al Parc Aquàtic de Port Aventura. Amb qui?
1: Amb la família.
0: Doncs escolta'm.
1: Amb els dos nens i la dona.
0: Mira, clavades, doncs. Perfecte.
1: Sí, sí, això sí.
0: Òscar, gràcies per escoltar-nos. Que tingueu un bon estiu. I ara quan agafis vacances, gaudeix-les, desconnecta, però si ens vols aquí ens tindràs.
1: Sí, això sempre.
0: Una abraçada forta. No, no pengis que la Cierta agafa les dades, val? Perquè t'arribin les entrades.
1: Vale, gràcies.
0: L'Òscar se'n va a remullar-se al Parc Aquàtic de Port Aventura i ens llancem a la piscina perquè l'Aia Pujals, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Comencen els europeus de natació a París uh-huh. i totes les mirades centrades, com sol passar, de manera molt especial, en l'equip de natació artística.
2: Exacte. L'europeu comença el 31 de juliol, el 5 d'agost, en aquest cas el de natació artística. Hi ha 13 convocades a l'equip d'Espanya, de les quals 6 són catalanes, entre elles Iris Tió, Paula Ramírez, Meritxell Ferrer, Mireia Hernández, Carla Lorenzo i Denis González. I aquest matí hi ha hagut la primera prova, que era una preliminar. L'Iris i la Lilo en el duet han acabat primeres, per tant, de moment, bones notícies. Vam poder parlar fa una setmana, abans de que marxessin cap a París, amb l'Iris.
0: I podem escoltar aquesta conversa, perquè aquesta tarda té les dues primeres finals, mm-hmm. a 6:45 al solo, a 8:00 per equip, les dues rutines tècniques. Iris Tió, amb les seves sensacions abans d'aquest europeu, asseguda al car tranquil·lament amb la Laia Pujals.
3: Amb força i sense por.
4: Entesos de papers?
3: Què t'hi jugues?
2: Hola, què tal? Bon dia. Doncs sí, estem aquí amb l'Iris Tió, la nova sensació i líder d'aquest equip de natació sincronitzada, pocs dies que comenci l'Europeu de París. Iris Tió, què tal? Bon dia i benvinguda al Que t'hi jugues.
5: Hola, què tal? Molt bé.
2: Com estàs tu? O sigui, com et veus tu a nivell individual de cara a l'Europeu? Perquè fas 7 rutines, són moltes rutines. Físicament com et veus i sobretot anímicament també com et veus?
5: Doncs estic contenta perquè em sento preparada, que al final 7 rutines costa d'estar a tope en totes, però últimament, el bo d'aquesta temporada és que hem competit poc, però hem posat molta atenció a la preparació física i finalment ara em sento preparada per competir en les 7 rutines i això, molt contenta.
2: I com gestiones, no, ara t'he presentat com la líder d'aquest equip, no? Tothom t'està posant aquesta etiqueta, tu et veus líder o com gestiones, no, que tothom posi una mica el focus en tu?
5: Doncs, aviam, estic contenta perquè sempre el meu somni era com ser la millor, no, de sincro, i la veritat és que aconseguir-ho doncs em fa molt feliç. Sí que és cert que després del Mundial i potser fa uns mesos estava una mica més obsessionada o no estava tant com... Estava més preocupada potser d'això del que podien pensar la gent o de si fallava, què passaria. I em va passar just abans de Pontevedra, no? Que estava més pendent de... Si fallo, si no quedo primera, doncs hauré fallat, no? I crec que ara he pogut canviar aquest pensament i ara ja simplement doncs, ho vull fer bé, m'ho vull passar bé, que és per això que vaig començar a fer sincro i estic més tranquil·la.
2: Clar, perquè venies d'un Mundial on t'emportes 3 medalles d'or, 3 de bronze, on el teu nom està tot arreu, no? I de cop gestionar, tornar a repetir això, no? Va fer una mica de bola.
5: Sí, exactament, perquè ningú s'esperava, no?, que passés això, però també molt contenta d'haver-ho aconseguit perquè això també em dona com motivació de que puc aconseguir-ho i em motiva molt de seguir entrenant a tope i d'aconseguir coses molt més grans.
2: D'entre totes les rutines, segurament la que tothom té més ganes de veure és l'acrobàtic, que ens l'heu ensenyat. Quines creus que són les parts més difícils i que heu posat més el focus a treballar?
5: Doncs hem posat molt el focus a la part d'interpretació, perquè és una cançó molt xula i també que, clar, normalment quan fem una acrobàcia és important frenar les corrents que hi ha per sota l'aigua, no sé què tal, enfonsar-nos i fer bé l'acrobàcia. Doncs hem intentat clar, amb la música potser no quedava bé aquesta frenada, no? Llavors ho hem intentat enllaçar tot bé i té més complexitat, no?, de fer després bé la pujada, perquè està tot molt enllaçat, molt connectat i és molt maco de veure, però també és molt complex de nedar.
2: De fet, a Pontevedra, que era quan l'estrenàveu, no?, l'últim minut us va robar potser aquell or que volíeu. Heu treballat també tot aquest tema, doncs, d'estar concentrades fins a l'últim minut perquè això no passi a París?
5: Sí, ho hem treballat moltíssim, l'Andrea ja s'ha assegurat que això no torni a passar. Vam fer allò que fem als reptes el divendres, doncs un va ser d'aquest, no?, sota pressió, i ho hem anat fent moltíssim i jo crec que estem preparadíssimes.
2: Jo que ho he vist avui, tinc una pregunta, i és: què creus que ha de passar perquè no us endugueu l'or? Perquè visualment és molt espectacular, i si surt com avui l'Andrea no parava de repetir, no? Això és un 10, això és un 10, això és un 10.
5: Doncs aviam, nosaltres, no, o sigui, els jutges decideixen, no? Però nosaltres sí que fem, doncs, al màxim les pujades, perquè el més alt és possible, el més recte possible, i ho intentarem fer al màxim, i ojalà surti tot bé.
2: Abans t'han preguntat per la participació de Rússia i tu has dit que tens ganes perquè creus que elevarà el nivell, no?, de la síncrona un altre cop. Creus que potser aquests anys ho has sentit una mica més descafeinat perquè les russes no formaven part de la sincronitzada?
5: No, tampoc ho he sentit descafeinat perquè també hi ha hagut un canvi de reglament i és cert que l'any passat Rússia va competir i no estava molt al seu màxim nivell, crec, però també perquè tots ens hem hagut d'adaptar, no? I ha sigut interessant veure com, doncs, potser Rússia, que sempre són molt així, doncs no s'han adaptat bé al canvi, no? I llavors, però bueno, ara suposo que estarà millor, també ha canviat l'entrenadores i tal, però bueno, és que és això, al final, que facin el que vulguin una mica, que nosaltres seguirem treballant amb el nostre i crec que tenim coses molt diferents que portem a la natació artística. Nosaltres aportem aquesta part artística, d'energia, de connectar amb el públic i la gent, i Rússia, doncs, portarà més execució, més super, coses super netes, però bueno, nosaltres això, centrades en nosaltres i amb ganes de donar el nostre màxim.
2: De fet, d'alguna manera, no?, les xineses i les russes sempre han sigut les tops en natació artística. Espanya havia, no?, tingut els seus moments, però ara és veritat que vosaltres aconseguiu una cosa, que és que tothom estigui pendent de la natació artística, que tothom sàpiga quines rutines feu, que tothom sàpiga qui és Iris Tió. Creus que heu ajudat a que la natació artística, doncs, la gent s'hi agafi més?
5: Sí, jo crec que sí, que això és una feina que ha fet molt bé l'Andrea Fuentes, com de mostrar als mitjans, no?, de que sempre vinguin, d'intentar arribar al màxim de gent, i crec que és molt positiu per l'esport i per la societat en general, perquè a vegades, doncs, es perden esports perquè no hi ha molta això, projecció mediàtica, i crec que ho està fent molt bé i estem molt contentes d'arribar a tanta gent.
2: I ara em parlaves de l'Andrea Fuentes, segurament sigui un dels motius, no?, pels quals tot això està passant. Com és ella com a entrenadora? És a dir, en què us ajuda més? En quina és la cosa que diries? És que l'Andrea, això és el millor que té com a entrenadora.
5: Per mi és la millor entrenadora del món que hi ha hagut, o sigui, que he tingut mai. O sigui, per mi és un 10 en tots els sentits. Potser el que m'ha cridat més l'atenció és aquesta cosa que té de dir-nos les coses positives que fem, de reforçar-nos, perquè arribem al campionat amb confiança i no cagades, saps? I això crec que és molt positiu. I després també és això, com aquest balanç, aquesta balança entre la bogeria, passar-nos-ho bé i tal, i després també currar i fer els sencers que toquen i el físic que toca.
2: Clar, perquè una de les coses que més fa destacar l'Andrea és, per exemple, els reptes dels divendres, no?, que d'alguna manera us ho passeu bé, però al mateix temps també treballeu coses que heu de treballar, no?
5: Exacte, o sigui, és això, simplement no ens ho passem bé, no?, que a vegades dona aquesta sensació, simplement ens ho passem bé, però hi ha molt esforç a darrere, no?, i l'Andrea ens inculca això, no?, que ens ho podem passar bé, però sempre esforçant-nos al màxim.
2: D'alguna manera ha canviat una mica la mentalitat de que al final també sou persones i que podeu fer coses de persones, encara que després les 8 hores a la piscina heu d'estar concentrades.
5: Sí, exactament. Nosaltres hem de... A més, com millor estiguem fora a l'aigua, millor rendirem a l'aigua. I això crec que ho té molt clar l'Andrea i el Víctor.
2: Com gestiones tu i creus que gestiona el grup aquest fet de que al final neu 13, competiu 9, no? Que al final d'alguna manera, competiu 8, perdona, esteu sempre competint entre vosaltres, no?
5: Sí, clar, això com que ens dona molt aquesta cosa saber gestionar la frustració i aquests moments difícils és complicat i no és fàcil i sempre pues, hi haurà algú que potser ho passarà malament, però és això, és intentar-ho mirar de la millor manera possible. Si tu t'has esforçat al màxim, tens la teva satisfacció personal, que és el més important, i doncs, no ho sé, saps? O sigui, al final, si tens la teva satisfacció personal, que és el que compta.
2: Doncs moltes gràcies, Iris. Esperem que tornis aquí amb moltes medalles i molta sort a París.
5: Moltes gràcies.
0: Totes les mirades posades en Iris Tió, de qui la seva entrenadora diu que té potencial per ser la millor de la història. També elogis d'Iris Tió cap a Andrea Fuentes, Laia, que també us va atendre i va posar també molt l'accent en com gestiona aquest col·lectiu.
2: Exacte. Sobretot explicava que no havia sigut fàcil gestionar aquesta pressió externa, com tampoc gestionar les competències i egos que neixen en l'equip. Recordem que són 13, però només en competeixen 8 i que, per tant, tota l'estona existeix aquesta competició que pot acabar sent negativa. Una feina que ha estat una obsessió per l'Andrea.
4: És el que més m'ha costat amb aquest equip, aconseguir que admirem el company. No ens frustrem perquè jo no tinc el que ella té o el que ell té, sinó que quina sort que tinc que tu tinguis això que jo no tinc, que pugui aprendre directament de tu aquí al costat. I també el bo que ha sigut de veure que cada un dels membres tenia alguna cosa que aportar que els altres no tant, i com deixem de comparar-nos i tenir egocentrisme i arribar a admirar-nos d'uns als altres.
0: Estarem molt pendents de com li va a l'equip de natació artística en aquests europeus. Avui les dues primeres finals, els europeus en què tornen les russes, que havien estat vetades els últims anys després de la invasió del seu país a Ucraïna. Acabem amb una bona notícia, que és que el president del Barça, Joan Laporta, ja ha sortit de l'hospital. Ell mateix ha fet un comunicat a les seves xarxes en què explica: ja m'han donat l'alta, cap a casa, amb tres exclamacions després de cada frase, amb el seu to habitual, optimista i enèrgic, en què amb tres paràgrafs molt llargs agraeix l'atenció que ha rebut per part de tot el personal mèdic, des dels que l'han tractat el dia a dia fins als màxims responsables dels hospitals, pel tracte mèdic, pel tracte humà i per la confidencialitat. Fins aquí el que t'hi jugues d'aquesta setmana. Pausa, butlletí. Està parlant Pedro Sánchez des de Ceuta, després de l'arribada massiva de migrants, per tant, potser el butlletí és una mica més llarg del compte en funció del que estigui tenint el president del govern, però encara que s'allargui, no patiu, que després arribarà la treva. Bon cap de setmana a tothom.
3: Què t'hi jugues?
6: Ser Catalunya, Barcelona.
7: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
8: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
9: ¿Le darías tu DNI a un extraño por la calle? Entonces, ¿por qué hacerlo en Internet? Soy Paco Nadal y para navegar seguro uso Alternative ID de Surfshark, una herramienta que genera una identidad online alternativa con nombre e email nuevos y reduce el spam. Pruébalo tú también. Entra en surfshark.com/ser o usa el código SER y llévate 4 meses extra.
10: La Núbia anirà maquíssima. I tu?
11: Jo, a Cheviot.
10: A Cheviot? Uau, tu sí que en saps.
11: Home, és que a Cheviot són les botigues de Nubis més grans de Catalunya. Més informació al 93 748 42 49. 93 748 42 49 o a cheviot.com.
12: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
13: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
14: És la una a mediodía en Canàries. El presidente del gobierno acaba de calificar la entrada de 49.000 ciudadanos marroquíes a Ceuta como un ataque a la integridad territorial de España, una violación que condena, dice Pedro Sánchez, al más alto nivel.
15: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible, de rechazo, de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
14: Toda España, ha dicho el presidente, está con los ceutíes. Lo que subyace de lo ocurrido es la lectura interesada de una sentencia del Tribunal Supremo utilizada por las mafias, ha asegurado Pedro Sánchez. Lectura que ha corrido como la pólvora hasta producir una avalancha como la que se ha registrado.
15: Lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo, que lo que hace es ratificar una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, mediante el cual se dice que no tiene encaje en las repatriaciones en frontera la repatriación de aquellas personas que entren en nuestro espacio a nado, por el mar, por considerar que no existe una frontera física, como sí existe, por ejemplo, cuando se atraviesa una frontera terrestre.
14: Nos vamos a Ceuta, donde sigue la comparecencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, ahora mismo con preguntas.
16: Toda la ciudad, no solo por el entorno fronterizo.
15: Así es.
16: Me gustaría saber si el gobierno de España se ha dado un plazo para esas devoluciones y sobre todo cómo se va a realizar esas devoluciones, porque es bastante complicado, como le digo, porque no solo están en el entorno fronterizo.
15: Bueno, tiene usted razón, lo hemos tratado precisamente en la reunión conjunta que hemos tenido con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con el Ejército, con las Fuerzas Armadas en definitiva y también, lógicamente, con el Gobierno. Lo que se ha pedido también es a la policía local, a las autoridades de la ciudad autónoma de Ceuta, que informen también a estos migrantes que están en otras partes de la ciudad y no en la frontera, de que se han abierto esas fronteras y que ya pueden proceder a su salida. Por tanto, hay, además de, digamos, todo lo que tiene que ver con la comisión que se está celebrando de asilo y, por tanto, los expedientes de expulsión que se vayan produciendo, lo que hay también, yo creo que es una labor de información para que, en efecto, estas personas puedan voluntariamente también salir de la ciudad autónoma de Ceuta y regresar a sus ciudades de origen. El plazo, cuanto antes. Cuanto antes. Tenemos experiencia, desgraciadamente hemos vivido una situación muy semejante en el año 2021. Creo que la colaboración y la cooperación con la ciudad autónoma de Ceuta fue extraordinaria. La solidaridad del resto de territorios del país también fue muy positiva, sobre todo cuando hablábamos de menores. Pero en todo caso, lo más urgente ahora mismo es recuperar esa normalidad, garantizar la seguridad y, sobre todo, no poner en riesgo la convivencia. La convivencia. Me atrevo, lógicamente, con todo el respeto y a institucional que le tengo al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, hemos hablado muchas veces de la importancia de la convivencia en esta ciudad. Yo creo que esa también, su diversidad, es uno de sus principales atractivos y también de sus fortalezas. Y eso es algo que creo tenemos que preservar todos los gobiernos, no solamente con nuestras políticas y nuestros actos, sino también, lógicamente, con nuestros discursos. Y el gobierno de España siempre va a estar en esa situación. Y luego, si trasladarles dos cosas más, nosotros hemos hablado con las autoridades marroquíes, están dispuestas a cooperar para agilizar toda esa repatriación de ciudadanos de su país de origen. Y finalmente trasladarles, se me había olvidado comentarlo en la introducción, que el ministro Fernando Grande-Marlaska permanecerá también aquí unos días para que siga en persona la evolución de esta crisis.
17: ¿Qué dice, señor presidente? Quisiera preguntarle, usted estuvo al frente de la crisis el año 2021, conoce perfectamente lo que ocurrió, ahora está, digamos que supera 4 o 5 veces la de aquella en el número. ¿De verdad cree que existe colaboración por parte de Marruecos, teniendo en cuenta que alguien que va a la frontera y durante horas observa cómo no existe ningún tipo, entre comillas, de tapón al otro lado y que se entra como el que entra en una feria, exactamente igual? Venían al grito de Viva España y muy contentos, no sabiendo exactamente prácticamente hacia dónde iban. Me gustaría saber si realmente cree que existe cooperación de origen antes de la solución que se pueda dar ahora por parte de Marruecos. Y segundo, en relación al tema de los menores, claro, se está hablando de 7.000 menores.
18: ya ha costado reducir el número de menores de la ciudad de Ceuta, teniendo, a pesar de tener la modificación de la ley de extranjería. ¿Cómo se va a canalizar esa derivación hacia otros territorios?
15: Bueno, muchas gracias por sus preguntas. En relación con la primera, lo primero, no olvidemos el marco. El marco, el contexto en el que se produce esta crisis, es un contexto en el cual, durante estos últimos años, de manera sostenida, lo que se ha registrado ha sido una reducción del flujo de la migración irregular. Esto es así. En términos agregados, en términos generales, un 36% en el año 2026, lo que llevamos de año, y un 40% en lo que llevamos, o lo que en relación con el año 2024, en el año 2025. Esto es el marco, es el contexto. Evidentemente hay lugares específicos, como es la ciudad autónoma de Ceuta, en donde hay repuntes, y los ha habido durante estos últimos días, efectivamente como consecuencia de una propagación en las redes sociales, a través de las mafias, de una lectura, yo creo que también interesada, de una sentencia del Tribunal Supremo, que efectivamente tenemos que ver cómo gestionamos. Cómo gestionamos, no solamente desde el punto de vista, vamos a decirlo, más aparente, situando boyas para que se vea desde el punto de vista administrativo que existe una barrera de contención y, por tanto, se puede producir y desarrollar esas repatriaciones en frontera, pero también desde el punto de vista legislativo, si tenemos que modificar algunos aspectos de las leyes para poder garantizar esas repatriaciones en frontera de la manera más eficiente posible. Y en eso está el Gobierno de España, en las dos cosas, en lo urgente, pero por supuesto también en lo importante. Segundo, si nosotros hemos tenido estos datos de reducción de las llegadas de migrantes irregulares, es porque hemos tenido una colaboración muy, muy razonable con los países de origen y de tránsito. Yo puedo entender la situación que ahora mismo está atravesando la ciudad autónoma de Ceuta, pero es evidente que si nosotros queremos luchar contra las mafias, reducir la migración irregular, necesitamos cooperar con los países de origen y de tránsito. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno de España con todos los países del norte de África y también del África Occidental, Mauritania, Senegal, Gambia y también, lógicamente, interlocutando con otros países, en este caso del Sahel, a los cuales antes he hecho referencia. Eso no significa, bueno, pues que hayamos manifestado a nuestro país vecino y un país aliado el que tenemos que agilizar y que tenemos que dar una respuesta mucho más contundente a lo sucedido desde el día de ayer en la ciudad autónoma de Ceuta. Pero creo que esto es muy importante subrayarlo, porque entre otras cosas la interlocución durante el día de ayer con las autoridades marroquíes fue constante, fue fluida, fue muy, muy razonable, a diferencia de lo que sucedió en el año 2021, y por tanto lo que esperamos es que esa cooperación pues se intensifique y permita agilizar esas repatriaciones en las próximas horas y en los próximos días, con el objetivo de recuperar esa normalidad. Y la segunda de las cuestiones es que, en efecto, nosotros ahora mismo tenemos, yo creo que, un marco legal, en fin, siempre respetando el Estado de Derecho, al Poder Judicial, a la Fiscalía, pero tenemos un marco legal mucho más seguro, mucho más certero a la hora de gestionar la realidad de los menores. No me atrevería a decir una cifra, porque efectivamente eso serán las autoridades de Interior quienes pues trasladen, espero que durante las próximas horas, las cifras de esta crisis, pero lo que sí que quiero decir es que tenemos un marco mucho más, vamos a decirlo así, seguro a la hora de proceder a la gestión de los menores. Y no olvidemos tampoco, y querría también recordarlo, porque en fin, vivimos también lo que vivimos en el año 2021, que también muchos padres y madres de estos menores marroquíes demandaron su regreso después de esta crisis. Y eso también pues será un elemento que tengamos que incorporar en nuestra interlocución con Marruecos. Y con esto me gustaría terminar trasladando, por supuesto, lo que he dicho al principio, que nos hacemos cargo de la situación, que el Gobierno de España está con Ceuta, como lo está todos sus compatriotas, todos los ciudadanos españoles y españolas, y por supuesto que nosotros vamos a defender la seguridad, la convivencia, la prosperidad y la tranquilidad de los ciudadanos de Ceuta, como si vivieran en la M30 de la capital de España, porque no hay periferia y centro cuando estamos hablando de la seguridad, de la prosperidad, de la convivencia y la cohesión de cualquiera de los territorios y de cualquiera de las ciudades de nuestro país. Nada más y muchas gracias.
14: Son las palabras de Pedro Sánchez desde Ceuta. Subrayamos que el presidente del gobierno ha calificado de violación y ataque a la integridad territorial de España la entrada de decenas de miles de ciudadanos marroquíes, pero hay más mensajes, Guillermo Lerma.
19: Sí, hay dos anuncios, Toñi. El primero en relación con la seguridad. El presidente ha cuantificado ese refuerzo del dispositivo en 400 efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, además del despliegue de la Armada y de esas fuerzas del Ejército para hacer labores de apoyo. Eso en cuanto a lo que busca garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana en Ceuta. El segundo anuncio relacionado con lo que va a hacer el Ejecutivo para intentar restablecer esa situación. No ha descartado el presidente hacer modificaciones legales, las necesarias para devolver a los migrantes cumpliendo con la legalidad. Ha dicho Sánchez que el gobierno está estudiando si es necesario o no hacer esa modificación de la ley, porque ha achacado lo ocurrido a un efecto llamada de las mafias provocado por esa sentencia del Supremo que declara ilegales las devoluciones de los migrantes también cuando entran a nado a través del mar. Y ha anunciado también, Toñi, el despliegue de boyas en el espigón del Tarajar para dar cumplimiento a la sentencia del Supremo, y ha dicho crear una barrera física que desde el punto de vista administrativo pueda facilitar las devoluciones en frontera. Ha dicho el presidente Doñi que está en contacto con las autoridades marroquíes para intentar agilizar todo lo que tiene que ver con los expedientes y con la repatriación de los inmigrantes que han entrado de manera irregular.
14: Gracias, Guillermo. Los servicios informativos de la SER seguimos trabajando hoy centrados en Ceuta. Volvemos en tiempo de Hora 14 con Javier Liébana.
7: Cadena SER. Servicios informativos.
20: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.

0: treva. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Bona tarda, és la 1 i 12 d'aquest divendres 31 de juliol, és a dir, final de setmana i final de mes, i això sempre és motiu de celebració.
2: Tancarem la setmana i el mes de juliol amb l'entusiasme de cada divendres al Marta Rida amb la secció Entre Cametes i avui també amb la visita del Juan Dávila.
3: I com a temàtica del dia, una que crec que us tocarà de molt a prop a vosaltres, catalans, que sou uns rates, i és que parlarem de la gent de la prepa. Jo dic el que vulgui. I dels bisum que mai arriben. Si teniu experiència d'aquest tipus, volem escoltar-vos al nostre WhatsApp 646-48-83-43-78. Benvingudes, això és La Treva.
1: I al tema d'avui, comencem fent una pregunta. Som més garrepes que mai?
4: El suelo, el techo son míos. Lo que sientes es mío. Tú ya lo sabes, ahí tienes la clave. Todo es de mi propiedad.
5: Alerta boomer, alerta boomer.
3: La cara de Uri era inaccessible.
1: És Lazy Town. No, per a tu és xinès, veritat.
2: Zero.
1: Una sèrie que feien quan jo era petita, suposo que a tu també t'ha enganxat, Amparo.
3: Més ma germana que jo, però sí.
1: I hi havia un personatge que era molt, molt, molt garrepa i sempre deia que tot era seu, bàsicament. En fi.
2: Ja la recuperaré, aquest estiu.
3: No cal.
1: Bueno, és molt divertida, Per al tractar el tema d'avui, com ha dit l'Amparo, volem llançar-vos la pregunta de quin és l'import mínim per demanar un visum. Ens ho podeu enviar al nostre WhatsApp, que és el 648-83-43-78. Però primer crec que hem de començar definint què és ser garrepa o gasiu. I el Diec ho defineix com algú que va amb un compte excessiu de les despeses, mancat de tota llibertat. Però també em sembla important distingir entre alguns tipus de garrepa. Per exemple, un és per voluntat pròpia i l'altre per motius sociològics. I amb motius sociològics em refereix, per exemple, a la gent que va viure la situació, una situació econòmica difícil, la generació de la postguerra. Ho van perdre tot, van passar fam i els ha quedat la por de tornar a veure's en una situació semblant. Per això guarden els seus diners com si foren... or. Però en molts casos, no només ells, sinó les generacions posteriors. No vos ha passat això que els vostres pares igual ja no han patit fam, però com que sí que venen de famílies que són, que sempre han anat amb més cura amb els diners, sempre vam amb el per si a cas.
2: Mm-hmm. Clar, jo després de treure'm la ganivetada que ens ha tirat a tots l'Amparo, a tots els catalans i catalanes...
3: Un petó.
2: Gràcies. Sí que és veritat que hi ha dos tipus de garrepa. Home, el garrepa que és per una mica necessitat, no?, que li costa arribar a final de mes, això ho puc entendre, però el que és garrepa per avarícia pura, aquest és el que haurien d'erradicar.
1: Clar, però és que el que comentàvem és que no només és per necessitat. De fet, ara els psicòlegs ho anomenen com ansietat per escassetat, que és un...

0: el que parlàvem abans és més comprensible, o el de la teva àvia, però és que és veritat que hi ha gent que tota la vida ha estat forrada de pasta i et regategen fins a 5 cèntims.
1: I això és molt habitual. La gent que té molts diners en el banc, que a l'hora de pagar una Coca-Cola, uns pistatxos, uns festucs o alguna cosa que costa molt poc, sempre estan allà posant-se primer mil excuses. I això és una cosa que fa molta ràbia.
2: Igual, igual que també hi ha gent que no té gaire i que és super esplèndida i que et convida tot amb un sou de merda.
0: Per a mi, el tret que més defineix a un garrepa és que mai reconeixerà que ho és. En plan, sempre serà com, no, no, jo sóc estalviador, no, no, jo és que vaig just... Mentira, eres una rata.
1: I a la que un dia dona un euro, li dona un euro a algú, ho remarca, vaja, t'ho recorda durant 3 anys. No, aquell dia que et vaig convidar a una Coca-Cola o aquell dia que et vaig convidar a una copa. Sí,
0: sí. I si et convida a un entrepà, segurament serà a un, partit entre els dos. O sigui, no
1: i ho voldrà recuperar algun dia. Dirà, el dia que et vaig convidar a un entrepà, ara t'ho convida'm a uns macarrons.
0: Però no us fa la sensació que ara som més rates que abans? Perquè almenys a mi, quan pensé amb els meus pares, jo recorde que jo era petita, anàvem al bar amb els amics i cada un pagava una ronda i ja està. I ara és com que sent que portem molt més al mil·límetre el ah, no, jo he pagat això, tu has pagat l'altre... No sé si us fa la sensació.
1: Jo tinc sensació que és una mica de per generació, perquè jo quan tenia això, 23, 24, 25 anys, sí que era una mica més garrepa del que sóc ara, que potser amb els anys ja és una miqueta, mira, tira endavant. Però sí que és veritat que quan tenia aquesta edat sí que tenia aquell punt de cadascú el que es prenia ho pagava, que ningú convidava més del compte, a no ser que, òbviament, estigués forrat, que, òbviament, amb 23 anys no acostuma a ser el cas.
0: No,
1: però a mesura que passa el temps, a mi m'ha passat que m'he tornat menys garrepa ara que abans.
0: És un bitch better have my money, literal. Bitch better have my money. Bitch better have my money. Perquè, clar, poseu que anem a sopar, taula comuna. Qui paga què? Paguem a mitges? Cada un paga lo seu? Com està el tema, sí?
2: Jo sóc molt de pagar a escote, que no sé com es diu en català, a escote.
0: A pit.
2: Però, no sé com es diu.
1: A pitrera.
2: Però sí que és veritat que una cosa que reconec i no em sembla de rata és jo diferencio amb el tema de l'alcohol. Perquè sí que és veritat que quan la gent va a sopar jo em puc fer 5 birres i tu no te n'has fet cap. Ahí sí que estic d'acord. Ara, la resta és com cadascú, o sigui, paguem tot proporcional.
1: I de fet hi ha un estudi que van fer, que van ficar tres taules amb el mateix número de persones. A cadascú els hi van dir una cosa diferent. En una taula que estaven convidats, a l'altra que pagaven a mitges, cadascú, i a l'altra que cadascú pagaria el que havia consumit. I sí que és veritat que la gent que compartia estava bastant disparat, la gent que els convidava ja era una cosa animalada i la gent que cadascú es pagava lo seu baixava molt el compte perquè, per exemple, si un altre cop els suplements són de 5 euros i sou 10 persones, te'n deixes de pensar, això són mig euro per persona, no passa res. I això ho acaba pensant les altres 9 persones de la taula. I clar, va anar pujant molt per això. Quan tu et pagaves lo teu, aquí sí que ficaves el fren a demà i no acabaves demanant l'entrecot.
0: Clar, és veritat que jo crec que depèn molt la gent que hi ha a la taula. A mi m'agrada pensar que m'ajunten gent bastant normal, que és com, no em demanaré el vi més car de la carta, no em demanaré el vi més car de la carta, però tampoc he de patir, és a dir, a mi no m'importa que si tu t'has fet una Coca-Cola més que jo, ho paguem a mitges.
2: A mi tampoc.
0: Crec que no em faré més rica per aquests 2,50 €. Saps?
1: Però el pagar mitges a vegades et dona que vas a un restaurant i hi ha un entrecot o alguna cosa, i, però et ve de gust una amanida. Us ha passat a vegades que per pressió de dir mira, som tants, no em demanaré una amanida, un primer plat si hi ha gent que s'està demanant dos, i em fotré dos encara que no tinc gana per fotre'm dos plats.
2: És que això és de molt garrepa. Ves, és que això no m'ha passat de la vida.
1: No ho he fet mai de la vida?
0: Estàs deixant els catalans aquí.
1: Ni un dia.
2: Mai, o sigui, si jo tinc gana d'una amanida, m'és igual que l'altre em demani un entrecot.
1: I quan veus que l'altre es demana el magret, el
0: pues
1: moment...
0: Que li aprofite,
2: exacte, que li em deixi provar.
0: És que, de veritat, perquè, clar, tot això, persones com l'Uri s'han accentuat des de que existeix el Bizum. Perquè, clar, ara ja no pots dir no, és que no tinc sol, no puc pagar-te. No, fes-me un Bizum. Llavors, per això us hem preguntat a vosaltres quin és el mínim import per demanar un Bizum i ens heu dit això.
3: Bona tarda, gent de la treva. Aquest tema dels Bizums, he de dir que jo em té una mica fart, per dir-ho correctament. Jo crec que aquí el problema parteix d'aquell grup de gent que per naturalesa no paga o que solien de pagar, o el dinar, el sopar o el que sigui, i és que el pitjor de tot és que ens sembla que encara quedis malament quan tu reclames un Bizum. O sigui, jo crec que no ha d'haver-hi una quantitat mínima de pagar, perquè al final mai sap l'economia de l'altra persona com està. Per tant, els Bizums jo crec que es paguen sempre. O sigui que, en resum, amics de la treva, que tingueu els garrepes ben lluny.
0: No estic d'acord, ho sent. Gràcies, oient, per la teua veu. Però, home, 5 eurets, fins a 5 eurets...
2: Jo, per mi, el límit del Bizum era fins a 5 euros. El pot demanar després de 5 euros. Quan vaig arribar a Catalunya, vaig adonar-me que el límit aquí...

0: que m'han demanat són 30 cèntims. I me'ls han demanat, eh?
1: Però fa molta ràbia que hi ha gent que viu molt en això, en els 4 i mig, com són 4 i mig, no els pago, no me'ls reclamen mai, perquè és una mica de cutre demanar 4 euros o 3 de visum.
2: Una mica.
1: I d'aquí, hi ha gent s'ha forrat, eh? De 30 euros o 3 euros. No, però
2: segur, estan comprant, vamos, pisos.
0: La diferència és, mira, i és molt més elegant. Jo no et demano un visum de 3 euros, però després, quan anem a esmorzar aquí al costat, et dic, oye, Uri, em pagues tu el cafè per lo de l'altre dia?
2: Clar.
0: I super elegant i super bé.
2: I ja està. No, Uri és el típic això, que si jo em faig un cafè amb llet amb gel i ell em sense, em demanaràs 30 cèntims del gel.
1: No, jo pagaria el cafè. El de l'Uri de fa 10 anys potser sí, però l'Uri d'ara convidaria el cafè i diria no passa res. I fins i tot jo sóc del que m'oblido al cap de 2 hores, ja no sé si t'he pagat una cosa, si m'has pagat l'altra, no, passo.
2: Pues mireu, com avui estic generosa, vos he portat un tip per a demanar bizums en cançons, per a deixar de ser un cutre. La primera és per a quan no és un import massa gran ni tampoc ha passat massa temps. Un recordatori amable de que el deu una mica de money. Tu pots enviar-li l'enllaç d'esta cançó al teu amic, amiga, i ja és com, ah, jaja, te'n recordes, però no estàs siguent un cutre, fins i tot tens una miqueta de gràcia. Igual, si tens sort, et passa el bizum.
0: Jo he de dir que sóc l'amiga que sempre s'oblida de fer bizums, per això i perquè em fa por ficar-me al meu compte,
2: també.
0: Sempre pago jo que m'ho facin a mi.
2: Pues, Amparo, igual de tant en tant t'enviaré un enllaç de mani manina. I la segona és per quan ja s'està embrutant la cosa i has de tirar pel xantatge emocional. És a dir, és la manera subtil de dir-li, mira, germana, tu i jo som proletàries. Si t'estic demanant 10 euros és perquè els necessite. O sigui, que fes el favor de tindre empatia en els teus companys treballadors.

0: ganar nuestro pan.
1: Jo crec que una miqueta de pena amb esa cançó fas, no? Jo de veritat que si fora rica no el demanaria 10 euros, però...
2: I hi ha un meme que no sé si heu vist, que és de Robin Hood, de dibuixos, que era el Robin Hood disfressat com de pidolaire, i que això també jo el feia servir molt, que és... Dame dineros, dame dineros.
3: Que és un pidolaire.
1: I la tercera...
2: El que demana.
1: Ah, val. La tercera i última... Ja és. Bueno, és una paraula brutal. Jo tampoc la tenia en el meu... Torna-ho a dir.
2: Com... Pidolaire.
1: Pidolaire. Pues la tercera ja és de pidolaire màxim. I és per quan s'ha passat de castany oscur i no hi ha paraules que valguen. Ja passem d'indirectes i anem completament de cara. Rata.

0: ahí ja no hi ha directes que valguen.
1: Aquí estem parlant de 500-600 euros per enviar aquesta cançó. Ha de ser una cosa forta.
0: No, no, però ja no és ni la quantitat, és el temps. Yeah. Perquè si ja t'he demanat un bizum, imagina't, de 20 euros tres cops, tia, no me seas rata immunda animal rastrero.
2: Es pot fer lo de sol·licitar un bizum.
0: O sea, tu això ja és violent.
2: Sol·licitar, però a mi és que algun cop que m'ha passat i és com, ai, no sé, és que no em trobo jo allà.
1: I de fet, el 2026 tindríem la versió d'aquest any, d'aquest rata de dos pates, que seria la perla de la Rosalia. Encara que parla de temes de sentiments, però sempre es pot ficar de la
0: una perla.
1: Sí.
3: De fet, ho diu.
0: De fet, ja que tenim així el Marc Tarrida, Marc Tarrida, quin és el teu mínim per demanar un bizu?
4: Ho estava pensant.
0: Ah.
4: Buf, és que ara no vull quedar malament, però... 4.
0: Bueno, 4
4: demanes. 4 te'ls puc demanar.
0: Està bé, Déu, però... els catalans que ens agraden són aquests.
4: He de dir, però, que normalment convido més jo del que... És a dir, m'agrada més anar a pagar jo abans de dir, tranqui, ja convido jo, que no pas que em convidin.
1: I Marc, ajuda una mica els catalans, que aquí m'han donat pals per tot arreu. Però no som tan garrepes, com diuen.
2: Però és que no és el català, està tu, també.
4: jo crec que cada vegada menys, no?, generacionalment. Jo crec que no som tan garrepes com potser la llegenda ha volgut fer-nos creure.
2: No, i de fet, o sigui, jo vaig fer una secció aquí a l'Aquí Catalunya i el que vaig dir és que jo admirava aquesta capacitat d'estalvi de controlar els diners,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, és molt admirable. Doncs pues mireu, ara marxem uns minutets i ja tornem amb la secció del Marc Tarrida entre cametes.
5: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
6: SER Catalunya, Barcelona.
7: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
8: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
9: ¡Qué calor!
8: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París, número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
10: ¿Encara pagas cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
11: La núvia anirà maquíssima. I tu?
12: Jo, a Xeviot.
11: A Xeviot? Uau, tu sí que en saps.
12: Home, és que a Xeviot són les botigues de nuvis més grans de Catalunya. Més informació al 93 748 42 49. 93 748 42 49 o a xeviot.com.
13: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Mon Vertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Mon Vertical.
14: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Mann.
1: Dos son compañía. Tres son multi. Tres son millor compañía. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.
2: Bona tarda, Marta Rida.
3: Bona tarda. Trobo que mai deixeu sonar aquesta cançó tant com la Núria Feliu es mereix. Però un dia la deixarem sencera.
2: Un dia la deixem sencera i traiem 5 minuts de la secció.
3: Ja la faré més curta, la secció, no passa res.
2: De què vens a parlar-nos avui?
3: Bueno, avui vinc a parlar-vos d'una història que confirma que la realitat supera la ficció. Perquè avui tindrem òpera, teatre, amor, desig, sexe i traïció.
2: Uau! I on podem trobar totes aquestes coses barrejades a més de la meva vida?
3: Oh!
2: Drama!
3: És veritat, perquè eres xica òpera, de tant en tant.
2: Bueno, jo t'anava a dir soc xica dramàtica, més que xica òpera.
3: Bueno, però alguna òpera o altra també t'havies anat a veure, segur. Avui us vinc a parlar d'una obra de teatre que es diu M. Butterfly, que no sé si us sona aquest nom, del David Henry Hwang. Aquesta obra de teatre existeix gràcies a dos components. Un és una òpera i l'altre una història real. Primer, descobrim quina òpera és.

0: I fins aquí la treva d'avui. Gràcies, Juan Dávila i Marc Tarrida, per acompanyar-nos avui. I a tots els que heu passat per aquest estudi al llarg de la setmana.
1: I, per suposat, gràcies a totes i tots que connecteu amb nosaltres cada dia, sigui en directe o recuperant-ho després. Esperem que aprofiteu aquesta hora per baixar revolucions i dedicar-vos una estoneta per vosaltres.
2: I esperem també haver-vos donat idees per saber com desconnectar de cara al cap de setmana. Permetem-vos jugar aquí no sou de tant en tant, escrivint alguna carta, ja sigui per enviar-la o només per plaer d'escriure.
0: I recordant, especialment, les dones, que també està bé queixar-se i fer-se escoltar. I pagar els bizums, per suposat, això també està molt bé.
1: Tot això amb el Tomàs Sánchez de la tècnica, amb la Laia Meseguer a la producció, la Noemí Pérez a les xarxes. Nosaltres som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri. Bon cap de setmana.
0: Adéu, adéu.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez denuncia una violación de la integridad territorial de España en la entrada de decenas de miles de migrantes en apenas 24 horas por la frontera de Ceuta.
2: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible.
1: El presidente del gobierno, que ha hablado de situación inédita, ha comparecido desde la ciudad autónoma, donde ha exculpado al gobierno de Marruecos señalando a las mafias y ha anunciado que se van a desplegar más efectivos en la frontera y que el Ejecutivo no descarta cambiar la ley para agilizar las devoluciones. Guillermo Lema, buenas tardes.
3: Buenas tardes, esa es una de las prioridades que se fija el gobierno, garantizar la seguridad y la convivencia en Ceuta. Os recordado Sánchez el refuerzo del dispositivo de seguridad con más policía, más Guardia Civil y el despliegue del ejército en la ciudad autónoma. La segunda prioridad, acelerar la devolución de las personas que han entrado de manera irregular, dice el presidente del gobierno, que además de agilizar los expedientes, situar boyas disuasivas en el espigón, el Ejecutivo estudia si es necesario hacer algún cambio legal para facilitar las expulsiones de las personas que entran a nado. Sánchez ha vuelto a señalar a las mafias, exculpando a Marruecos de toda responsabilidad en lo sucedido.
2: Lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo, que lo que hace es ratificar una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
3: Ante las críticas de quienes hablan de tardanza en la reacción y de abandono a Ceuta, el presidente ha anunciado que el ministro Marlaska estará varios días en la ciudad autónoma haciendo seguimiento de la situación.
1: La cifra de migrantes fallecidos es ya de 34, la acaba de actualizar el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que ha explicado que unas 60.000 personas han entrado en la ciudad autónoma en 24 horas. Interior reduce la cifra a 50.000.
4: La situación que está viviendo nuestra población es absolutamente insostenible. Las estimaciones apuntan a que en nuestra ciudad han entrado con motivo de este episodio unas 60.000 personas. Eso significa el 70% de la población de Ceuta.
1: Para poner en contexto, Ceuta tiene algo más de 83.000 habitantes censados. Es, por tanto, la mayor crisis migratoria allí, aunque durante la mañana miles de estos migrantes están volviendo a territorio marroquí, cruzando otra vez la frontera de manera voluntaria. Ahí está Nicolás Castellano. Nico, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Javier. Pues sí, la escena está ahora mismo en la playa del Tarajal. Es la de la salida. Están saliendo entre 300 y 400 personas por minuto. Nos hablan fuentes militares y del Instituto Armado aquí de la Guardia Civil que podrían haber salido solo esta mañana más de 25.000 personas.
1: Mientras en el lado marroquí se han producido enfrentamientos entre la policía y los miles de marroquíes que durante la mañana se han agolpado cerca de la frontera tratando de cruzar a España. Ahí está Marc Ferrà. Marc, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Sí, la policía acaba de lanzar varios bombas de gases lacrimógenos justo aquí donde nos encontramos. Poco a poco, durante toda la mañana, podemos decir que han ido avanzando por esta carretera que conecta la frontera con Castillejos, con dos camiones de agua a presión y con gases lacrimógenos. Poco a poco la gente, los miles de personas que se han ido acumulando aquí durante las 24 horas, van saliendo en dirección contra la frontera hacia Castillejos.
1: A las 2:30 también estaremos en Melilla, donde sigue la frontera cerrada y centenares de coches y de turistas que han llegado en barco están esperando a que reabra para poder cruzar a Marruecos. Mención aparte merece Europa. Es llamativo el silencio en Bruselas, pese a que esta es también su frontera sur. Esta mañana Francia ha reforzado sus controles, Finlandia se ha posicionado del lado de la Italia de Meloni para algo imposible, que es excluir a España del espacio Schengen, y la única que se ha posicionado a favor de nuestro país acaba de ser Alemania. Antonio Martín.
7: El mensaje de Friedrich Merz es el único respaldo explícito a España hasta el momento. Dice que apoya la posición del gobierno de Sánchez de impedir la entrada irregular de personas en territorio comunitario desde Bruselas. Respuesta fría de la presidenta de la Comisión. Recuerda que Europa no va a permitir que nadie entre a la fuerza sin cumplir nuestras normas. El gobierno de Francia, como dice, refuerza la vigilancia en la frontera con España. Decisión que, por cierto, se ha tomado en multitud de ocasiones antes por otros motivos desde huelgas a la pandemia, pero el escenario sí que abona el terreno para la extrema derecha, desde la italiana Meloni, la ministra del Interior de Finlandia o los partidos ultras de Francia o Alemania piden sacar a España del espacio Schengen, algo que ningún país puede hacer. Sí que el grupo parlamentario de la extrema derecha ha pedido hace apenas unos minutos una reunión extraordinaria del Parlamento Europeo por esta crisis.
1: En unos minutos nos iremos al detalle de esta crisis sin precedentes, pero hoy también es día de Operación Salida. Empieza en menos de una hora y desde hoy y hasta el domingo se esperan 5,6 millones de desplazamientos por carretera. DGT, María Manjabacas, buenas tardes.
8: Buenas tardes, pues ya han empezado los problemas. Lo peor lo tenemos ahora mismo en Valencia, la A7 en Paterna por un accidente. En Andalucía, tráfico complicado en Málaga, en Fuengirola y en las carreteras que van de Sevilla a Cádiz. Las salidas de Madrid y A3 están mal, la A1, la A3 y la A5. Es la foto en este momento de las pantallas de la DGT.
1: Y en la redacción de informativos, Toñi Fernández.
0: Hora 14, con Javier Liébana.
1: Pendientes de los incendios y del tiempo.
9: Siete días después, el incendio de Castellón no está controlado, aunque los avances en la extinción permiten la vuelta a casa de miles de personas en Zamora. La situación del fuego que afecta al Parque Nacional de los Arribes del Duero mejora y vuelven a sus hogares los vecinos de una docena de poblaciones. Y la cuarta ola de calor del verano se va el domingo. Tendremos un respiro que, si se cumplen las previsiones, va a acabar alrededor del martes. De momento, 11 comunidades están en aviso por altas temperaturas. Lo peor, Aragón, que además de calor, suma otro aviso por tormentas.
1: Además, Más Madrid acaba de anunciar que va a denunciar por lo penal la compra del ático de lujo por parte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso por valor de 6 millones de euros. Consideran que existe un delito de malversación. Con la producción de Minerva Marcos y con Nick Sutherland y Miguel Ejosa en la técnica comenzamos. Son las 2 y 6 minutos.
0: Hora 14 a Catalunya. Ferran Dalmau.
10: Gairebé la meitat dels veïns que van ser desallotjats del Putxet per l'esvoranc a la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins al setembre. Els bombers han detectat una nova esquerda perillosa i no autoritzen la tornada a 4 dels 8 blocs.
11: Aquest dimecres a la nit van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2.
12: Diguem-ne que aquests veïns no podien tornar en cap cas. Serà tot el mes d'agost i en funció de com evolucionen els resultats podrem tornar a concretar més dates de tornades de la resta.
10: Fa gairebé 4 setmanes que es va detectar aquest esvoranc. El president Salvador Illa assegura que aconseguiran saber qui té la responsabilitat de l'error de les proves PISA.
13: I he demanat a la consellera que arribi al final amb aquesta qüestió. Saben vostès que hi ha una investigació oberta i he demanat que arribi al final.
10: És un dels moments destacats del balanç que el president ha fet a mig mandat. També ha anunciat que augmentarà la inversió per talar zones boscoses i prevenir incendis.
13: A Catalunya hi ha massa bosc i creix cada any. I s'ha de corregir això.
10: És dia d'operació sortida a Barcelona, tant en cotxe com en avió. Més de 1.100 vols surten o arriben avui a l'aeroport del Prat.
14: Sí, avui marxem a la Xina durant 15 dies.
15: Bueno, vamos de vacaciones al otro lado del charco, a El Salvador.
16: Ahora vamos a viajar a Ecuador. Nos vamos a Quito, Ecuador, a visitar a la familia.
17: Ha sido llegar y hemos dicho... Uau, que és demasiada gent, no és normal.
10: I també gairebé 600.000 cotxes marxen avui de l'àrea metropolitana de Barcelona per aquest cap de setmana d'agost. Operació sortida que passa cada any. Ara bé, omplir el dipòsit aquest estiu costa 16 euros més per el preu de la benzina que les vacances de l'any passat. Ja ha mort el regidor de Junts a l'Ajuntament de Tarragona, Pep Manresa, als 72 anys. Va ser el número 3 a les darreres municipals i era home de confiança del cap de llista Jordi Cendra. Havia estat militant de Convergència Democràtica de Catalunya i entre el 2016 i 2018 va presidir Ara Tarragona. Era empresari del sector immobiliari. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 2 dies de dol oficial. Pel que fa al temps, calor, però també pluges. Núria Saró, bona tarda.
18: Hola, molt bona tarda. Aquest matí ja hem notat els canvis amb alguns núvols i amb ruixats que han anat creuant el Pirineu. Al llarg d'aquesta tarda, les tempestes seran fortes, especialment al Pirineu, acompanyades inclús de calamarsa i ratxes molt fortes de vent. També esperem ruixats al Prepirineu, com també al Massís dels Ports. Una jornada encara amb molta calor, especialment a Ponent, amb unes màximes entre els 38 i 40 graus. I aquest cap de setmana seguirem parlant de ruixats, especialment la segona meitat de la jornada de dissabte. Matí començarà tranquil, però a la tarda tindrem tempestes especialment concentrades al Pirineu, també es pot escapar algun ruixat al Massís dels Ports, i diumenge, el matí tranquil, tarda amb nuvolades que podrien deixar alguna gotellada.
10: Gràcies, Núria. Amb en Pol Llergo, el control sonor, són les 2 i 9 minuts.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Ferran Dalmau.
10: Què tal? Bona tarda. Al barri del Putxet, de Barcelona, s'ha detectat una nova esquerda a la zona de l'Esvoranc per les obres de la línia 9 del metro. Els veïns dels blocs, que encara estan desallotjats, no podran tornar fins al setembre. Són 4 dels 8 blocs que van ser desallotjats. Èlia Pijoan, bona tarda.
19: Bona tarda. En aquests blocs hi viu gairebé un 40% del total dels veïns afectats per l'Esvoranc, que no tornaran a casa fins setembre per una esquerda detectada fa 2 dies al soterrani d'un pis del carrer Rubinstein número 2. El director general de Mobilitat, Ramon Ramírez, ha dit que els veïns ja no podran ni tan sols entrar als pisos, acompanyats dels bombers, com havien fet fins ara, si volien recollir alguna cosa.
20: Fins ara podien entrar els veïns amb bombers. Els veïns del número 2 de Rubinstein durant uns dies no podran fer, fins que estabilitzen aquesta nova situació.
21: No tenim notificació de cap afectació a serveis bàsics.
19: A partir d'avui comencen a tramitar-se ajudes per fer front a les despeses de l'Esvoranc, com les bestretes o els crèdits, a les que s'acolliran més d'una 60 de veïns i comerciants. Pilar Díaz és delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona.
22: Es podran produir les transferències de les bestretes pel que fa a la suspensió de pagament de lloguers. També s'han acollit aproximadament una 30 de llogaters i 16 comerciants s'han donat d'alta i han demanat aquesta línia de crèdit entre avui i la setmana vinent puguin tenir aquesta disponibilitat.
19: Aquesta setmana han pogut tornar els veïns d'un dels blocs, el de Rubinstein 6, i la que ve, tal com estava previst, tornaran els de Sant Gervasi de Cassoles, número 54.
10: Passant 11 minuts a les dues, el president Salvador Illa ha fet balanç del curs just a la meitat de la legislatura. Un Salvador Illa que ha aterrat aquest matí a l'aeroport del Prat després d'una setmana de viatge al Vietnam i ha anat al Palau de la Generalitat abans de marxar de vacances. El president s'ha mostrat optimista a l'equador de la legislatura, tot i els melons que té oberts, sobretot en matèria d'educació i rodalies.
23: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents. I no passaran més de massa temps.
10: No passarà massa temps, diu, però no concreta si parlem de mesos o d'anys. Anem a repassar tot el que ha dit aquest matí el president Laura Pons.
24: Hola,
10: bona tarda.
24: Què tal? Bona tarda, Ferran.
10: Comencem, Laura, per la crisi d'educació, per l'error en la mostra de l'informe PISA.
23: He demanat a la consellera que arribi al final amb aquesta qüestió. Saben vostès que hi ha una investigació oberta i he demanat que arribi al final.
10: Clar, diu Illa Laura que el departament d'Esther Niubó continua investigant què va passar.
24: Sí, encara no tenen les conclusions de l'estudi que està fent la conselleria, però diu Illa que arribaran fins al final i que depuraran responsabilitats si fa falta. Això sí, segueix grinyolant els motius pels quals Educació va tardar tant en fer-ho públic, perquè el Ministeri va avisar el departament i la conselleria sabia que hi havia un problema amb les proves des del mes de març. Precisament, preguntat per aquest decalatge en el calendari, el president ha dit això.
25: Disculpi, no m'ha explicat per què es va trigar 4 mesos a informar.
23: Pues perquè la consellera estava esbrinant què ha passat i encara estàs esbrinant què ha passat.
25: I no quan és molt de temps, 4 mesos.
23: La consellera està esbrinant què ha passat, quan sapiguem què ha passat, i anirem a fondo, prendrem les decisions que hem de prendre.
24: Illa manté la confiança en Niubó. De fet, preguntat per si hi ha d'haver més canvis al govern, recordem que la setmana passada va haver-hi el traspàs de carteres al Departament de Drets Socials. Illa ho ha descartat com a mínim de moment.
23: Jo estic molt content amb els consellers que tinc, amb la feina que fan, i per tant no tinc cap canvi més enllà del que he anunciat recentment i pel que vaig comparèixer justament la setmana passada.
24: Se li ha preguntat sobretot també tenint en compte la possibilitat que la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que a la vegada és qui gestiona una macroconselleria que porta territori, habitatge i transició ecològica, sigui la candidata del PSC Girona.
10: I la polèmica amb les proves PISA, amb l'error de les proves PISA, va arribar fa just una setmana, divendres passat, i per tant continuem amb aquestes incògnites de com s'ha de solucionar. Portem tan sols una setmana des que ho vam saber, tot i que el que hi havia hagut aquest error, com han sentit, feia més de 4 mesos que se sabia. L'altra notícia important dels últims dies ha estat el Consell de Política Fiscal i Financera, que s'ha posposat fins al 4 de setembre a petició del Partit Popular. Sobre aquesta qüestió diu Salvador Illa que al setembre no valdran les excuses.
23: Però el 4 de setembre s'acaben les excuses i els càlculs electorals i comença l'hora de la responsabilitat. Tothom quedarà, en aquest sentit, molt definit per la posició política que tingui.
24: Serà una reunió amb les comunitats que servirà per aprovar el nou model de finançament que han pactat els socialistes amb els republicans, un pacte, però, que no contempla la cessió de l'IRPF. De fet, Illa ha esquivat parlar-ne.
26: El tema de l'IRPF que li preguntava concretament, si s'ha avançat en alguna cosa o no en el darrer mig.
23: No, jo havia dit, la prioritat ara és el model de finançament, jo naturalment sempre he dit que mantinc els compromisos que vaig assumir.
24: Recordem que l'IRPF va ser el principal escull dels pressupostos. De fet, Illa va haver de retirar els comptes de la Cambra Catalana per la falta de suports. Els socialistes van tornar a negociar amb Esquerra i els de Junqueras van acabar renunciant a aquest impost a canvi del Consorci d'Inversions. Sigui com sigui, aquest model no tirarà endavant si els de Junts no hi voten a favor al Congrés. Per això els ha tornat a demanar responsabilitat als de Puigdemont.
10: Aquest balanç que ha fet Illa és el de mitja legislatura. Per tant, encara li queden 2 anys més en principi de legislatura. Per poder-los tirar endavant necessitarà pressupostos. Sobre la possibilitat d'aprovar-los, Illa és conscient que els suports no els té garantits.
23: Els acords d'investidura van ser per la investidura. I jo això ho sé i no m'enganyo. Per tant, jo a partir d'aquí els suports me'ls he de guanyar.
24: De fet, tothom dona per fet que amb els pressupostos d'enguany s'esgotarà la legislatura, tenint en compte que l'any que ve és any electoral, se celebraran municipals i també generals, i el següent ja serà l'últim any de mandat de Salvador Illa.
10: I Laura, Salvador Illa també ha parlat sobre incendis. El president ha dit que cal un canvi de mentalitat.
23: A Catalunya hi ha massa bosc, i creix cada any. I s'ha de corregir això.
24: S'ha de corregir el paisatge continu, s'han de posar murs i infraestructures, franges, barreres per evitar que els incendis es propaguin. S'han de fer, en definitiva, paisatges mosaics. Per això Illa també ha anunciat que es multiplica per 10 el pressupost per prevenir els incendis. Passem de destinar 1,5 a 15 milions d'euros. Aquest...

0: escàndols i quan les crisis, els problemes, doncs ja han esclatat.
1: I el PP i la CUP també l'han acusat de fer un mal diagnòstic de la realitat.
2: Catalunya està pitjor que ara fa 2 anys, cosa que semblava impossible, però ho ha aconseguit.
3: El seu mandat acaba el 2028 i avui no té respostes per als principals problemes d'aquest país.
1: Són Lorena Roldán i Pilar Castillejo.
4: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau. Ser Catalunya, Barcelona. Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
5: Connectem les cançons del llapis de memòria de... Anna Gabriel, David Trueba, la Sílvia Abril, el president Montilla, Enric Auqué, el Joan Pera. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
4: Llapis de memòria, vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Els que vindran.
1: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
2: 2:18 de la tarda, ha estat un nou dia de complicacions a la xarxa de trens, avui per la vaga a Rodalies Renfe convocada pel Sindicat Ferroviari Intersindical. La protesta afecta maquinistes i interventors de tot l'Estat que volen denunciar les avaries en els sistemes de climatització dels trens que provoquen temperatures elevades als vagons. Segons Renfe, les dues últimes vagues convocades per aquest sindicat, que és minoritari, van tenir un seguiment petit, inferior al 2% de la plantilla. I això arriba avui, que és 31 de juliol. Moltes empreses tanquen a partir de demà per vacances. L'arribada de l'agost ja es nota. A l'aeroport del Prat, per exemple, avui és el dia pic d'operacions. Hi ha previstos 1.142 vols entre sortides i arribades. Pol Valero.
3: En total, entre avui i diumenge hi ha planificades més de 3.300 operacions, més de 1.000 cada dia, gairebé un 5% més que el mateix cap de setmana de l'any passat. Segons AENA, el conflicte a l'Orient Mitjà ha generat que aquesta temporada hi hagi un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'Estat espanyol, considerat com a destí turístic segur.
2: En paral·lel a les carreteres, també avui serà un dia dens. El Servei Català de Trànsit preveu que uns 570.000 cotxes marxin de Barcelona entre avui i demà i que tornin només la meitat el diumenge. Especial precaució, doncs, davant de possibles accidents, perquè portem ja 81 persones mortes a les carreteres aquest any. Ara Trànsit estudia incorporar una nova tecnologia amb intel·ligència artificial per detectar els conductors que utilitzen el mòbil i que no porten el cinturó. Eva Hidalgo.
4: És un remolc equipat amb càmeres i amb IA que analitza el comportament de conductors i detecta infraccions. Ja s'ha fet una prova pilot a l'AP7 i l'AP2 que ha detectat que entre el 3 i el 6% tenen el telèfon al volant. El director del Servei Català de Trànsit és Ramon Lamil.
5: És mòbil a través d'un carro i ens podrem situar on vulguem. Incorpora més prestacions, és a dir, pots veure el mòbil a la falda, que fins ara no el podíem veure bé i ara el podem veure bé.
4: L'objectiu és estrenar-ho entre el 2027 i el 2030.
2: I per cert que per aquesta operació sortida del mes d'agost, el dipòsit de benzina surt força més car del que costava l'any passat.
3: Concretament, omplir un dipòsit sencer de dièsel costarà 7,5 € més que l'estiu passat i 7 € més en el cas de la benzina. Són augments del 23% i el 9% respectivament. Malgrat això, a alguns encara els sembla barat.
6: El gasoil est moins cher, beaucoup moins cher. En France, en fait, il y a le prix du litre.
3: Les benzineres de la Jonquera, que són plenes de cotxes de ciutadans francesos que busquen combustible a preus més econòmics que els del seu país.
2: I qui s'està fregant les mans amb aquest inici de l'agost és el sector turístic català, que espera una ocupació de rècord aquest mes, tot i que creixen les reserves d'última hora per les afectacions pels conflictes internacionals. Eva.
4: Els hotels esperen superar el nombre de reserves de l'any passat. Calculen que una part seran les fetes amb poca antelació, però derivades d'aquests conflictes a l'Orient Mitjà i l'augment del preu dels combustibles. Molts viatgers opten per buscar la seguretat i preus més barats en els desplaçaments i, per tant, quedar-se més a prop. El vicepresident de la sectorial de turisme de Pimec és Daniel Braser.
7: Estem pendents de final allò que en diuen els flecos amb tota la crisi del golf. Jo crec que la gent estarà també esperant l'últim dia per acabar de decidir-se amb el tema de reserves, però la previsió és bona o molt bona, com va ser l'any passat.

0: però potser més pel tema dels conflictes, no?
1: Pel que fa als càmpings i apartaments, esperen superar el 85% d'ocupació. D'altra banda, zones com Tarragona o Lleida, la previsió és fregar el 100% en motiu de l'eclipsi solar del dia 12 d'agost.
2: 2:22 i anem ara a Girona, on el govern municipal ha aprovat aquest matí el nou cartipàs gràcies a l'abstenció del Partit Socialista. L'alcalde Lluxalelles ha preferit escoltar les propostes del PSC que les de Junts per tirar endavant el govern. Marta Altimir.
3: Aquest pacte arriba després de la sortida de Junts del govern, que estava format també per Guanyem i Esquerra. Quedant-se amb 11 dels 27 regidors, necessitaven el suport a l'abstenció d'un dels dos partits, del PSC o dels de Junts, per aprovar el nou cartipàs. Després de dies de converses, l'alcalde Lluxalelles s'ha decantat pels socialistes, tot i que, segons Gemma Geis, el peix ja estava tot venut.
4: Se'ns ha volgut fer creure que hi havia una negociació oberta, però el peix estava venut des del principi.
3: Els socialistes avui s'han abstingut a canvi d'acords com reforçar la neteja de la ciutat o la continuïtat del cinema Truffaut. Bea Esporrin és la portaveu del PSC Girona.
5: Perquè aquesta abstenció està vinculada a compromisos polítics concrets, amb calendari.
2: Finalment, l'alcalde de Lluxalelles ha decidit pactar amb els socialistes perquè no li van convèncer els acords que plantejava Junts, sobretot el de no limitar l'obertura de noves botigues de bicicletes.
3: Des de l'Escola d'Hostaleria han mostrat el seu desacord amb la moratòria i asseguren que aquests clients generen un retorn econòmic a la ciutat, ja que són, diuen, turisme de qualitat. El sector, en un comunicat, ha recordat que els ciclistes generen una gran despesa en restaurants, comerços o cafeteries i demanen diàleg amb el govern per trobar una solució.
2: I a Barcelona, l'Ajuntament ha desallotjat aquest matí un dels assentaments de persones sense llar a Montjuïc, a tocar de la Ronda del Litoral. A les portes de l'agost, una trentena de persones hauran de buscar un altre lloc on dormir. El consistori ho justifica amb l'argument de la seguretat. Vicenç Llorca.
6: La policia argumenta que havia detectat problemes greus de salubritat i que aquest assentament molestava l'activitat diària del Parc de Bombers de Montjuïc. A més, els cossos policials han justificat un gran augment de les incidències el darrer any. És Noelia López, intendent del districte Sants Montjuïc de la Guàrdia Urbana.
7: Sí que hi ha hagut un augment important, ja parlàvem de més del 410% respecte a l'any anterior amb el mateix període, de delictes contra el patrimoni, de consum i trànsit i tràfic de drogues, violències entorn a la violència de gènere i baralles amb arma blanca, a part de la resta de convivència amb la resta de veïns i l'entorn que hi passa per allà.
6: L'Ajuntament, per la seva banda, no els ha ofert cap lloc on anar. Segons el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, només 3 de les persones desallotjades han acceptat rebre ajuda per part del centre al punt d'informació que s'hi havia habilitat.
2: A la Jonquera, els Mossos van detenir ahir un home que s'havia atrinxerat en un pis amenaçant amb un ganivet la seva exparella i els seus fills. El detingut tenia un ordre d'allunyament per violència masclista. Marta.
3: A l'interior del pis hi havia 5 membres de la família, entre els quals els 2 fills menors d'edat. L'home va entrar begut amenaçant amb un ganivet i els Mossos van activar els agents de l'ARRO que van poder-lo reduir, tot i que posés resistència. El detingut ha quedat acusat d'un delicte per trencament de condemna, amenaça, resistència i desobediència als agents de l'autoritat.
2: La Policia Nacional ha detingut a Portbou el pres de 4 camins condemnat per homicidi que es va fugar durant una sortida programada a Barcelona. El van interceptar a la frontera i 9 dies després de fugar-se ja tornava a ser a la presó Eva.
1: Els agents l'han enxampat aquest dijous a la tarda, l'han emportat a la frontera amb França i l'han portat a la presó Puig de les Basses de Figueres. Portava desaparegut des de dimarts. Després de visitar el Born, va baixar del vehicle que el traslladava, aprofitant que es va aturar a un semàfor del carrer Marina. Els responsables de l'activitat van a alertar els cossos de seguretat que van activar immediatament aquest dispositiu de recerca que ha estat actiu durant una setmana. L'individu complia una condemna de 10 anys i 3 mesos de presó per matar i esquarterar un home a Barcelona l'any 2022.
2: I a la presó de Ponent, un intern s'ha enfilat en una teulada armat amb 2 punxons, amenaçant de mort funcionàries i altres interns i creant una situació crítica durant prop d'una hora. Ha passat aquest dijous al migdia. El sindicat de presons SICAP afirma que no és un fet aïllat i reclama un reforç de la seguretat davant la llau de casos similars que s'estan donant aquest estiu en diverses presons catalanes. Maricel Benavarre.
8: L'incident es va produir cap al migdia quan, després d'agredir amb un cop per l'esquena un altre reclús, l'autor de l'incident es va encarar als funcionaris traient 2 punxons casolans i els va amenaçar de matar-los. Va pujar a la teulada d'un dels mòduls on hi va romandre prop d'una hora. Finalment, i després d'una negociació, va baixar pel seu propi peu i va lliurar les armes, però per Miguel Pueyo del sindicat SICAP és una mostra més de la vulnerabilitat dels treballadors de les presons que s'ha viscut l'últim mes a Catalunya i reclama solucions al conseller de Justícia.
9: Tenim un juliol que és negre, tenim més de 16 funcionaris agredits, tenim plagues de rates, paneroles, s'ha donat un cop de timó potent a les presons, i això és el que li reclamem a Espadaler.
8: Les càmeres de vigilància han permès saber que uns altres dos interns van ajudar l'home a pujar al sostre d'un dels mòduls pel que han estat traslladats al Departament Especial de Règim Tancat mentre s'investiguen els fets.
2: De seguida, més notícies.
10: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
11: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Aprofita els últims dies sense IVA a Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Últims dies amb uns preus irrepetibles. Només fins al 4 d'agost. Conforama.
13: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
2: Un centenar de persones s'han concentrat aquest matí a Roda de Barà per rebutjar les pantalles acústiques instal·lades per Adif a tocar de la via del tren. Ho fan després que l'operador ferroviari hagi desestimat les al·legacions del projecte, Eva.
1: Suposen el plantejament d'Adif d'instal·lar barreres d'entre 4 i 5 metres al llarg de 14 quilòmetres entre Tarragona i Calafell. Reclamen la retirada de les que es van col·locar fa més d'un any i plantegen com a alternativa pantalles de metre i mig, molt més baixes. Esther Valls és la secretària de l'Associació de Veïns Costa Daurada de Barà.
14: Els veïns de Roda de Barà ja n'estem farts de falses promeses. I el projecte, com veieu, segueix igual. Han passat 8 o 9 mesos, les pantalles tenen la mateixa alçada, no s'ha revisat el projecte i avui m'ha arribat la notícia de que el Ministeri diu que tot s'ha fet de manera consensuada. Quina manera consensuada? Aquest és el futur que volem per les nostres poblacions. El que volem és una Tarragona oberta al mar.
1: Reclamen també una solució definitiva pel pas de trens de mercaderies. Creuen que s'han de treure de la costa i que circulin per l'interior.
2: I de Roda de Barà anem a Roses.

0: Encetem el Llapis de Mòria del Joan Pera amb un clàssic com Santa Nit, que en aquest cas hem triat la versió de les germanes Judit i Meritxell Nederman, que mira, Joan, com són maresmenques com tu, sí. Doncs he pensat que ens aniria com en ell el dit per situar-nos, no? Perquè amb Santa Nit anem al Maresme, anem a Mataró.
1: Sí, sí, sí. I les cançons aquestes de Nadal que em cantava la mare. Jo era el fill més petit de casa meva. Tots els de casa meva van passar la guerra, van passar moltes angoixes, van passar tota la postguerra. I jo, que era el petit, vaig ser una mica com... Si no, la joguina, aquella esperança que sortia, no? Ja ens atrevíem a cantar les cançons de Nadal. Ja ens atrevíem a esperar el Nadal, perquè potser hi hauria una mica més de pollastre, o potser hi hauria algun regalet, que n'hi havia molt pocs.
0: Vas agafar una mica la prosperitat.
1: Sí, vaig començar a agafar aquell moment, que a casa tots van agafar el moment aquell, no? I esclar, la meva mare i el meu pare, no? Però són records molt, molt inesborrables. Tot el Nadal era molt inesborrable, perquè era aquell moment d'esperança de que segur que l'any que ve encara tindríem una mica millor. Cosa que ara és difícil, eh?
0: Per què?
1: Ara no saps mai si l'any que ve serà una mica millor, si demà serà una mica millor o serà una mica pitjor.
0: Però ho dius pel món, ho dius per
1: pel
0: tu?
1: Pel món en general. No, per mi, carai, jo estic a la flor de la vida.
0: Com una rosa.
1: A la joventut. Jo sempre ho dic, home, estic en el millor moment perquè ja estic en el futur. Tota la vida he estat lluitant per al futur. I ja estic en el futur.
0: I tornant al passat, quins records tens d'aquesta Mataró, d'aquest Mataró dels anys 50?
1: Per mi va ser meravellós. Tot i les mancances que hi havia i la precarietat de tot plegat, jo, que era un nano molt, molt curiós o molt inquiet, esclar, tot el descobriment de coses des del col·le, al carrer, aquell carrer, vivíem al centre, la plaça, vivíem a la plaça, la descoberta de totes aquestes coses... Per mi va ser un món molt bonic. Jo soc d'aquells nanos que vaig anar a l'escola amb la idea de descobrir, no tant d'aprendre, perquè hi havia coses que les aprenia de seguida, coses que era un desastre, no? Però sinó d'aprendre, de descobrir coses noves, i descobrir això i allò. Vaig ser dels Boy Scouts.
0: Va ser Boy Scout?
1: Sí, esclar, per mi era una meravella. Anàvem d'excursió, van comprar unes espardenyes per anar d'excursió. Esclar, totes aquestes cosetes fan que jo tingui una idea de la infantesa molt, molt bonica. També amb problemes, evidentment.
0: Com tots.
1: Sí, com tots. Però més aviat... I molt agraït a tothom. Jo vivia en una plaça, com aquell que diu, tota la plaça, tot el mercat, que vivia al mercat, ens estimàvem molt. I jo era el nano petit i els hi feia molta gràcia.
0: Perquè la teva mare tenia una parada,
1: sí,
0: aquella...
1: Sí, tenia una botiga de fruita al mercat, no? I jo els hi duria cabre bé, però tothom m'apreciava molt perquè també era el petit de la Roser, el petit de la Roser.
0: I que ja deuries tenir la teva gràcia, no? Deuries saber,
1: bueno, sí,
0: guanyar-te la gent.
1: Clar, suposo que tenia aquesta gràcia. Aquesta gràcia que he anat mantenint, no? I sobretot aquesta cordialitat amb tothom, no? Però que l'he anat mantenint. Perquè, esclar, jo me'n recordo, quan jo era nano, en el col·le, els primers anys del col·le, que em van fer sortir a recitar un vers... I el mestre em deia, digue-ho d'aquella manera. I jo pensava, quina manera deu ser? Però bueno, jo ho deia d'aquella manera i això els hi feia molta gràcia. Vés a saber quina manera deu ser. Però bueno, també em passa una mica ara, no? A les funcions, en el teatre o a la tele, no? Que ho dius d'aquella manera. Però és que ho dius d'aquella manera i fa gràcia. Però per això ho dic normal.
0: És la teva manera.
1: Sí.
0: Tu de petita què et volies dedicar?
1: Res.
0: Res.
1: No, vull dir que a mi només m'agradava fer funció. En dèiem fer funció, ara en dèiem fer teatre, el sector... A mi m'agradava molt fer funció.
0: Quan t'entra tu el virus del teatre?
1: Mira, a mi em portaven... Jo tenia unes ties que eren actrius, aficionades, i el diumenge, a la tarda, anàvem a veure les tietes que feien la funció, no? Esclar, aquesta idea, això a partir dels 5-6 anys, que són els records que tinc, no?, de veure aquell escenari amb aquelles llums, quan tot era tan pobre, i sortien senyors i senyores arreglats, i era com una meravella anar allà. no? És com, més endavant, això va passar amb el cine, no? Anaves al cine, s'obrien les cortines i entraves en un món meravellós. Aquest món meravellós és el que a mi em feia gràcia. I llavors jo a casa ho repetia, no? Repetia la que venia algú, jo feia funcionetes i aquestes coses que... Però de seguida, a 9 anys ja vaig començar a fer teatre, i a 10 anys...
0: Però et vas matricular en dret...
1: Sí, no, però això més endavant. Però vull dir que a 9 o 10 anys jo anava al col·le i ja m'estudiava els textos de literatura. Sempre buscava en literatura els trossos que hi havia a teatre.
0: El Tenorio, no?
1: Sí, les coses aquestes. I Fuente Ovejuna i tot això. Jo m'estudiava tot això. La física i la química, un desastre.
0: Tu eres de lletres.
1: Sí, bueno, jo era de funció, no? I després, sí, ja acabat el batxillerat i tal, aleshores em... Vaig matricular a dret, a la facultat de dret, que era un luxe, eh?
0: I la idea que era? Acontentar els pares?
1: Bueno, sí, havia de fer alguna cosa, i com que havia estudiat lletres, no tenia gaire sortides.
0: Però fer teatre no era fer alguna
1: cosa? No, fer teatre encara no és fer alguna
0: cosa. Després fas magisteri.
1: Sí, bueno, perquè, esclar, jo vaig veure que amb lo de dret... No hi havia manera que vencés. Jo necessitava treballar amb alguna cosa als matins per després poder anar a l'Institut del Teatre o a fer teatre, no? I llavors vaig estudiar magisteri, perquè allò es va acabar de seguida, m'ho vaig treure de seguida, en 2 anys vaig treure... Era senzill. I llavors ja feia de mestre, i ja... Però feia de mestre només al dematí, perquè a la tarda jo anava a fer teatre aquí a Barcelona.
0: Però va haver-hi un dia que tu haguessis de sortir de l'armari teatral? O sigui, d'arribar a casa i dir, pare, seieu, que hem de parlar?
1: No, perquè llavors no era sèrio. Vull dir, no era...
0: Però hi ha un dia que deixes l'escola, Joan.
1: Sí, però llavors ja era gran, jo ja era fins i tot ja era casat, ja quan deixo l'escola. Però, esclar, l'escola era aquella cosa de seguretat, no? Però va haver-hi un moment que no vaig poder-ho compaginar. Jo mentre podia venir aquí, a Barcelona, a les 5 de la tarda, sortir del col·le, i venir a fer teatre, llavors tornar a casa a les tantes de la nit, perquè el teatre abans es feia mal a la nit, i l'endemà al dematí a les 8 ser al col·le tenia una son. Jo a la vida he passat una son, tio.
0: Això ho diu el David Verdaguer, que un actor o passa gana o passa son.
1: O passa son, o una son he passat sempre.
0: Son.
1: Clar, anava a la classe i si els nanos no estaven animats, venia una son. La feina que he tingut per estar sempre amb el cap ben en l'aire.
0: Ara em deies que quan fas aquest pas ja estàs casat. Tu quan et coneixes amb la Mary?
1: Bueno, és clar, amb la Mary ens coneixem, ella devia tenir 14 anys o 15 anys.
0: Sí, des de petitons.
1: Sí, sí. Jo feia teatre, aquesta és la història, que, no? Un dia va anar a veure una funció que jo feia i em va veure a mi, de 15 anys, així, imagina't... I va dir, oi, aquest noi. I després va resultar que la seva tieta venia, era pagesa, i venia al mercat, gairebé al costat de casa. I llavors ella venia a les 8 del matí per veure'm abans d'anar al col·le.
0: Mm.
1: I llavors vam començar a fer funcions junts. Ens vam anar entenent. Ens feia il·lusió tots dos, qualsevol cosa. Vam anar tirant, i això... de fa 50 i pico d'anys, eh? I ara t'ho dic així, que és molt senzill, no? També hi ha hagut coses i problemàtiques.
0: I tant,
1: no?
0: com a totes les cases.
1: Llavors, ara ho mires en perspectiva i dius, clar, aquella noieta, amb aquell vestidet del col·le, que llavors anaven amb uniforme, i que la trobava a les 8 del matí al mercat a plaça, al costat de la seva tienda. I això, mira, va anar. Llavors, bueno, vam ser nòvios durant 7 anys, fins que un dia va dir, és que no pot ser, ens hem de casar. Dic, però és que jo tinc funció. I llavors vam buscar un dilluns, que era festa.
0: Això ara arribarem, el dilluns de festa, que és... Però tu recordes, perquè vosaltres us enteníeu molt, el que tu vulguis, però hi ha un dia que ja algú s'ha de llançar. Algú ha de fer un petó.
1: Sí. Bueno...
0: Tu recordes aquest dia?
1: El dia del petó.
0: Del primer petó. No és el dia del petó, és el del primer petó.
1: Ara sí. Segurament estàvem en el cancell de casa seva amb la porta tancada del carrer.
0: Et fa vergonya, Joan?
1: Bueno, perquè... Jo sempre et faig la broma de dir, te'n recordes aquell dia que allà al mig del carrer Beat Oriol em vaig agenollar i et vaig demanar per si que fossis la meva nòvia? I ella diu, oh, oh, però no és veritat.
0: Va ser el cancell a casa seva. Allà el Joan Pere va atacar.
1: Bueno, era el que s'acostumava a fer, no?
0: I en tots aquests anys junts, doncs el Joan Pere i la Mary han tingut uns quants fills, també una bona colla de nets, ara ho deia, i també alguna que altra enganxada, i sobretot moltes i moltes paraules d'amor.

0: Paraules d'amor a Joan Manel Serrat sonant al llapis de memòria del Joan Pera. Joan, aquesta és la vostra cançó amb la Mary? La vostra cançó oficial?
1: Probablement. Penseu una cosa. En aquella època no teníem cultura musical. Ara sembla que sigui impossible, però en les cases no s'escoltava música.
0: La ràdio sonava?
1: Sonava la ràdio, les notícies de les 10, que sempre feien por, aquestes notícies, el boletín informatiu de les 10, però teníem molt poca música, i de cop i volta comença a sortir música. Jo me'n recordo el disc del Raimon, del Vent, que ens va semblar joents com érem. Jo anava amb bicicleta i m'anava el vent, i després ell i jo descobrim que, bueno, que havíem fet algun ball, pocs, perquè no érem gent de ballar, érem gent d'anar a fer teatre, no? I anàvem dos de vegades llocs de beneficència per recitar, bueno, aquestes coses, no? I llavors surt el Serrat i era tan maco, era tan maco allò que, esclar, ens va enganxar, esclar, ho diràs.
0: Digues.
1: I teníem poques cançons, però n'hi havia molt maques.
0: Ara ens deies que us veu casar un dilluns.
1: Clar, va haver un moment, jo m'havia anat de gira per Espanya fent teatre, per fent mandunguis, que en diem. Estava al Teatre Nacional de Barcelona. El dirigia el Loperena i tal i qual. I al tornar de la gira per Espanya va dir, és que no pot ser, ens hem de casar. Dic, però com vols que ens casem? Jo estic sempre fora, o faig funció, o no. I si no faig funció, ens quedem sense res, no tenim res, no tenim... Casem-nos, que... Bueno, és que jo ara... Això era el setembre... I és que el novembre haig d'anar a fer funció a Madrid amb la companyia. I quin dia? Doncs el dilluns. El dilluns era l'únic dia que podíem casar-nos, perquè era l'únic dia que fèiem festa al teatre. I ens vam casar un dilluns, i l'endemà vam agafar l'avió cap a Madrid per anar a treballar.
0: Sí, no va haver-hi un viatge de noces.
1: Sí, a Madrid.
0: A veure, els dos.
1: Sí. Vam anar els dos a Madrid. Ella, el dematí, vam anar a donar voltes a veure el Palacio Real, aquestes coses. I llavors, jo a la tarda anava a fer funció i ella es quedava a la pensió esperant-me.
0: El dilluns també és el dia que no hi ha peix al mercat.
1: Sí.
0: Així que també era un homenatge al teu pare, no? Que vaja, és pescador.
1: No, però el meu pare anava tots els dies a pescar, el dilluns i tot. Home.
0: A mi li hagués agradat que fossis pescador?
1: Bueno, el meu pare era un home molt, molt lliure, era un dels primers lliurepensadors, àcrata, deixava fer el que tu volies, no? Home, evidentment, sí, però un dia em va pujar la barca i em vaig marejar, i va dir, aquest no arriba.
0: És pescador d'aigua dolça.
1: El pare li va saber greu que deixés el dret, això sí que li va saber greu, perquè d'aquella família, humil, que hi hagués algú que hagués arribat a ser advocat, li feia molta gràcia. I total, per anar a fer funció, que ja em diràs tu.
0: És el que parlàvem, que estem parlant d'una època que em sembla que quan et matricules a l'Institut del Teatre sou 11.
1: 11.
0: Ara hi ha 400.
1: 400, esclar.
0: És patir per tu.
1: Sí, ara he vist en perspectiva tot, però és que l'Institut del Teatre és que no era res, era purament per gent desvegada, que deia el meu pare, això
0: olor a porro.
1: Sí, home, sí, això, la gent que no té res a fer.
0: De viatge de noces aneu a Madrid, i a Londres quan aneu?
1: Bueno, a Londres ja de casats, ja teníem un nen, quan vam anar a Londres. Oh, Londres va ser...
0: Sí, va ser la descoberta d'un món?
1: Bueno, era un nen, ja teníem un nen, quan vam anar a Londres. Oh, Londres va ser...
0: Sí, va ser la descoberta d'un món?
1: Bueno, era en aquella època anar a Londres pels hippies, com nosaltres.

0: els progres era anar a la llibertat absoluta. O sigui, el primer que veies era una paret que deia Mora Franco. Això aquí a Espanya, això era
1: home, això. Papa,
0: i arribes allà i el primer que veies era allà, i dius, oh, on soc, què passa aquí, no? I descobrir llavors el teatre allà, esclar, era, és com una il·lusió tremenda, un món tan teatralment ordenat, tan organitzat, també els actors allà són gent important.
2: Sí, veu anar a veure teatre.
0: Sí, sí.
2: I
0: sí.
2: Musicals.
0: I musicals, és clar.
2: Doncs mira qui està venint per aquí. Aviam si el sentim.
0: Oh, oi.

0: Si anem tu i jo demà al matí a un tren de Rodalies a les 8 del matí cantant aquesta Els Miserables, sí, jo crec que comença la revolució.
1: Sí, sí, sí, tal com està.
0: I anem tots junts.
1: Aquesta cançó encara la cantem tots junts, com va, la descoberta d'aquesta cançó. Jo me'n recordo que llavors els nanos, que eren petits, havien anat a Londres a aprendre anglès, allò que es feia abans, que venien sense aprendre anglès, però bueno, és igual. I ens van portar el disc d'això i vam quedar meravellats. Llavors, ara ja és la... Quan ens reunim, hi ha dues cançons que cantem sempre, Els Pastorets i aquesta.
0: Tots junts.
1: Tots junts.
0: Tots els Pera.
1: Tots els Pera, ja. Bueno, hem d'estar una mica alegres, eh?
0: Home, però deu fer impressió, perquè sou uns quants.
1: Sí, bueno, però és molt bonic. Però, bueno, però qualsevol... La primera que vam veure, la meva dona i jo, que vam anar-hi sols, va ser El Superstar. Esclar, a Londres, El Superstar, en aquella època. Ara s'ha... ara és més suau, és més online, no? Ho dic bé, online?
0: No ho sé, sí. Més mainstream.
1: Més baratillo, ara, no?
0: Ah, bueno, ara és més corrent, tot.
1: Sí, però llavors era...
0: Més accessible, sí.
1: Sí, llavors era... Oh. Encara me'n recordo. Vam córrer per arribar al teatre i jo li deia en el de taquilla, tu... Ap, la baratilla, no? El barat, el barat.
0: El galliner.
1: El galliner. Tu, ap. I em va dir, què em vols, dugues per dalt, noi?
0: Era català.
1: Sí, però llavors estava freixís de català.
0: Tu n'has fet de musicals?
1: No.
0: És espineta clavada?
1: No.
0: Mai ho has,
1: no.
0: Mai ha sigut una...
1: No, no, perquè reconec... S'ha de fer molt bé. O sigui, has de tenir... Jo quan surto a escena domino el que jo estic fent. Amb la cançó no el dominaria perquè no tinc cultura musical, no tinc nocions musicals. Tinc un cert oído, això sí, com el Pavarotti.
0: Sí, segur.
1: Però, sí, però no gaire més. És més, quan vam fer amb el Paco La Jaula de les Loques, ens van proposar, ens van dir si la volíem fer musical. I ho vam estar mirant i jo vaig dir, Paco, la gent ens ve a veure a nosaltres, no com cantem. No ens ve a veure cantar, no triomfarem com a cantant.
0: O sigui que si venim al Teatre Condal a veure ta sogra de lloguer, no et veurem cantar.
1: No, cantar no. No, perquè no et podré donar... Jo tinc molt de respecte a la gent, moltíssima. Tu vens al Condal, veuràs aquella funció, i per malament que estigui, ens ho passarem molt bé perquè... Jo t'ho entregaré tot, però tu també m'ho entregaràs a mi. Som protagonistes tots dos, el públic i jo, no? En un musical està sempre amb un peu en fals. A més no tinc... Vam fer una funció...
0: I riu.
1: Vam fer, amb el Roger Pera, vam fer un espectacle molt maco que es deia Mozart, pare i fill.
0: Aprofitant la benentesa... No? Sí.

0: Sí, o la valentesa, no? Perquè no se venien gaire. Amb en Rogent se venien moltíssim, eh? Però hi ha sempre aquella cosa de pare-fill i tots dos amb talent i tal. Bueno, és clar, hi havia un moment que jo tenia que donar un peu exacte perquè l'orquestra ataqués allò. I no vaig donar el peu exacte. I estàvem allà, o sigui, no, en vez de dir...
1: Sí, sí, que has de ser matriculat.
0: Sí, sí, la gent aquesta de música, com que van tan pautats, ha de ser... I vaig dir una frase, però no era exacta. I ells no... I em vaig dir, ja podeu començar, ja? Perquè, esclar...
1: Vas tancar-ho tot, eh, ja? Diries bueno, que és fàcil dirigir el Joan Pera?
0: Sí, sí, perquè és molt obedient.
1: Tens fama de que els teus espectacles on surts sempre s'allarguen.
0: Bueno, però jo sóc molt obedient, jo t'ho juro. Sóc molt obedient. Jo em diuen aquí, posa't allà, no parlis amb la gent. Jo ho faig tot. Però, ja m'ha passat diverses vegades, però arriba el dia de l'estrena i veig que si em poso aquí no hi ha efecte. Però si em poso aquí, sí. I si dic això d'aquella manera que va dir el director, no té cap gràcia. Però si la dic d'aquella meva manera, sí. I aleshores, el dia de l'estrena, vaig més a remolc de lo que vaig veient que funciona que de lo que m'ha dit el director. I després el director em vol matar.
1: Sí, no ets tan obedient, Joan.
0: Sí que sóc obedient.
1: Però si després dius que el dia de l'estrena fa segons veus, que jo, si fos el director, diria... Fes el que creguis, perquè sí. Tu, vull dir, tants anys fent riure, sí. Ja saps detectar
0: sí,
1: quan...
0: Sí, però això em va passar fa 50 anys, també, eh? Un em va renyar, molt, i una actriu boníssima, que ja no hi és, la millor actriu de Catalunya, va dir que no treballaria mai més amb mi.
1: Això et va dir la sí. Rosa Maria Sardà?
0: Perquè no ho saps.
1: Perquè tu vas fer Torre Baixa amb ella.
0: Sí.
1: I et va dir això. Sí. La vas treure de polleguera.
0: perquè... El primer acte jo vaig fer tot el que m'havia dit el director. I va acabar el primer acte i els aplausos... Vaig dir, no, això no va. I el segon acte el vaig fer com jo creia, o com em va semblar. Llavors va ser un exitàs tremendo. Va ser un dels més èxits que més recordo. Amb la gent cridant pera. I esclar... Però,
1: se't van enfadar.
0: Els altres es van enfadar. Però no ho vaig poder evitar.
1: Oh, quin no. Personatge feies, el Terra Baixa?
0: El Manelic.
1: Ah.
0: Clar.
1: Perquè per aquesta gent que pensi que només has fet riure, també, vull dir... T'has fet els teus drames.
0: Jo si vols t'explico la teoria. Jo ara penso, com em vas atrevir a fer això? Però és que jo tenia una innocència i una veritat tremenda. I aleshores que el Manelic fos un tio innocent i en veritat, era molt fàcil de donar. Si hagués sigut només un bèstia que matava el llop, no tenia cap gràcia. Però que fos un nano innocent que li passava tot allò, tenia la seva gràcia. No ha passat mai més, eh? Vull dir, sempre ha sigut un senyor que fa... Oh, i porta el llop.
1: Una persona molt asilvestrada.
0: Sí, i mata el llop. Ben... Però, esclar, un senyor alt i gros que mati el llop no té cap mèrit. Però un nano petit com jo, amb il·lusió, que mati el llop, això sí que tenia gràcia.
1: Aquest és el Joan Pera, l'obedient dels directors.
0: Ai, bueno.
1: Joan,
0: prometo que la propera funció ho faré bé.
1: Segur. Tu ets un vampir del públic? O sigui, tu
0: què vol dir això?
1: Els hi xucles? Necessites que et riguin?
0: No,
1: que...
0: al revés. Em xuclen a mi. Ells em xuclen a mi.
1: I tu no et deixes xuclar?
0: Bueno, fins allà, fins que no... Fins a l'escenari... Dissonem molt la gent i jo quan estem bé quan l'actor crea una màgia que el públic hi entra, és una màgia extraordinària, no hi ha res al món que tingui aquella màgia i esclar m'alimenta, jo puc...
1: Doncs una mica vampir sí que ets, tu em vas dient que no i després que sí, eh, les coses... Sí, perquè tu t'alimentes d'això i com més et riu, més et creixes.
0: No, em fa vergonya, jo penso, ai, no rigueu tant. Sí, em fa vergonya.
1: Però això és molt català, no? Està anant massa bé.
0: Sí,
1: la cosa està anant massa bé.
0: No rigueu tant, de debò. Jo de vegades vaig al teatre i veig que la gent saluda i fa un saludo, i allarga el saludo, i fa una vergonya saludar, però si ens ho hem passat bé, anem cap a casa.
1: És un sentiment molt català. De fet, t'he llegit una frase que m'ha semblat la frase més catalana de la història, que és... Els èxits són accidents sí. I els fracassos, lliçons. Sí. Es pot ser més català?
0: Potser sí que soc català, però bé, això em sembla que és molt objectiu,
1: sí,
0: no?
1: Sí, per tu patir és un motor per dedicar-te al 100%, no? És el patiment. Des del, ai, que no ens en sortim, aquesta.
0: No. Home, el fracàs, quan tens un fracàs, és clar, què hem fet malament? Quina cosa, què és el que podem millorar? Això si fem així o si fem això. Vull dir que és aquella lliçó per un futur. Ara que ja estic al futur. I, en canvi, l'èxit és un accident que de vegades ho fas tot perquè tinguis èxit i no en tens. I de vegades fent el mateix tens èxit. I de vegades veus un èxit que podria haver sigut un fracàs perquè allò era dolent, el text era dolent, l'altre no s'ho sabia, l'altre va... I llavors és un èxit.
1: Però saps gaudir de l'èxit, Joan?
0: És un accident, no li dono massa importància. Em fa una mica d'angoixa. Tenir èxit, tenir èxit... Ara això t'ho dic a tu, sóc que no ho he dit mai. Em fa una mica d'angoixa tenir èxit.
1: Per què?
0: Perquè el Woody Allen diu que l'èxit, el que has de fer és no perdre la perspectiva. I amb l'èxit perds la perspectiva. Fins i tot jo, que no m'agrada gens perdre-la, perdre la perspectiva. I llavors de vegades dic coses perquè l'èxit d'alguna manera m'ha tocat i penses que...
1: T'has sentit en algun cop emborratxat d'èxit?
0: No emborratxat, però fent alguna patinada, sí.
1: Tipus?
0: Sí. Tipus dir alguna cosa que no hauria d'haver dit, però com que tens èxit... I...
1: Però això a dins del teatre o fora del teatre?
0: Bueno, fora del teatre he tingut l'èxit dels 6 nanos i de la meva dona, però tampoc no penses que he tingut...
1: I de la gent que et para i...
0: Això sí.
1: Oh, pera.
0: Sí. M'agrada molt correspondre a la gent perquè són molt... Perquè entenc molt que anar al teatre és un esforç, de vegades és una voluntat, no? I que hagin vingut per veure't a tu, de vegades penso potser no sóc prou per lo que fa aquesta gent. Però jo t'ho dic molt de debò, eh? No ho dic ara per falta
1: de modèstia
0: ni coses d'aquestes, no? Però si llavors em fa una mica d'angoixa. I sempre trobes algú... Bueno, la gent et saluda pel carrer i tal. Però no, amb la gent no acostumo a dir coses, no. Però ara em fas una entrevista i si me l'haguessis fet en fracàs, potser te la diria d'una altra manera, no? Ara estic en un moment que tinc èxit. Ves? Mira. Ara estic accidentat.
1: Estàs una mica angoixat, no?
0: Sí. I penses, ai, no diguis això. L'altre dia vaig dir una frase que no me la van entendre. Perquè em van dir això que et diuen molt a la meva edat. Però que no et retires, però que no et retires. I vaig dir, no em retiro perquè no he treballat mai. I vaig dir, això no tenia que haver dit, la gent que ha treballat. No, la veritat és que volia dir que el meu no és un treball. Si estigués a la mina o descrivent el complir els anys, te'n vas a casa i...
1: Però jo crec que sí que s'entén que tu passes pipa, que per tu és una...
0: Però també pateixes, també ho vull fer bé.
1: Però tu, jo crec que hi ha un gust en patir, també.
0: Home, no.
1: Té un gust, el patiment.
0: No l'aguanto jo. Uf, de seguida faig uf.
1: Sí. Ara ens deia, Joan, que tens 6 fills. Els 6 són nois.
0: Sí.
1: Això vol dir que la teva confitura de pera només fa mascles, no?
0: No ho sé.
1: Quin és el secret?
0: No sé, s'havien provat els dies de lluna plena.
1: I
0: res,
1: no,
0: hi havia manera. No, però tampoc vam... A veure, jo he tingut 6 fills sense ideologia de fills. No he tingut 6 fills perquè tenia que tenir 6 fills, o perquè el Pujol va dir que et fessin criatures. No, m'han vingut així.
1: Però no esperàveu mai la nena a dir, va, fem una altra, aviam si és nena? I aquí només sortien nanos i nanos i més nanos?
0: Mai vam tenir el desig de... Home, sí, en el tercer, bueno, ara serà una nena i tindrem... Però tampoc no era un desig. Et diré una cosa, la meva dona, la Mary, mai va voler tenir una nena.
1: Eres tu?
0: Bueno, a mi m'hagués fet gràcia tenir una nena, perquè una nena...
1: Per variar.
0: Sí, home, sí, una nena. Ai, mira, la nena pera.
1: La pera.
0: La pera. Però la meva dona, en el fons, mai va voler tenir. Ella era la reina de... femenina, era ella.
1: En tot cas, et vas quedar a un fi de poder fer la versió catalana de 7 núvies per a 7 germans, però vas decidir que millor
0: tirar... Però això que jo...
1: Vas decidir tirar per somriures i llàgrimes. Doe, a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Llapis de memòria. Me, a name I call myself. Far, a long, long way to run. Amb Jordi Manau. So, a needle pulling thread. La, a note to follow so. Tea, a
2: drink with jam and bread. That will bring us back to dough. Oh, oh, oh, go! A deer, a female deer.
3: Ray!
2: A drop of golden sun.
3: Me!
2: A name I call my...

0: llapis de memòria, el Joan Pera, també hi hem trobat a l'Úrsula Andrius cantant... Bueno,
1: ja sé que és una mica que és Kirch i tal i qual, però a mi m'agraden aquestes coses, m'agraden. Però, esclar, la gent deu pensar que aquest tio és tonto, o què?
0: Jo crec que a la gent li encanta escoltar aquestes cançons.
1: Sí, a mi m'agraden, m'agraden. És més, et diré una cosa. Però, esclar, jo també sóc intel·lectual, eh? No pensis.
0: Sí, sí,
1: sóc molt culte, eh? Encara que sembli tonto.
0: Tu ets amic del Woody Allen. Què t'he de dir, això,
1: tu? Ah, sí, vaja.
0: Vull dir, cuidado, eh?
1: Que en el 92, el gran espectacle de l'inici dels Jocs, que va fer, em sembla que eren els...
0: La Fura.
1: Va ser espectacular, maquíssim, maquíssim. Jo vaig dir sí, però... A mi em va agradar molt.
0: Però tu
1: m'agrada
0: potser...
1: més amb risses i lágrimas.
0: Clar. Podria ser la banda sonora de Can Pera quan els nens eren petits?
1: Bueno, sí. Sí, sí. Totes aquestes les cantem. Però els miserables, més, eh?
0: Qui, del més gran al més petit, quants anys es porten els teus fills?
1: Es porten 16 anys. Mira, jo vaig tenir 3 fills normals... amb 2 anys, els dos, o sigui, els més normals són els dos, el gran Ivan i el Roger, que ho coneixeu, no? Aquests eren els dos, i ja estàvem, eren el que teníem, per la nostra manera de guanyar-nos la vida, el que teníem. Però al cap de 7 anys vam tenir el tercer.
0: Ah.
1: Al cap de 7 anys, que aleshores ja, si que sigui una nena, doncs ja estarem. Vale, ja estàvem. I al cap de 8 anys més, me'n van venir 3. Va venir, al cap de 8 anys, va venir el quart, i que va ser com un... Mira, ja som grans, no els veurem fer la comunió, aquest nen. I al cap de 11 mesos del quart, van venir bessons. Per una altra relliscada d'aquelles.
0: Uah!
1: O sigui, en un any vaig passar de 3 a 6. 6 és moltíssim.
0: Joan, jo tinc 2 i vaig de bòlit.
1: I és el que ens passava a nosaltres, amb els dos que tenim ja fèiem. Al cap de 7 anys, per si era la nena, bueno, va. Però al cap de 8 anys més, 3, en un any...
0: I quan tens tants fills, tens amor per tots? O el que has de fer és agafar el teu amor i anar-lo fluctuant d'un a l'altre segons les necessitats que cadascú en plan... Mira, aquest, avui li toca aquest, que està una mica...
1: Hi ha una frase que jo he dit moltes vegades, que a en Roger li agrada molt que la digui, que quan em diuen, bueno, però d'aquests 6, quin és el que estimes més? Doncs mira... El que estimo més és aquell que més ho necessita a cada moment.
0: Que el problema és quan hi ha 2 que ho necessiten al mateix moment.
1: Hem de compartir. A casa meva, la paraula compartir és la paraula que més fem servir.
0: Tu dius que sempre has procurat que els teus fills no sentin els fills de...
1: Sí.
0: Ho has aconseguit?
1: No, no massa, però sí, el que sí és veritat és que... Esclar, jo arribava a casa i parlava amb els nanos, el sopar, el tal i el qual. Mai vaig magnificar massa els èxits. Mai. Bueno, sí, va, anem bé. Perquè no es creiessin fills d'algú que tenia molt d'èxit, que també ja veus els èxits que puc tenir, però són petitets, vull dir, no és Hollywood, això, no, tot és molt senzillet. No?
0: Tot és molt relatiu aquí, Joan, eh?
1: Sí, tot és molt relatiu. Però mai vaig tirar massa perquè no se sentissin... fills d'algú. Jo sempre dic que els meus nanos han portat amb molta dignitat ser fills d'algú, que és molt difícil, eh?, ser fill d'algú.
0: I la Mary?
1: La Mary és la meva dona. La Mary i jo som... La Mary està... Ella és feliç, si jo sóc feliç i...
0: Encara rieu junts?
1: Sí, sí. Sí, perquè ens hem d'agafar rient les coses. Com no sigui definitiu el que sigui, tot és relatiu, no? I tot és provisional. I ara l'hem d'operar d'un genoll. Però bé, bueno, posarem una cadira de rodes. I si tirem cèntims, comprarem un motoret. Dona, no t'emoïnis.
0: I així anem passant, no? Sí, sí. Passem-ho bé. Ja com hem de passar, passem-ho bé.
1: És allò... Sempre hem fet el que ens corresponia fer, no? La responsabilitat de tenir aquesta gent i d'estar amb ells. L'hem complert.
0: Que clar, això d'estar amb ells, que això ja ho has dit en moltes entrevistes, que tu has hagut de sacrificar part de la teva vida familiar pel teu ofici.
1: Sí, sí, sí, però no massa més.
0: No massa més que això.
1: No, però jo vull dir, a mi, amb el teatre, si m'hagués privat de viure, potser no ho hagués fet. Vull dir, la vida és important, no? I fer funció per mi és importantíssim. Però també el fer teatre no m'ha privat de res, de disfrutar de la vida. jo he tingut 6 fills, jo vist més o menys bé. Vull dir...
0: Però parlo més de dies importants.
1: Sí.
0: El dia que no pots anar a aquella comunió.
1: Sí, el dia de la comunió jo vaig deixar els nens i em vaig anar a fer funció.
0: O casaments, eh?
1: Sí,
0: o...
1: el casament també vaig deixar.
0: Els enterros s'ha d'anar. Els enterraments s'han d'anar.
1: Els enterros, nen, jo tinc uns problemes amb els enterros. Me'n vaig de gira a Granada pel Paco Morant i el primer dia de la gira es mor la meva mare. La meva mare per mi era molt important com a tothom, no? No, tampoc no ho... Però, esclar, jo fent funció a Granada era a Còrdoba. A Còrdoba.
0: Va, seguim a Andalusia.
1: Sí, acaba la funció i s'ha mort la mare. Tota la nit a l'aeroport a agafar l'avió del dematí des de Sevilla a Barcelona i el de la tarda de Barcelona a Sevilla a fer la funció. Això m'ha passat a molts enterraments dels meus germans, dels meus pares.
0: Però sempre hi ha sigut.
1: Hi ha sigut. Jo sempre dic, faig el que puc. No he tingut temps de ser massa bona persona o massa amic dels meus amics o massa tiet dels meus nets o massa part dels meus fills. Però quan em necessites, jo hi soc.
0: Unes dates que per tu sempre són fotudes són el Nadal, perquè el Nadal s'ajunten les dues coses que més estimes, que és la família, sobretot,
1: sí,
0: i després
1: sí,
0: les funcions.
1: Sí,
0: la funció del Joan Pere de Nadal, sí, això sí que és una tradició
1: això,
0: catalana.
1: Que no me la treguin, és el més maco, el dia de Nadal anar a fer funció. Ja hem passat tota la nit junts, ja hem passat tot el matí junts. Ara, en el moment que ells s'atiborren, mengen els canelons i l'escudella i tal i qual, jo me'n vaig, i és que... Jo vaig a fer la funció i després ja torno. Em guarden la cuixa de pollastre per quan arribo la nit.
0: El Nadal a Can Pere comença per la Puríssima?
1: Sí.
0: Això és impepinable, eh?
1: Sí, sí, comença per la Puríssima, perquè llavors, bueno, aquestes coses nostres. Hi ha un dia que anem tots junts a la Fira dels Pessebres a comprar una figura, cada any comprem una figura, i anem a dinar tots junts, i llavors ja fem la rifeta aquella de l'amic invisible, ja qui m'ha tocat, i comença... Sí, és... Era molt maco, a la meva època també era molt maco, el dia de la Immaculada, el dia de la Puríssima, que fos el pòrtic de Nadal, no? I això ho fem.
0: I a Can Pere, passi el que passi, per Nadal, o per aquesta franja que amplien, que és quasi d'un mes de Nadal, sempre sona...

0: Els Boniem són una vella pesa mòria del Joan Pera, que no sé si ara escoltant-los ja et venen ganes de muntar aquí el pessebre. Aquí
1: no, ah, no, jo faig el pessebre.
0: Per això t'ho dic, ara...
1: Faig un pessebre tan gran com aquesta taula.
0: Clar. Ets d'aquests, eh? Ets com el doctor Pedrós, també, que crec que fa un, sí, uns pessebres...
1: Bueno, però, bueno, però a la meva manera, res de ser maco, no? Suros i tal i qual. Però, esclar, jo des de 7 o 8 anys que anàvem cada any a la Fira dels Pessebres i tinc una figura des dels 38 anys, clar, on t'has de posar tantes figures. Però ara, si algun any, llavors tots em rondinen, tots em rondinen. Vas, perquè, esclar, jo sol m'has d'ajudar, oh, jo no puc, totes aquelles coses. I si un any no el vaig fer, llavors tothom el va trobar a faltar.
0: Escolta'm, Joan, tu que estàs segurament en el top 3 de catalans que més riure fan, fer riure sempre, fins i tot quan no vols, també té desavantatges?
1: Sí, sí. Esclar, és fotut, eh? Jo tinc amics que de seguida que em veuen m'expliquen un xiste, no? M'expliquen un acudit. I et diuen, vine a casa, que ens faràs riure. No, no, no. No, no. Jo, a més, el meu humor no és humor d'acudits, no en sé dir massa d'acudits.
0: És més situacional.
1: Sí, situacional, o de dir, mira ara què em passa, no? Ara m'he fet mal aquí. Ara no puc. Bueno, és més així, no? Però jo el que sí procuro és tenir sempre un somriure.
0: Però jo m'imagino, jo què sé, quan renyaves els teus fills...
1: Ah, sí.
0: Reien ells o s'ho prenien seriosament?
1: Bueno, hi ha de tot, hi ha de tot, hi ha de tot. Però clar, hi ha hagut moments que he tingut que ser guàrdia civil, jo, eh?
0: Clar, però potser com més guàrdia civil et poses, clar, més riuen.
1: Sí, perquè jo també... jo sempre he procurat exagerar-ho una mica. Ah, no pot ser! No. Allò que fem els actors, no. I després penses, mare de Déu. Encara me'n recordo. Que algun dia, un dia que perseguia un dels bessons, el perseguia perquè m'havia fet alguna cosa, perquè trastades ens n'han fet, eh? Trastades, mare, les que vulguis. I jo dic, com t'arreplegui, com t'arreplegui, l'enganxo, però d'això, se'm gira i diu, jo sóc l'altre, jo sóc l'altre. Però et passava cada dos per tres, no?
0: I tu, clar, aquí ja...
1: I llavors, clar, on els trobes o se'n van... Sempre hi ha hagut una mica aquesta mena de fer, aquesta manera de fer.
0: El Woody Allen l'has fet riure?
1: Ell diu que sí.
0: Ell diu que sí, però sí. Tu ho has comprovat?
1: Bueno, ell m'ho ha dit.
0: Però tu t'has trobat amb ell tet a tet més d'una vegada.
1: No, perquè no hem fet funció junts.
0: Bueno, però sopant o el que
1: no,
0: sigui.
1: No, sopant, no m'atreviria mai. No, no, no. És més, el Woody Allen, jo quan vaig preguntar per què m'ha triat a mi, em van dir, no ens ho ha dit, no ens ho ha dit perquè és molt callat, eh? No és gaire simpàtic, no? És cordial, però no és simpàtic. Bueno,
0: sí, és com Sosito.
1: Sí, és Sosito. Em va dir, no ens ho ha dit, perquè... però et sentia tu i reia. I reia, sentint-te tu, reia. O sigui que d'alguna manera l'he fet riure. I ell m'ho va dir, ell m'ho va dir. Em va dir, et dono les gràcies, això literalment, em va dir, et dono les gràcies, perquè m'has fet més heroi del que sóc en realitat. Ets més heroi en el sentit d'ets més graciós.
0: Però com acabes tu fent de Woody Allen si volien que tu fessis de Sean Connery?
1: Això va ser el primer dia que em van fer una prova per fer doblatge.
0: I em quedo amb les ganes de veure a James Bond.
1: Clar, tu creus, aquests senyors tan serios, perquè abans la gent de doblatge era molt serios, eren molt locutors bons, alguns d'aquí, d'aquesta
0: sí.
1: Casa. Sí, I love you, I love you. L'Arsènic Grossell es parlava del nas quan tu me lo digues, no? I esclar, un amic, el Joan Borràs, que és molt amic meu, em va dir, prova, home, prova, perquè d'aquesta manera et guanyaves la vida, no? Perquè sempre estava buscant el forat, no? I vaig anar-hi i em van fer el Sean Connery allà amb una pistola, que sap que la pistola em va quedar tan malament que vaig dir, no hi aniré mai més a fer això, mai.
0: Vas quedar amb el Woody.
1: Bueno, llavors ja. Després sí que després vam començar a fer doblatges i jo feia nanos i nanos joves. Jo tenia la veu molt primeta i nanos i joves no en tenien. Tots eren senyors molt grans. I llavors jo en una època vaig fer molts nanos joves. Pel·lícules mítiques i tot. Però jo era el nano jove. I aleshores, de cap i volta, em va necessitar el Woody Allen perquè es havia mort el Miguel Ángel Valdivieso, un gran locutor, un gran mestre. I en principi no l'havia de fer jo. En principi no l'havia de fer jo. Una, perquè jo sóc català, això és complicat en el doblatge. No, el punt, ho deixem aquí, però és complicat. I l'altra perquè...
0: És o era complicat?
1: És.
0: Continua sent-ho. Per l'accent?
1: Sí, per l'accent.
0: Quasi l'és.
1: I per grups. I per grups.
0: Clar, com tots els gremis, no? Hi ha guetos.
1: Sí, i per grups, i català, i que triomfi. A veure... Jo ja havia triomfat, aleshores. Vaig haver triomfat.
0: Bueno, ara
1: és d'aquells dies que, com que em sento poderós...
0: T'havia inflagot, bé, bé.
1: Sí. Com que ja havia tingut èxits, aquest ja no. No m'ho van dir mai, per fer-lo. No m'ho van dir mai. Però el Woody, que és molt punyetero, no li agradava a ningú. No li agradava a ningú. I era normal que no li hagués ningú d'aquella gent, perquè tots deien això, I love you.
0: Com estàs?
1: Com estàs? Saca la pistola. No li agradava a ningú. I vaig sortir jo. I clar, li vaig fer d'aquella manera. D'aquella manera. I es veu d'aquesta manera, perquè tampoc tenim la veu semblant, ni molt menys. Però sí que d'aquella manera...
0: Li queda bé la teva
1: sí
0: veu.
1: Sí, queda bé. Jo també vaig pensar, hòstia, li queda bé. Li queda bé. Jo com vaig veure...
0: I ell també va dir, em queda
1: sí,
0: bé.
1: Sí, em queda bé. I llavors sempre m'ho ha dit, eh? Sempre m'ho ha dit.
0: I ha sigut una persona important per tu, perquè fins i tot has inclòs una cançó dedicada a ell, que és aquesta que està sonant, que és Manhattan, no això?
1: Ah, sí, home.
0: De la pel·lícula. Per què aquesta?
1: Home, perquè és una pel·lícula molt, molt bonica, Manhattan.
0: És la teva preferida? Tots tenim una preferida,
1: sí,
0: del Woody.
1: Mira, el Woody té una cosa. Fins i tot les pel·lícules que no són les més bones d'ell...
0: Hi ha alguna cosa.
1: Sí,
0: sempre hi ha alguna cosa.
1: Que dius, hosti, vaig veure aquella pel·lícula i vaig pensar, joder, és igual que les altres. I al final, plom.
0: Ens quedem en Manhattan.
1: Clar, home. No.
0: Com feia, dius?
1: Diu, adorava Nova York. Nova York era mi ciutat. Era una ciutat. Jo la quería mucho. Adorava Nova York. Dice, no, así no empiezo. Vamos a hacer otra cosa.
0: Joan, estem a punt d'acabar, però abans t'he de felicitar perquè has tornat a la casa que vas inaugurar, que és TV3.
1: Sí.
0: 8 coses que feia abans de morir, on sí. Fas una mica el que et dona la gana, no? Pilot de
1: ràdios... No. Que soc molt obedient.
0: Ja. Ja, per això ja són 8 professions, però l'última és volar, sí. No? Que és una professió com... Quina sí. Professió és volar?
1: Oi.
0: Què, de què rius?
1: Oi, he passat fatal.
0: Sí?
1: Sí, home, em fan fer coses a la meva edat, ja, per l'amor de Déu. Oi, que esclar, et penses que és fàcil tot?
0: Tu estàs encantat en fer-les.
1: Bueno.
0: Des del patiment català.
1: El que més volia TV3, i això que quedi ben clar, era el títol. Les 8 coses a fer abans de morir. El morir els hi va agradar molt.
0: De tot que hi ha moltíssimes coses que feia abans que morir. Vaja. Que, per cert, he llegit que vas inaugurar TV3 amb por.
1: Moltíssima por, que però no ho has vist.
0: Amb por de què?
1: Però és que allò era horrorós. Bueno, és que ara, com ho farem entendre als joves la situació aquella? S'inaugura TV3, t'ho diuen 2 dies abans, perquè estaven que sí, que si no, pleitejant en Madrid, tanquen els enllaços perquè no es veia res. Em deien que els tanques estaven a la Diagonal. Bueno, però la il·lusió d'inaugurar una cosa en català, una tele en català, era immensa, era tremendo. I em van agafar a mi, que jo ja vaig dir primer que no, perquè no era el meu ser un locutor, no ho sabria fer, no? I que sí, perquè llavors jo havia acabat de fer el doctor Caparrós amb el Capri, i era el noi jove, i ells volien gent jove, i vaig sortir allà espantadet, encara es veu que surto allà com un estaquirot així amb un traje que el vam comprar el dia abans, que me'l vaig tenir que pagar jo perquè no hi havia vestuari de res i no vam poder ni arreglar-lo, i sortia allà que pensaves, ara vindran a la poli i ara se t'emportaran, perquè es veia venir.
0: Però tu què penses, que en qualsevol moment s'obria la porta, venien 2 guàrdies civils,
1: sí, sí.
0: I et fotien un tret a la cama i se t'emportaven?
1: Érem legals i il·legals, i es va prohibir. Ho vam fer per la patilla. Vinga, i tots allà, i no es van atrevir, i van tallar els enllaços. La gent que ho va voler veure, els de fora de Barcelona, estaven amb un paraigua a la teulada. Estaven amb una antena a la teulada per veure-ho. va ser un moment, i després, esclar, mi en català encara un va sortir, va dir, aquest noi no sap català, jo, que tota la vida havia parlat català, perquè devia dir alguna cosa d'aquestes, no?
0: Bueno, està...
1: bueno...
0: Ara ja està acceptat, ja podem dir bueno. Sí, bueno. Així que, bueno, Joan, si però et sembla bé...
1: Jo espantadíssim, a més, amb tots els senyors polítics en allà, que a més, això també tenia gràcia, venia un i em deia, digues això, digues això, digues això. Venia un altre d'un altre partit, deia, no, no, digues allò altre. Venia un altre, digues això. Jo, mare Déu, però on t'estic, no?
0: Doncs amb aquesta anècdota crec que la millor manera que podem acabar és amb el fantasma de l'òpera.
1: Abans de morir.
0: Joan Pera, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Sí, home, en tindria més, eh? Però aquestes estan molt bé, molt bé.
0: Vols venir
1: bé
0: un altre dia?
1: Va.
0: D'aquí quedem... 3 mesos, o així.
1: Abans de morir.
0: Que queda molt. Abans de que em facis, ara estàs a punt de fer-ne 78, abans de que em facis 78 i mig. Va. Creiem així?
1: Home, seria maco, però no, no, no, no pretenc, no pretenc.
0: Jo crec que tothom sí, estarà encantat de que sí, tornis. Hem fet un tracte, eh?
1: Va, fem.
0: Tracte. Pol Regàs.
1: Moltes gràcies.
0: A tu. Pol Regàs a la tècnica, Amparo Pérez a la producció i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi un dia més i que tingueu molt i molt bona tarda.

0: Es un como una especie de...
1: Es un Shazam como el de cazar Shazam, canciones.
0: Sí, pero claro, el Shazam lo que hacía era identificaba grabaciones,
2: claro,
0: de música.
2: Claro, ya saben.
0: Este, el Merlin, se llama Merlin porque el mago Merlin, el rey Arturo, le enseñó a Arturo niño a hablar con los animales y a entender lo que decían.
2: Ah, no sabía yo
0: y
2: eso.
0: Entonces la aplicación se llama Merlin por eso, ¿no? Merlin es una guía, es un compañero, es un experto guía que te va diciendo lo que va sonando en cada sitio. Entonces supongo que cantidad de gente muy joven que pierde la cabeza por estar mirando el móvil ha encontrado por fin algo muy importante, muy interesante que ver en los móviles, no solamente otras cosas.
2: Hombre, precioso.
3: Oye, me quedaría hablando y escuchando, sobre todo hablar de pájaros toda la tarde. Elvia Gómez, muchísimas gracias por acercarte a la ventana con tus padres, muchísimas gracias a los dos y nada, te seguiremos en tus redes. Elvia la arrastradora, que has ganado el premio a la mejor divulgadora junior de la Comunidad de Madrid, no hace falta que te den un premio porque todos los oyentes lo hemos comprobado in situ. Muchísimas gracias.
4: A vosotros.
3: Gracias, Carlos.
0: Venga, hasta pronto.
5: Ser Catalunya Barcelona.
6: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
7: El ventilador a tope y tú sin dormir.
8: ¡Qué calor!
7: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
9: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
10: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
11: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
12: Jo sóc d'Algèria, vaig arribar a Porto 3 anys.
13: Salah, què és la transpirenaica per tu? Com t'ha ajudat a la vida?
12: Pues la transpirenaica per mi és una casa meva, sobretot perquè vaig aconseguir una família i vaig aprendre també el català.
11: El balcó d'estiu, cada tarda, de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Delfó.
14: No sabem què faràs aquest estiu, però si sabem, 5 maneres de millorar-lo. 1. Aquí a Catalunya, amb Laura Estrada. 2. Què t'hi jugues? Amb Elena de Diego.
15: Ah, vale.
14: 3. La treva, amb Amparo Pérez, Aitana Romà i Uri Mora. 4. El balcó, amb Laura Polo Delfó. 5. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Aquest estiu tenim informació, esport, humor, cultura i representació masculina.
16: Dale, vinga, adéu.
14: Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
17: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: La Ventana. Ser Catalunya, Barcelona.
1: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
2: ¡Qué calor!
1: El problema no es el calor, es tu colchón. La Tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. LaTiendaHome.com.
0: Gaudeix del Festival Occident Summer Fest a la Cerdanya amb Pablo López, Lax Ambusto, Joan Dausà, Rosario i molts més. Del 13 al 22 d'agost. Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summer Fest. Aquí l'estiu sona diferent.
3: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
4: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Vull caminar descalç. Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu ets tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
5: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
6: Aquest dissabte, 1 d'agost, el Tot és Comèdia. Brush up your Shakespeare. Start quoting him now. Seguim fent cultura, no tanquem per vacances. I ens retrobarem amb un clàssic de l'estiu. La companyia que transforma la Barcelona tòrrida en un oasi fent teatre al parc. Els Parking Shakespeare, que han tornat amb una versió molt única del Hamlet. I també... Celebrarem la tornada de Gossos pel 20è aniversari de tot un himne de la música catalana, el seu Corren.
0: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo. És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: El govern italià acaba de suspendre temporalment l'espai Schengen amb Espanya. Això vol dir que a partir d'ara mateix ja no hi ha lliure circulació entre els dos països i, per tant, si entreu a territori italià, hi haurà controls d'identitat a ports i aeroports, i també han parlat amb França per reforçar les fronteres terrestres. Tot això mentre el govern espanyol assegura que a aquesta hora més de 48.000 de les aproximadament 50.000 persones que van creuar ahir la frontera ja han tornat cap al Marroc. Des de Ceuta, Marc Ferrà, bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, la situació avui ha canviat força. El que hem vist durant tot el matí, que ja va començar ahir a la nit, és una forta intervenció policial, més que forta, que a poc la policia el que ha fet és anar empenyent moltes de les persones, milers de persones que estaven sobretot al punt més pròxim a l'accés al pas fronterer, amb dos camions d'aigua a pressió també, amb les forces auxiliars o els policies equipats amb material antiavalots, el que han anat fent és intentar empènyer i reconduir moltes d'aquestes persones en direcció contrària a la frontera. El mateix ha succeït a les muntanyes pròximes, on moltes persones encara estaven esperant, també la policia utilitzant gasos lacrimògens. Això per una banda. També el que hem estat veient és com molta gent el que feia també era tornar en direcció, com dèiem, cap al Marroc, en direcció contra la frontera. Molta gent que després d'haver aconseguit arribar a Ceuta, el que ha decidit és tornar al Marroc fins a aquesta ciutat en el que ens trobam, fins a Finide, que ens explicaven que un cop han arribat a Ceuta s'han trobat que no hi havia res, fins i tot no hi havia manera de trobar menjar i molts, el que han decidit és tornar cap aquí. I la tercera imatge, a més, que estic veient ara aquí, estic just a la zona d'una rotonda dintre d'aquesta ciutat de Finidec, i és molta gent, molts joves, que el que fan és esperar a la vorera, intentar que algun cotxe s'aturi, que quan arriba un autocar o quan arriba algun tipus de camió, poder-s'hi pujar, perquè moltes de les persones que ara mateix es troben en aquesta ciutat el que volen també és tornar a casa seva. En el moment, no? Ahir, en el moment que van rebre informació, en el moment que van sentir que hi havia possibilitat de poder creuar la frontera, el que van fer és venir directes cap aquí, ho han intentat, i ara mateix, sobretot després de que molts han passat la nit dormint al carrer, el que volen és també poder tornar a casa seva.
0: Gràcies, Marc. Ahir ho explicàvem, són persones que no van pensar-se ni un moment a llançar-se a l'aigua i nedar 3 quilòmetres per arribar a territori espanyol. Perquè quan algú pren aquesta decisió, alguna cosa passa. Va passar el 2015, quan mig milió de sirians van arribar a les illes gregues, i va passar també el 2022, quan 7 milions d'ucraïnesos van creuar la frontera cap a la Unió Europea. En aquells casos van ser guerres, però no sempre darrere hi ha un conflicte violent. L'any 2024, les Illes Canàries van rebre gairebé 50.000 persones migrants, la majoria d'elles de països de l'Àfrica Occidental, on no hi havia una guerra declarada. Sempre hi ha un perquè, perquè ningú posa en risc la seva vida sense un motiu, i avui al balcó volem entendre el seu perquè. Quin és el motiu que han empès aquestes 50.000 persones marroquines a marxar de casa seva? Mohamed El Amrani, comunicador catalano-marroquí, bona tarda.
2: Què tal? Molt bona tarda.
0: En molts casos és gent que no viu en l'absoluta misèria, aquestes persones que han creuat, i cap d'ells està fugint d'una guerra, la qual cosa pot fer que molta gent que ens està escoltant no entengui i es pregunti per què. Aleshores, jo et pregunto, per què? Què està passant al Marroc? Perquè totes aquestes persones no s'ho pensen i es llencen a l'aigua per venir.
2: A veure, les imatges que hem vist aquestes últimes hores, unes imatges que jo crec que són devastadores pels dos costats. Són devastadores per les persones que veuen amb incredulitat aquestes arribades, i també pel propi país, és a dir, pel propi Marroc. La societat marroquina s'està fent moltes preguntes, s'està preguntant, aquesta pregunta que tu m'has fet se l'està fent també la societat marroquina, perquè evidentment jo crec que els temps han canviat i s'estan començant a plantejar altres debats. Els motius són molts i l'anàlisi jo crec que és complexa, però bàsicament jo opino que tot plegat té a veure amb una nova generació de joves que representen una nova mirada de comprendre no només el Marroc, sinó d'entendre el continent africà. És un continent amb una joventut, és a dir, és un continent molt jove, amb una joventut que veu que les seves esperances o el seu horitzó és molt limitat i que en els seus països d'origen no tenen la possibilitat de poder fer un projecte de vida. I aquí va l'element imprescindible que comentes. Són joves que no estan en la pobresa extrema, com podríem imaginar, sinó que són joves que tenen anhel de construir un futur més enllà del que segurament tenen al seu abast. Però aquí entra en joc un altre paper, que són les xarxes socials. Les xarxes socials estan creant una imatge molt tòpica i idealitzada d'Europa. I crec que les xarxes socials han fet molt de mal aquests últims anys i especialment durant aquestes últimes setmanes, des del 20 de juliol, on es creu que es va començar a gestar a xarxes socials tot aquest moviment. I és a les xarxes socials on es crea com una imatge on arribaran aquí, tot serà molt fàcil, tindran accés a un món ideal, i crec que aquesta idealització i aquestes també fake news que circulen fan molt de mal. I a tot això hi hem de sumar un altre factor. Hi hem de sumar el factor que aquesta generació és una generació que s'està organitzant i que formen part d'un moviment, un moviment que es diu Generació Z, i és un moviment que reivindica que els països, en aquest cas el Marroc, deixin d'invertir en inversions com són el futbol o en estadis, i recondueixin tota aquesta inversió cap a l'estat de benestar, és a dir, cap a la salut, cap a les escoles, etc. Per tant, és un cúmul de coses. Les xarxes socials és una generació que té ganes d'un futur diferent, no? Per tant, jo crec que és bastant complexa i té molt a veure amb els temps que vivim actualment.
0: Anem per parts, si et sembla. Ara ho deies,
2: Sí.
0: no? Això ve de lluny. O sigui, ens ho deia també el nostre corresponsal, el Marc. No és una cosa d'ahir, no és una cosa que ahir decideixin aquestes persones creuar, sinó que ve de
2: No.
0: lluny. I la llavor, ara ho deies, és aquesta revolució de la generació Z. Quan comença això? Tenen demandes molt concretes, també, que ara ho deies, no? L'estat del benestar. No sé si van a assolir alguna cosa durant aquesta revolució. En què va consistir aquesta revolució?
2: Doncs mira, això va ser el 2025, al Marroc concretament, a altres països africans i fins i tot llatinoamericans i asiàtics, inclús van ser, per aquesta època, 2024-2025, es comença a gestar un moviment que és el moviment de la generació Z 212. És un moviment que s'autoorganitza per les xarxes socials i és un moviment que no té personalismes. És un moviment que està representat per una generació i que s'autoorganitzen de forma transversal i assembleària. Per tant, com a fenomen sociològic és molt interessant. Què passa? Que el 2025 aquest moviment comença a demanar que, a part de totes les inversions econòmiques que s'estan fent a nivell esportiu, en el futbol, mirant cap
0: Per
2: al Mundial de...
0: la Copa d'Àfrica o
2: Sí.
0: també pel Mundial de l'any 30.
2: Del Mundial, sobretot
0: Vale.
2: del Mundial de l'any 2030, es va començar, doncs, a reivindicar que, a part d'això, calia enfortir la sanitat, l'educació, la formació, la igualtat entre homes i dones, és a dir, altres elements que tenen una paraula que és redistribució de la riquesa. Perquè el Marroc és un país que s'ha transformat de forma espectacular els últims anys. És un país amb molt de potencial. Qui hagi anat els últims anys al Marroc o els últims mesos ho haurà vist. Està vivint una transformació tecnològica en energia renovable en molts àmbits. Jo m'atreviria a dir fins i tot avançat a Europa. Però què passa? Que està fallant un pilar fonamental que és la redistribució de la riquesa. Aquest ultradesenvolupament no pot anar a velocitats molt diferents. És a dir, no hi ha classe mitja i aquesta necessitat de que hi hagi, doncs això, una classe mitja, persones que puguin tenir un projecte de vida, és el que cal. I crec que, a veure, estem en un moment ara molt traumàtic. Les imatges que estem vivint és molt traumàtic. I espero el Marroc prengui nota, perquè en el 2025 no ho va fer. Les reivindicacions que van haver-hi el 2025...
0: Ara t'anava a preguntar, no sé si van aconseguir alguna cosa de les reivindicacions.
2: No, no, no, no, no van anar més enllà. Per tant, jo espero i desitjo... Aquest setembre hi ha eleccions al Marroc. Això poca gent ho sap. Estem ara mateix en període electoral i s'haurà de votar un primer ministre. I n'estic convençut que tot el que ha passat avui ahir i avui i el que vindrà aquestes setmanes tindrà molta influència en aquest procés electoral que culminarà el mes de setembre al Marroc.
0: Ho anirem seguint. Tu, Mohamed, tens família al Marroc. Has
2: sí.
0: parlat amb ells? Què diuen ells? Tens amics joves que vulguin venir o família jove que vulgui venir?
2: Sí, a veure, més enllà de la meva família, jo crec que és una realitat molt sí. present a tot el
0: no,
2: país.
0: T'ho deia perquè, com que deies sí. això de les xarxes, no sé si tu també els hi expliques les dificultats que es troben també l'arribar aquí.
2: Clar, clar. Evidentment. Jo intento desmitificar. És molt difícil, perquè, clar, et diuen, clar, com que tu ja hi ets, no vols que jo vingui. Per tant, no, hi ha com una certa incredulitat. M'estan dient a una xarxa social que arribaré, que trobaré feina, que... I això també, i no vull acabar aquesta conversa sense dir-ho, no pot ser un pretext per alimentar els discursos d'odi cap a la comunitat marroquina, que ja estava alimentada fa els últims anys, és a dir, la comunitat marroquina, a part de la islamofòbia, s'estava normalitzant d'una forma espectacular. I malauradament crec que el que ha passat aquests dies està alimentant encara més tot plegat. Per tant, venen temps difícils i hem de reflexionar també com afecta això a les nostres comunitats, al nostre país, als nostres barris, i intentar parlar-ne i no assenyalar els nostres veïns que són d'origen marroquí com a culpables de res, no? Per tant, és molt difícil, és molt complex, són molt, i crec que el perill, tant de la mateixa manera que dic que és un perill per als joves del Marroc, les xarxes socials, també ho és aquí. Les persones que ens informem que s'informen a través de TikTok o a través d'altres xarxes, doncs hi ha el mateix risc, hi ha el mateix risc
0: sí,
2: de...
0: T'he de dir que a mi ahir em va arribar explicant de... He vist que tots venen aquí a delinquir, que diuen que venen a delinquir, vaig pensar, bueno, és el teu algoritme i és el que t'apareix, no? Aleshores, a tu et preocupa que aquestes imatges, com a català i com a marroquí, et preocupa que aquestes imatges puguin alimentar encara més aquests discursos d'extrema dreta que s'estan normalitzant?
2: Sí, em preocupa molt el discurs d'extrema dreta, però em preocupa encara molt més el que no és d'extrema dreta, però que s'està normalitzant com a microracismes o racismes en el dia a dia. El jo no soc racista, però... O aquestes conductes d'entendre que el col·lectiu marroquí són uns bàrbars en edat militar que venen aquí a destruir el país. Llavors, jo crec que el que ha passat és inadmissible. I el que ha passat a aquestes últimes hores no es pot normalitzar. Però de la mateixa manera que amb tota contundència dic això, dic també que no podem normalitzar el racisme cap a les persones d'origen marroquí, catalans, catalanes, com qualsevol altra. Llavors, no podem tampoc convertir en un enfrontament entre catalans.
0: Totalment. I a més, també et volia preguntar, ho deies, molta gent jove, però també moltes famílies que busquen aquestes oportunitats. És així? És qui són aquestes persones que volen venir aquí? Ara ho deies, que busquen un futur?
2: Sí, són famílies, sobretot empeses per al que comentava abans, per al tema sanitari, per al tema d'estat de benestar. I també per una falsa... és que, fixa't, mira, abans parlàvem de les xarxes socials, TikTok és una xarxa social molt transversal. El Marroc la consumeix les dones en àmbits rurals, per exemple. TikTok és una plataforma que la consumeixen molt. I s'han fet estudis, per exemple, a faveles de Brasil o altres contextos de marginalitat on aquestes xarxes socials tenen molta permeabilitat i l'algoritme, com tu deies, és diabòlic. Per tant, bé, darrere de tot plegat, tampoc hem d'oblidar tot el context geopolític que hi ha darrere, i els algoritmes també juguen un paper important en aquest joc geopolític.
0: Totalment. Doncs Mohamed Lamrani, comunicador catalano-marroquí, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a entendre el perquè, els motius d'aquestes persones, que queden molt clars que són persones que volen un projecte de vida i que en molts casos contaminat amb una expectativa per les xarxes socials.
2: I que els hem d'humanitzar. Per acabar, a mi m'està colpint molt. Jo ara estic veient... Obrir les xarxes socials a mi m'està costant moltíssim, perquè és que estic veient imatges de joves, de nens, de famílies, explicant... I clar, quan darrere d'aquestes xifres li poses persones amb unes històries de vida, és molt colpidor. Per tant, jo animo també a la gent que ens estigui escoltant a estar enfadats, a entendre el context geopolític, però també no oblidem, darrere de tot això hi ha persones, hi ha persones amb somnis, i que per atzar aquests nens podrien ser jo. És a dir, al final l'atzar...
0: O qualsevol de nosaltres,
2: qualsevol de nosaltres.
0: Una altra època de la història, totalment.
2: Totalment.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Mohamed. Queda aquest missatge. Persones, 50.000 persones cadascuna amb la seva història i les seves esperances. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Elia Pijuan, bona tarda. De què te recollim del dia avui? De què hem d'estar pendents?
3: Mira, comencem a les carreteres, que avui serà un dia dens. El Servei Català de Trànsit preveu que uns 570.000 cotxes marxin de Barcelona entre avui i demà i que diumenge tornin més de la meitat. Des del RAC, Vicenç Llorca, bona tarda. Com tenim ara les carreteres?
0: Sembla que no el tenim encara. Ah, no, sí.
3: Ara.
4: Bona tarda. Doncs ara mateix l'AP7 circula amb normalitat en sentit sud després de recuperar tots els carrils, però amb més de 5 quilòmetres de retenció al tram entre Gelida i Castellbisbal. Tot això després de l'incendi d'un vehicle a quarts de 5 de la tarda, també en aquest tram. En sentit nord, l'AP7 circula des de fa una estona, també amb normalitat, després de recuperar el carril tallat per una avaria a l'altura de Barberà. Tot i així, el tram del Vallès acumula encara circulació lenta al llarg d'uns 6 quilòmetres. La C25 circula només amb dos carrils en sentit nord, al tram entre Sant Fruitós de Bages i Manresa, a causa d'una altra avaria. De moment, això és tot des del RAC.
3: Moltes gràcies, Vicenç. I en política seguim. Aquest matí, Salvador Illa ha fet un balanç del curs polític després de la seva visita institucional al Vietnam, coincidint amb l'equador de la seva legislatura. El president s'ha mostrat optimista amb el seu mandat, tot i els melons que té oberts en matèries d'educació i rodalies.
5: I m'hi dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents. I no passaran més de massa temps.
3: Diu que no passarà massa temps, però no concreta si parlem de mesos o d'anys. Precisament avui fa una setmana de l'error en la mostra de l'informe PISA i ha assegurat que aconseguiran saber qui té la responsabilitat de tot això.
5: I he demanat a la consellera que arribi al final amb aquesta qüestió. Saben vostès que hi ha una investigació oberta i he demanat que arribi al final.
3: Un dels temes clau que ha tractat Illa en aquest balanç ha sigut el dels incendis. El president ha dit que cal un canvi de mentalitat.
5: A Catalunya hi ha massa bosc, i creix cada any. I s'ha de corregir això.
3: També ha anunciat que es multiplica per 10 el pressupost per prevenir els incendis. Passem de destinar 2,5 a 15 milions d'euros anuals. I justament parlant d'incendis, fa unes hores hem sabut que l'incendi de la Vall d'Uixó s'ha estabilitzat. La Generalitat Valenciana ha autoritzat el retorn de tots els veïns desallotjats. Malgrat l'estabilització del foc, Antònia García Valls, la subdelegada del govern espanyol a Castelló, alerta que aquest incendi encara no està controlat al 100%, és a dir, que no es poden descartar revifades. És per això que ha demanat que no es transiti el perímetre d'extinció per no entorpir la feina dels bombers. Fins ara, les flames han calcinat gairebé 10.000 hectàrees en un perímetre de 82 quilòmetres. I acabant, en el pla internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un acord pel desarmament total del moviment de resistència islàmica Hamas i d'altres milícies com a pas previ a la creació d'un nou govern a Gaza. Això ho ha decidit a la Junta de Pau, un organisme creat per Trump per reconstruir la franja. El president nord-americà ha definit l'acord a la seva xarxa social Truth Social com un gran pas cap a la pau i la seguretat col·lectiva.
0: Moltíssimes gràcies, Àlia. I anem a la graderia del balcó, els esports. Núria Vilamala, com estàs?
6: Laura Polo, què tal? Bona tarda.
0: Què tenim en aquesta graderia de divendres?
6: Partit del Barça en directe, Laura, què més volem?
0: Res, no volem res més.
6: Jugant partit amistós del Barça contra el Birmingham, Ter Stegen ara sí ja ha agafat l'avió i ha abandonat la concentració. Per tant, jo crec que aquest cap de setmana serà oficial la seva sortida a l'Ajax i sobretot estarem molt...

0: Núria Seró, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Com ha anat avui la calor? Cap a més, cap a menys? Aquí no ho notem amb l'aire condicionat.
1: Una miqueteta cap a menys. Sí, és veritat que ja hem notat alguns canvis aquest matí, amb més núvols, amb alguns xàfecs, i vulguis o no, han intentat refrescar una mica l'ambient. Sí, és veritat que les temperatures són molt altes i quan cauen les precipitacions, moltes s'evaporen abans d'arribar al terra. Però sobretot ha estat al Pirineu, Prepirineu, on els xàfecs s'han deixat algunes precipitacions una miqueta més importants. Sobretot hem de dir que avui continuem amb calor, de fet, algun termòmetre de ponent ha tornat a superar un dia més els 40 graus, calor intensa i extrema, millor dit. I bé, hem de destacar que els últims dies, amb aquestes temperatures tan altes, vam dir que ahir era el pic d'aquesta nova onada de calor, que demà ja s'acaba. Avui, de fet, és últim dia de juliol, últim dia de l'onada de calor d'aquesta quarta. I ahir, entre dimecres i dijous, van registrar rècords a estacions del Pirineu i Prepirineu, és a dir, temperatures molt altes a cotes de més de 2.000 metres, com per exemple a Sasseua, a la Vall d'Aran, es van superar els 26 graus a més de 2.000 metres. També a Bonaigua, al Pallars Sobirà, a Lac Redon, temperatures extremadament altes en cotes extremadament altes. És a dir, fa més de 20 anys que hi ha aquestes estacions i s'han batut rècords. Temperatures de rècords, com dèiem sempre, de dia i de nit. I aquest cap de setmana les temperatures baixaran lleugerament i a l'interior les màximes aniran entre els 36-39 graus. És a dir, no ens enfilarem fins als 40, però ens quedarem molt a prop. A la costa les màximes voltaran els 32. I si és veritat que avui hem tingut un dia inestable ja des de bon matí, i demà serà sobretot i també diumenge a la tarda quan tindrem els ruixats. Aquesta tarda també tindrem ruixats tant al Pirineu, Prepirineu i al massís dels Ports, i la misma dinàmica serà demà, però sobretot a la segona meitat de la jornada. I diumenge podrem tindre núvols d'evolució a partir de migdia, podríem deixar alguna gotellada, però molt més local que al Pirineu. I a tot això hem d'afegir que hi ha una mica de calitge, així que aquestes precipitacions embruten més que portar aigua, ja que van acompanyades de fang.
0: Doncs que no netegin el cotxe la gent i a veure si podem respirar, ni que sigui una miqueta aquest cap de setmana amb aquestes pluges que deies. Moltíssimes gràcies, Núria, bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: El Lluís Colomés al control de so. Ara són les 7:22 d'aquest divendres 31 de juliol de 2026. Un minutet i anem a fer la nostra agenda de cap de setmana amb la Júlia Domènech, que ja la tenim aquí.
2: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a Joan Miró Cercles. Una exposició essencial per comprendre Joan Miró a través de grans obres clau en un diàleg amb la llum, l'arquitectura de Sert i el recent inaugurat Jardí dels Xiprers. T'esperem aquest estiu a la Fundació Joan Miró.
3: Una cigarreta o un bosc cremant? Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. I tu
4: em fas anar. Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Només penso en tu. Referents amb tu.

0: Avui és l'últim cap de setmana de juliol, l'estiu està passant rapidíssim i un dels motius que això passi és perquè cada cap de setmana tenim moltíssimes activitats, sobretot festivals i festes majors que fan que disfrutem com nens petits i per tant el temps ens acabi passant volant. I això sap molt bé la Júlia Domènech, la nostra guia dels divendres en aquesta secció L'estiu és un festival. Bona tarda, Júlia.
1: Bona tarda, Laura.
0: Ja ens va bé que passi ràpid a nosaltres, que després ens venen les vacances.
1: Això tens tota la raó, però això que dius és molt fort, que l'agost ja està picant aquí a la
0: porta. Ja està, demà, demà.
1: I amb aquesta secció, justament, de festes majors per excel·lència, a més, ja saps que jo, cada cop que parlo de festes majors no, que nombro aquí, acabo anant-hi, o sigui, festa que nombro, festa que posi el
0: peu. Perquè tu fas la teoria i la pràctica, també.
1: Exactament.
0: És època de festivals l'estiu, però també a l'agost o només a juliol?
1: A l'hora i tant, o sigui, potser amb la dosi una mica més rebaixada, però, per exemple, aquest cap de setmana s'inicia fort amb el Circuit Festival, que comença oficialment demà, dissabte 1 d'agost, és l'encarregat d'inaugurar el mes aquí a la ciutat de Barcelona. Però anem a parlar del valor d'aquest festival, perquè per què és internacionalment conegut? Quina és la seva història?

0: Ja sabeu que ens agrada remuntar-nos sempre als orígens dels grans festivals, així, amb aquesta música electrònica s'inaugurava el 2008 el festival que posaria la ciutat de Barcelona en el mapa de l'oci cultural gay i LGTBIQ+. El festival va néixer de la mà de la promotora catalana Mateni Group. En aquell moment, l'oci nocturn gay a Europa estava molt fragmentat en petits clubs o esdeveniments d'un sol dia. Llavors, per tant, va ser en el seu moment una idea bastant revolucionària perquè va plantejar com unes vacances gais que li deien ells que acabarien durant tota una setmana. Llavors, la idea era crear un espai segur on milers de persones de països on l'homosexualitat en aquell moment encara era perseguida i no podien disfrutar lliurement de la seva sexualitat. De fet, una dada curiosa, més del 70, entre el 70 i 80% del públic és internacional. Molts provenen de països de l'Europa de l'Est, el Pròxim Orient o el Nord d'Àfrica, on ser gay és il·legal, castigat en presó en molts casos i fins i tot amb la mort.
1: Clar, la idea era que vinguessin i gaudissin de la seva sexualitat lliurement.
0: I amb això es va acabar convertint Barcelona i encara ara, després de tants anys, ho segueix sent.
1: I ara 2026 es segueix celebrant, no s'ha deixat de celebrar ni un sol any, suposo que per la pandèmia, però on se celebra exactament?
0: Doncs mira, Laura, pels oients que ens estiguin escoltant i els interessi, si busqueu l'escenari del circuit, no el trobareu.
1: Vaja.
0: Perquè el festival literalment envaeix tot el que és la ciutat i l'àrea metropolitana. Comença a les sales urbanes com Input o Rasmatas, que és on s'estrena precisament aquest cap de setmana. Després es trasllada a les piscines d'Illa Fantasia, a Vilassar de Dalt. Potser us sona la imatge. Ara jo a Dalt ho parlava amb el Màxim Castillo.
1: Sí.
0: I ell li sonava molt la imatge de tot de persones allà a les piscines ballant i al final disfrutant de la seva sexualitat, que és el que dona peu a fer aquest festival.
1: Home, i tant que sí. I aquest cap de setmana deies Input, diumenge Raz, què més?
0: A Raz, de fet, amb una sessió de l'Internacional Grupo Brasil. Mencionar també que per moure's durant aquests dies de festival, l'organització munta una xarxa de circuit bus, una llançadora que surt constantment des del Hard Rock Café de la plaça Catalunya aquí al costat. És a dir, està tot més que muntat.
1: Està molt bé que posin les coses fàcils.
0: Exacte.
1: Està
0: i més
1: perfecte.
0: Quan la mobilitat,
1: per
0: que
1: tant,
0: és complex.
1: El circuit a Barcelona, un festival fragmentat, ja reviseu l'agenda perquè hi ha molts llocs on anar, i a part d'això tenim més festivals pels que prefereixen una cosa més tranquil·la.
0: Correcte, com sempre, tornem al refugi del nostre estimadíssim Pirineu, que sempre ens hi espera alguna cosa. Aquest cop és el festival Microclima, a Camprodon, al Ripollès, un festival de referència també de la música en català, a l'alta muntanya, i venen Mishima, al·lèrgiques al pol·len o als pets, que és ben bé que els pets els portem mencionant cada
1: no, aquest
0: cap
1: any
0: de setmana.
1: Ho estan petant, o sigui, estan a tot arreu.
0: A tot arreu, bueno, clar, celebren els 40, la gira dels 40 anys.
1: Clar.
0: I què més? A veure, Pop de Luxe, el festival Jardins de Terra Mar, a Sitges, on es podrà escoltar en directe el mític Sergio Dalma o el nostre Joan Dausà, també un altre personatge que
1: també
0: ens en fem un fart de mencionar.
1: Fa plaer, també.
0: I per últim, si anem al sud, també tindrem el Festival Internacional de Música de Cambrils, on actua la gran banda del moment, la Ludwig Band.
1: Que també està tot arreu.
0: La Laura està més que farta.
1: És que ha crescut molt aquesta banda, jo no acabo de connectar, però bueno, no passa res, o sigui, fan bona música, i en català, que és el que toca.
0: No m'hi posaré.
1: Anem ara a les festes majors, que crec que no et mous del sud. On hem d'anar aquest cap de setmana?
0: Exacte, no em moc del sud. Avui me'n vaig cap a la comarca del Tarragonès, concretament al poble del Morell, al municipi del Morell, on aquest cap de setmana celebren les festes majors de Sant Abdó i Sant Senent. I jo t'ho prometo que he flipat.
1: No havia sentit mai aquests noms.
0: Jo tampoc. Jo, mira que ho tinc a prop, al Morell de casa. I les activitats que... O sigui, he flipat de veritat amb les activitats. Per mi és de les més peculiars que he escoltat mai. Se celebra demà a la tarda. Es diu... Espera, no sé si ho podré pronunciar correctament.
1: No ho faràs bé, ja ho estic llegint,
0: es
1: no ho faràs bé.
0: L'activitat Sausera Pirina,
1: bueno,
0: és el nom científic d'un cuc que ara ens explicaran què és, vale? I és un acte que enguany celebra el seu 35è aniversari, és a dir, digne d'estar avui aquí en aquesta secció. El Roc Ferrer, ens a Vilatà del Morell, ens explica què és aquesta activitat.
2: Que és un cuc que el porta la gent, i aquest cuc representa la Sausera Pirina, que és una espècie de cuc que va matar tots els avellaners del Morell fa molts anys, i era un moment en què el poble sustentava per l'agricultura. Llavors el que es fa és com una representació, es fa al mig del carrer, està com ambientat així amb arbres, bueno, amb branques d'avellaner, de fet. Fan com una mica de conya, critiquen una mica coses del poble, no? I llavors senten com uns petardos i apareixen com una gent amb xanques vestits de papallones de Sausera Pirina. I llavors tiren globus, i els globus representen els ous. Llavors peten els globus lavabos i surten les cuquetes, que són gent disfressada d'aquest cuc, i fan una dansa. I llavors torna a sonar un petardo i apareix el cuc molt gros, que el porta molta gent, i fan un trajecte per tot el poble, i llavors ve un munt de gent amb ensufatadores i comencen a tirar molta aigua i representa que ensufaten els avellaners i el cuc es mora i marxa el cuc corrent molt ràpid i comença una guerra de l'aigua que és molt xula i que acaba superxop.
0: Què et sembla, Laura Polo?
1: No tinc paraules.
0: No, i és que jo m'he quedat muda.
1: Estic a punt de canviar els meus plans
0: i anar
1: per anar
0: Morell.
1: Aquí.
0: Totalment,
1: a Morell,
0: a veure els cucs. Després el Roc també explicava que un cop s'acaba la festa de la nit es fan les matinades, que són a les 8 del matí i la gent tornen a la plaça on s'ha fet tot això del cuc, agafen les branques d'avellaner que han quedat per allà de quan s'ha fet aquest espectacle de la tarda i es passegen per tot el poble amb les gralles, amb les branques d'avellaner a la mà, ballant i cantant. És una xaranga.
1: M'encanta.
0: És una xaranga i, francament, la xaranga més original que he escoltat mai. No sé tu, Laura.
1: Té el topu i tens el repte de trobar-ne una més original abans de que acabi l'estiu.
0: Espero, jo crec que no, però tindrem el repte. I de comarques tarragonines, si baixem una miqueta més per la província, arribarem a la comarca de la Terra Alta, on d'ara en endavant cada cap de setmana és la festa major d'un poble diferent. No sé si us passa per allà a la Noguera, que en comptes de córrer bars també feu córrer pobles i cada cap de setmana...
1: Nosaltres freqüentem el córrer bars.
0: Sí, però no aneu cada cap de setmana.
1: Ah, sí, home, i tant, i tant.
0: És la comparativa, córrer bars, córrer pobles.
1: Ah, ja no t'havia entès.
0: No m'havies entès.
1: Sí, sí, ho fem.
0: Doncs aquesta mateixa nit s'inauguren les festes de Batea, un poble de molt bon vi i molt bona festa major, i avui la cosa va de descobrir xarangues. De fet, he pogut parlar amb el Manel Baquer, veí del poble. He de dir que m'ha costat trobar algú disposat a explicar-me coses en aquest poble perquè ja estan de festa major.
1: No toquen el mòbil.
0: Ja estan de festa major i el que l'ha tocat no estava tan en condicions per explicar-me, però n'he trobat un que m'ha pogut explicar de què es tracta la xaranga d'aquest poble.
3: Un acte important aquí a Festes Majors de Batea és la pijamada, que es fa a la matinada del dilluns, a les 6 del matí comença, des de la Germandat, i doncs ve una xaranga que es diu A Todo Ritmo, i anem a les cases de les Pubilles i de l'alcalde a fer un esmorzar en música durant tot el matí, i tot el poble doncs, col·labora, balla, canta i xalera.
0: Xalera.
1: Ho han intentat, però no han superat a l'altra xaranga.
0: Bueno, és divertit això del pijama, no?
1: Sí.
0: Doncs cada any van amb un pijama diferent.
1: M'encanta.
0: Es tracta d'innovar. El tema xarangues dona molt de sí.
1: A mi m'encanten les xarangues. Trobo que fan molta festa.
0: I ell no m'ha explicat, però jo sé que també molts ingredients volen en aquella xaranga. Més que res perquè jo hi he anat.
1: I aniràs.
0: I aniré.
1: Clar que
0: sí. I acabes
1: sí.
0: brut. Jo crec que s'ha volgut posar una mica pulcre el noi, el Manel, però...
1: La ficarem al top 2 de xarangues. La primera, la del Morell, i després aquesta, la de Batea. Què et sembla?
0: Exacte.
1: Fem aquest rànquing?
0: Em sembla perfecte.
1: I què, aniràs a Batea, tu?
0: Jo ara mateix, quan surto d'aquí, com he dit al principi, poso un peu en aquest poble.
1: I l'Elia Pijuan, que la tinc aquí?
4: Jo, mira, no sóc molt de festes majors, t'he de dir. La setmana passada vaig anar als Focs de Blanes i aquest cap de setmana un bon cinema a la fresca i a lo millor em disfresso de papallona i me'n vaig cap a...
0: L'Elia és de festivals, segur.
1: Jo, un poble molt petit, però estic a punt de canviar-ho pel Morella, a veure que no se m'enfadin les amigues amb les que he quedat. Va, nosaltres ho deixem aquí, us deixem ara amb els podcasts del balcó d'aquest divendres i us desitgem un bon cap de setmana. Fins dilluns.

0: Ser Catalunya. Al balcó. Laura Polo Dalfó.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Dale combustible a tus vacaciones acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour. Válido el 31 de julio y el 1 de agosto.
3: En Alcampo, del 31 de julio al 2 de agosto, tienes la merluza fresca a 6,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
4: En Alcampo sales ganando.
5: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
6: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
7: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
8: Només penso en tu.
7: Referents amb tu.
9: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.

0: Jo no la tallaria mai. Jo què m'has fet, Joan? De totes
1: maneres... la tinc aquí al cap. És que... a dir, ara no podia intervenir sense cantar-la.
0: No, i a més ara jo no me la trauré del cap un altre cop durant una setmana.
1: És que no te la treus del cap, això és cert.
0: Té a veure aquesta cançó, Raquel Tuller, de Com estàs?
2: Molt bé, molta alegria de tornar-te a veure.
0: Que bé, molt que no ens vèiem ara.
2: Veia molt, sí.
0: Té a veure aquesta cançó
1: Raquel,
0: amb el teu tema?
1: Ve molt mudada.
0: Ve molt mudada. Ara li pregunto,
1: ha sigut casualitat per venir al balcó?
2: Totalment,
1: tens alguna cosa
2: totalment.
1: Després?
2: No, hem remogut armaris i he vist això que feia temps que no m'ho posava i he dit, vaig a veure en Bofill i la Puigvolta.
0: Vas d'estrella,
1: negre,
0: però amb unes transparències.
1: Amb unes transparències a les mànigues.
0: Molt seductora.
2: És que a mi em fa més il·lusió venir-vos a veure vosaltres, que segons quines coses que tenen aparentment més bombo i plaquillo.
1: Clar que sí, Raquel, moltes gràcies.
0: I ella ha vingut amb el seu quadre i aquesta, en Joan ha posat
1: aquesta cançó. És que jo he pensat el tema i automàticament m'ha vingut al cap aquesta cançó, sobretot per aquest fragment de la cançó.
3: Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes? Nunca le
1: prestes la... Sí o no?
2: Totalment. I mira que avui jo li he enviat el quadre molt tard a en Joan. Normalment l'envio un parell de dies abans i l'he enviat aquest matí.
1: No, m'ha fet suggerències.
2: I li he dit, Joan, sé que vaig molt de tard, perdona'm. I li he suggerit, i m'ha fet molta gràcia que en Bassas llegís aquest fragment del Petit Príncep, perquè li he suggerit una cançó del Petit Príncep que es diu El Vanitós.
0: Ah, va
1: de vanitat. Estaràs d'acord amb mi que havia de ser aquesta, no?
2: Havia de ser aquesta. Havia de ser aquesta, que a més és preciosa.
0: Anem a veure el quadre.
2: Vinga.
0: És un moment que jo...
1: Revelem el quadre ara mateix que ens porta la Raquel per parlar després del tema.
0: Home, jo sé quin quadre és.
2: Jo no tenia cap dubte de que el coneixeries, Anna.
0: És Caravaggio?
2: És Caravaggio, efectivament.
0: És Caravaggio.
2: Feia molt temps que tenia ganes de portar un Caravaggio i per acabar l'any em va semblar...
0: Clar, no sé si es diu Narcís o narcisisme.
2: Es diu Narcís, es diu Narcís.
0: Sí, es diu Narcís.
2: El quadre es diu Narcís.
0: Home, és Narcís emmirallant-se en un llac. És la típica imatge.
1: Quina poca fe que tinc de l'Anna Puigvolta és que m'ha preguntat,
0: home,
1: el coneixeré,
0: Caravaggio,
1: i li he dit, no sé.
0: És que aquest quadre és molt famós.
2: Jo t'he dit que sí que el coneixeria, Joan.
1: Sí,
2: L'Anna
1: controla.
0: És famós i diré que tinc un llibre que hi ha molts quadres i crec que està el primer o el segon de...
2: És que Caravaggio és un dels top 10 per les persones que ens escolten i el coneixen menys. Michelangelo Merisi, perquè es deia Michelangelo, ell es va fer dir Caravaggio, que era el seu propi poble d'origen, per no ser el segon Michelangelo, perquè ja havia existit l'altre Michelangelo. Però ell es diu Michelangelo Merisi.
0: Té aquesta obscuritat i llum
1: alhora. No referir-se a ell com a icono seria una narrativa reduccionista.
2: Totalment.
0: Està molt ben triada. Joan, ara et felicito per la música, clar, és perfecte.
1: Clar, jo crec que la Rosalía, quan va escriure La Perla, també va pensar en part en aquest quadre.
0: Explica coses d'aquest quadre i on està.
2: Mira, aquest quadre està al Palazzo Barberini, que és una de les dues seus que té la Galeria Nacional d'Art Antic de Roma. És un quadre de 1599, quan Caravaggio tenia 20 i pocs anys, va morir, 28 o 29 anys hauria de tenir, i és un quadre, com diem, de Narcís, que representa aquest mite de Narcís, que s'enamora del seu propi reflex tan, tan bonic i s'acaba ofegant a l'aigua. És una representació clara d'aquest tenebrisme, no?, aquests clars obscurs de Caravaggio.
0: Que difícil, perdona, fer el reflex en aquesta aigua, on se li veu tota la màniga abullonada reflectida a l'aigua amb un color molt més fosc, evidentment, perquè és molt fosc.
2: És molt fosc i tinguem en compte que és tot molt revolucionari en realitat en aquella època, està
0: segle XVI.
2: Està desapareixent la corrent anterior, que és el romanticisme, i apareix el barroc. I apareix Caravaggio, és un dels seus màxims representants i serà influència a tots els artistes posteriors, però tant el fet de que Narcís va vestit amb roba de l'època, fins aquell moment això no es feia, quan tu pintaves figures mitològiques o figures religioses, que era bàsicament el que es pintava, hi havia roba més antiga, ell va vestit amb roba de l'època. Fixeu-vos que és un enquadrament que no és perfecte, fins i tot hi ha un parell de dits tallats.
0: I a mi saps el que m'agrada més? El genoll.
2: el genoll que sembla que surti totalment, sembla que aquesta proximitat que dona la imatge, aquest fons tan fosc, però a la vegada amb tanta llum, no? Aquest joc de llums i sombres que també reflecteix molt com va ser la vida de Caravaggio, perquè va ser un autèntic... va ser una perla.
0: Va
2: ser una perla total, un geni, una persona extremadament dotada, però es va involucrar en molts merders.
0: Era narcisista.
2: I de fet va arribar... no ho podem saber, va arribar a assassinar una persona, Caravaggio, eh? I va estar fugit de Roma, sí, per assassí. I després va morir en unes circumstàncies una miqueta estranyes. No queda molt clar si va ser per una infecció o si va ser una vendetta dels, diguéssim, dels amics i coneguts d'aquella persona que ell havia matat. Vull dir que una vida també amb moltes llums i ombres, i probablement ell no es va imaginar mai que mig segle més tard seria un dels referents històrics de la pintura a nivell internacional.
0: És a dir, va morir que no sabia l'èxit que tindria?
2: Ell va viure de la seva pintura, eh? És a dir, com tot allò que és revolucionari, el primer moment quan ell comença a pintar d'aquesta manera i comença a pintar sants i màrtirs amb imatges reals, no idealitzades, sinó que utilitzava models del carrer amb els peus bruts, amb robes de l'època, el primer moment va generar una miqueta de controvèrsia, però de forma relativament ràpida es va reconèixer molt la seva qualitat artística, no? El seu talent, que era innegable.
0: Has portat aquest Caravaggio per parlar de narcisisme?
2: Per parlar de narcisisme, efectivament.
1: O narcisistes.
2: De narcisistes, entenent el narcisisme com a el trastorn de personalitat que és, eh? No,
0: és un trastorn de personalitat,
2: no diguéssim com a un ús banal de la paraula. Tots en un moment determinat podem ser una miqueta narcisistes, una miqueta neuròtics, una miqueta histriònics.
0: L'utilitzem de manera nefasta a vegades, no? Perquè és un trastorn.
2: Sí, l'utilitzem...
0: psiquiàtric.
2: Clar, és que tot depèn del context, no? L'utilitzem d'una manera col·loquial sense pretendre dir-li a algú tens un trastorn de la personalitat, però efectivament és un trastorn tipificat de la personalitat que afecta entre el 0,5 i el 2% de la població general, eh? No de la població clínica, dels que van al psiquiatre més, però de la població general, si no agafem ni el 0,2 ni el 5, doncs potser estaríem entorn a un 2% de la població general.
0: Com es detecten?
2: Els detecta habitualment la gent de l'entorn. Ells no tant, i per això es creu que està molt infradiagnosticat, perquè és un trastorn del grup B, dels que els diem a la classificació, no? Que són més dramàtics i més teatrals, però és un trastorn egosintònic, és a dir, ells estan bé. El malestar que el trastorn provoca és molt més en la resta de la gent, en la gent que es relaciona amb aquesta persona, i especialment quan tenen parella, que no pas també quan tenen fills, eh? Tenir un pare o una mare narcisista, déu-n'hi-do. Però no són ells els que ho pateixen de manera més intensa, no? I per tant, poques vegades busquen ajuda, i per això està molt infradiagnosticat.
0: La gran característica seria que són uns grans manipuladors o manipuladores?
2: Les tres característiques principals són que tenen deliris de grandesa, o megalomania, si li voleu dir, que necessiten admiració o validació persistent i que tenen una manca d'empatia. I que això no és episòdic, no és una cosa que passa temporades i després no, sinó que és persistent. I és tota l'estona, i per tant afecta totes les esferes de la vida d'aquests individus, no? I també, com no, a l'esfera de parella i a l'esfera de la intimitat, el sexe.
1: I si no reben això, com reaccionen? Com es pot detectar? Que...
2: Canvien de d'entorn.
0: Víctima.
2: Canvien
0: de
2: víctima. Sí,
0: de
2: perquè
0: víctima,
2: ells...
0: Podem dir víctima?
2: En el fons, podem dir víctima, sí, ja són víctimes del narcisisme, perquè en el fons el que hi ha subjacent en aquestes persones és una autoestima molt fràgil que requereix constantment de la validació externa. És a dir, d'alguna manera parasiten a les persones que tenen al voltant perquè els hi vagin donant aquest reconeixement, aquesta validació. I són aquestes persones que al principi d'una relació fan el que es coneix com el love bombing. És a dir, al principi t'encandilen perquè necessiten aquesta idealització i aquesta admiració de l'altre.
1: Però, o sigui, com l'altra persona... és a dir, pot conviure, es pot conviure amb aquestes persones durant el temps? Es pot rebaixar aquests símptomes que dius, o realment l'altra persona ha d'aprendre a conviure amb ells?
2: Mira, els psicòlegs diuen que és un dels trastorns de personalitat amb més mal pronòstic, però pel que et dic, perquè ells no pateixen i, per tant...
0: No demanen ajuda
2: i neguen i són molt reactius, no? Quan tu els hi planteges alguna qüestió del seu caràcter que t'està fent mal, ells tenen tendència a respondre d'una manera defensiva. Malgrat que n'hi ha dos tipus, hi ha els que es classifiquen com a grandiosos, que són com més soberbis, més arrogants, i n'hi ha un altre subtipus més vulnerable, que és més vergonyós, però en general tenen tendència a respondre molt malament a les crítiques, perquè justament el que ells necessiten és admiració constant. Per tant, si pot conviure... Home, hi ha molta gent que hi conviu, però hi conviuen amb mala qualitat de vida.
0: Sexualment, com són?
2: Sexualment poden ser persones, poden ser, no necessàriament, amb un sexe tècnicament adequat o fins i tot bo, però és un sexe molt buit de connexió. És un sexe emocionalment buit, perquè no tenen
1: molt
2: aquesta
1: físic.
2: Capacitat empàtica. La parella i el sexe té una funció que els beneficia amb ells. Quan jo tinc relacions sexuals amb tu, el fet de que tu em desitgis a mi em valida, però el teu desig no m'interessa, no tinc curiositat per tu, perquè no tinc empatia. Per tant, allò que et passa a tu realment per mi no és important, tampoc a nivell sexual.
0: No saben dissimular?
2: És que per dissimular tu has de tenir consciència de que passa alguna cosa que està malament. Una persona que sigui un mentider patològic, per exemple, intentarà dissimular perquè és conscient de que està mentint. Encara que no pugui controlar l'impuls de mentir, és conscient de que ho està fent. Però un narcisista habitualment no és conscient d'aquests aires de grandesa i d'aquesta autoestima tan fràgil, perquè troba una manera de compensar-ho. Per això és egosintònic, perquè ell o ella està bé en el seu narcisisme, o acceptablement bé.
1: Però llavors, si la persona té un trastorn que no té necessitat de canviar perquè en cap moment no se li manifesta, fins i tot en el sexe, l'única via és que estigui amb altres persones narcisistes.
2: No podria estar amb un altre narcisista.
1: No,
2: seria
1: tampoc
2: una unió impossible. No.
1: Jo m'imagino amb la persona que és la parella o és el familiar, al final, si aquella persona no canviarà mai, no...
2: Mira, jo, com que no estem en consulta, si jo ara mateix estés a teràpia amb dues persones i en el meu fur intern jo pensés que una de les dues és narcisista, òbviament no podria fer una afirmació de la contundència
1: que la vas a fer ara.
2: Que vaig a fer ara, no? Perquè en el context de la consulta nosaltres ens hem de mantenir molt més equidistants dels dos membres de la parella per poder ajudar.
1: No podeu donar una... Has de fer això, no?
2: Sí, no podem dir has de fer això, sí que podem donar pistes o donar fórmules perquè la persona pensi i reflexioni i arribi a conclusions per ella mateixa. Dic per ella mateixa perquè és més freqüent en homes, encara que les dones també existeixen. Però si tu ara m'estessis explicant, Olana, Joan, una relació de parella en la que hi hagués indicis clars de que l'altre és narcisista, jo et diria agafa els bàrtolos, corre i no miris enrere.
1: És l'única solució.
2: És la millor solució.
0: Però deus conèixer moltes parelles on un dels dos és narcisista.
1: T'ha passat.
2: En el meu entorn no n'hi ha moltes. A la consulta m'ha passat. Òbviament, com en tots els trastorns de la personalitat, hi ha matisos i hi ha grisos. És a dir, hi ha persones que són una mica narcisistes i aquests són els que tindran capacitat per veure-ho. I aquests són els que podran buscar ajuda. Bé. I aquests sí que es poden curar. És a dir, no és un trastorn que no tingui cura, el trastorn narcisista.
0: Milloren, poden millorar.
2: Poden millorar moltíssim. I aleshores quedar com una persona amb alguns trets de conducta més o menys disfuncionals, com tenim tots, no? Jo sóc una miqueta obsessivo-compulsiva, un altre pot ser una miqueta histriònic, tots tenim, no som perfectes, però clar, ha de ser viable la convivència amb l'altre. I un narcisista, com us deia, és un paràsit de l'altre. Et parasita emocionalment.
1: Quan no li dius coses bones o no el valides, reacciona malament i demana que el validis, fins i tot en el sexe, quan no fas el que ell vol.
2: Clar, no ho demana de forma explícita, però troba les maneres per fer-ho. I sí, en el sexe succeeix això, que és un sexe que tècnicament pot estar molt bé, però que està buit d'emocionalitat i, per tant, està buit de connexió, de vincle, i quan l'altra persona comença a posar límits, comença a tenir demandes, comença a no idealitzar el narcisista, aleshores és quan comencen els conflictes. Jo sovint veig a la consulta, sovint, no sé què seria sovint, però veig a la consulta dones que acudeixen per baix desig, que us he comentat moltíssimes vegades, que és la consulta que veiem amb més freqüència, i no es tracta, en aquest cas, doncs, d'un baix desig que justifiqui per qüestions hormonals, sinó perquè fa temps que no se senten vistes, que no se senten contemplades, que no se senten incloses en la pròpia relació sexual que estan tenint. I és que el desig no es pot negociar, el desig no es pot imposar, el desig es cultiva. I un narcisista no cultivarà mai el teu desig, perquè el teu desig no li importa, li importa el seu. I li importa sentir-se validat, però no allò que t'està passant a tu.
0: És a dir, l'evolució d'una víctima, no? Una persona coneix a una altra, aquesta és narcisista, al principi li sembla meravellós, perquè, com tu dius, tenen un ego superlatiu,
2: sí.
0: Deuen ser ultrainteressants.
2: Moltes vegades són persones molt seductores.
0: Intel·ligents. Què li anirà passant a aquesta persona? És a dir, anirà perdent l'autoestima. Quina serà l'evolució
2: a la parella
0: d'una víctima? Mm. Sí.
2: Sí, són persones que queden drenades, no? I a més, com succeeix amb molts trastorns de la personalitat, acabes qüestionant-te molt allò que estàs veient. És una miqueta comparable amb la llum de gas, no? Perquè són coses petites, no són sí. coses molt flagrants, molt evidents, i acabes tenint dubtes sobre la teva pròpia percepció de la realitat. Un exemple, deixa'm donar-te un exemple a nivell sexual, un exemple que potser algú s'hi sentirà reflectit.
0: Sí, més d'un.
2: Parelles en les que un dels dos membres de la parella, més enllà del sexe clàssic penetratiu, un dels dos membres sí que li practica a l'altre sexe masturbatori, sexe oral, però l'altre no li practica. I davant de la pregunta per què no ho fas, i això ho he sentit a consulta en diverses ocasions, perquè a mi no m'excita, perquè a mi no m'aporta res, no? En realitat, quan tu li practiques sexe oral o masturbes a la teva parella, l'excitació que sentim la majoria és justament fruit de veure l'excitació de l'altre. Però això es basa en l'empatia. Quan a mi m'excita que tu estiguis excitada, és perquè estic sent empàtica amb tu. Si jo no tinc aquesta empatia, una pràctica que a mi em cansa manualment o oralment i que només et repercuteix des d'un punt de vista estrictament tècnic, en positiu, a nivell d'estímul a tu, si jo no tinc empatia, a mi aquella pràctica no em dona res. Aleshores, aquesta resposta de és que a mi això no m'excita, és que no m'aporta, que podria semblar una banalitat, no és gens de banal.
0: Clar, a mi em surt també egoisme, però és que és més enllà de l'egoisme, no?
2: És més enllà de l'egoisme, perquè l'egoisme podria ser una cosa més deliberada, i realment aquesta manca d'empatia és una manca, no existeix aquesta
1: fins
2: capacitat.
1: Fins i tot si tu hi ha una situació en què estàs amb una persona narcisista, una discussió que podeu haver tingut per alguna cosa que t'ha sabut greu o no t'ha agradat de l'altra persona, i tu li expliques a la persona narcisista no ho reconeixerà mai, no ho validarà mai, no dirà mai, no actuarà en conseqüència per canviar-ho.
2: No actuarà en conseqüència, però sí que pot existir la validació cognitiva. És a dir, sí que hi pot haver un entenc el que m'estàs dient,
1: però no ho canvio.
2: Però no m'arriba.
1: Ja. Yeah.
2: Ho entenc, però no m'afecta. No sento aquesta part d'interioritzar mínimament allò que tu t'està passant i que sigui un motor perquè jo pugui modificar una conducta.
0: Una persona neix narcisista, no? O es fa? Ja sé que és una pregunta absurda,
2: és
0: però...
2: No, és una pregunta absurda, és una pregunta molt difícil de respondre. Tu no em fas mai de preguntes absurdes, Anna. Diríem que es fa, és a dir, és un trastorn que debut habitualment a les etapes, a les primeres etapes de l'edat adulta, i moltes vegades darrere d'aquestes personalitats hi ha biografies i infàncies i adolescències complicades. És a dir, no hi ha res que ens indiqui que això és genètic, i que jo et pugui contestar amb contundència. Per tant, a priori, hem de creure que és més una qüestió ja no educacional, perquè no és que t'eduquin amb l'ànim de que siguis un narcisista, sinó que les coses que experimentem i que vivim al final construeixen la nostra personalitat.
0: Però tu pots detectar-ho com a pares, diríem, si tu te n'adones que el teu fill o filla està mancat d'aquesta empatia amb alguns comportaments, és tu que... ja pots incidir d'alguna manera?
2: És que si els pares no són ells mateixos narcisistes i veuen que el seu fill té una manca d'empatia, ho faran segur. Nosaltres eduquem en l'empatia. Tots els pares eduquem en l'empatia. En l'empatia cap a les altres persones, cap als altres nens, cap als animals. Per tant, si existís aquest problema en una edat tan, tan primerenca, que a mi no em consta, no sóc psicòloga, però no em consta que hi hagi nens petits amb aquests trets. Ja et dic, el que diu la literatura és que debuta al principi de l'edat adulta. Però ja faries alguna cosa per modificar-ho. A no ser que tu mateixa, com a pares o mares, ja tinguis aquesta deficiència i, per tant, no ho identificaràs.
0: Clar. Com no estan sols en el món...
1: Exacte, aquesta és la meva pregunta.
0: Aquesta, sí, és a dir,
1: perquè hi ha molta gent que aguanta molt.
2: Perquè hi ha molta gent que aguanta molt, perquè culturalment està molt invisibilitzat, perquè hi ha moltes persones que tenen trets dependents de la personalitat, no? Que estableixen relacions dependents. I al final, òbviament, una relació entre un narcisista i una persona que sigui dependent és una relació d'aquestes que diem tòxica, no? Per se. Però a vegades aquestes relacions es perpetuen durant anys i anys perquè... reprenent una altra vegada la frase que ha utilitzat l'Antoni, no?, abans de marxar, hi ha molta gent que no tem l'absència sinó que tem la soledat.
0: Clar. Per tant, és, de fet, és una tragèdia ser narcisista tot i que no te n'adonis.
1: Bueno, és com aquella cosa de...
0: Oh, és que trobo bé.
1: Que és millor viure sent tonto o...
2: Si no te n'adones i aconsegueixes, ara estic fent de veu del diable, aconsegueixes anar tenint petites víctimes per la vida, potser tu acabaràs tenint una vida relativament acceptable o feliç, no?, per les persones que estableixen vincles. Amb la gent que té un TNP, un trastorn narcisista accentuat, és una autèntica tragèdia.
0: Quan trigues a detectar-los, tu, amb aquesta intuïció brutal que tens?
2: No és tan intuïció, són molts anys de dedicar-te a això, eh? A vegades els veus...
0: Entrant per la porta.
2: Sí, a vegades els veus de manera molt ràpida, a vegades no, eh? Els grandiosos els veus abans, perquè es retraten molt més ràpid. Els que tenen un perfil més baix, més vergonyós, més introvertit, a vegades poden costar una miqueta més.
0: Clar, si ara féssim recerca a grans narcisistes de la història, n'hi ha molts, no?
2: Sí, en trobaries moltíssims.
0: Alguns?
2: Se m'acudeix, per exemple, jo crec que Picasso era un narcisista de campionat.
0: Això és un maltractador.
2: Fixa't que encara no t'he portat mai cap Picasso, t'he de dir que m'encanta, eh? Però...
0: Fas allò de separar l'obra del personatge, no?
2: Tinc un conflicte important, és un tema que podríem tractar un dia, tinc un conflicte important amb el de cancel·lar o no. També es podria cancel·lar Caravaggio perquè va assassinar un mafiós, però va assassinar una altra persona.
0: Aquest és
2: no?
0: És un debat etern.
2: És un debat etern.
0: Se t'acabarien els
2: quadres.
0: En el quadres.
2: Cas de Caravaggio fa tant que és com que moralment em puc relaxar perquè m'enganxa molt lluny. Però en el cas de Picasso, que no és tan lluny, em costa una miqueta més.
0: Et costa més. Mira la perla. Que ben triada.
2: És preciosa.
0: Joan Bofill, sí. Mira, escolta la meca.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: Ara aquí a les freqüències de Ser Catalunya comença Hora 25. Si voleu seguir escoltant el balcó, ho feu a través de les freqüències de la Ser de tota la vida.
2: Sí, per exemple, si el cotxe veieu ara mateix a la pantalla Sercat, heu de canviar les que posen Ser, per exemple, a Barcelona 96.9, Girona 98.5 o a Lleida 93.4, i heu de fer també el mateix a l'aplicació de la cadena Ser si ho esteu fent per internet.
0: El balcó. A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
3: Ja us vaig explicar que els jugadors d'Espanya s'havien portat un perruquer de casa pel debut del Mundial.
4: I Ari, Jordi, tu també viatges amb el teu perruquer quan te'n vas de vacances o no? De què rius, Nil?
5: Sí, què li fa gràcia?
4: No sé què li fa gràcia.
0: Fins a finals d'agost engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues.
5: Que amb mi anirien rapidet, Helena.
4: Anirien rapidet, no?
5: No trigarien massa. Saps allò de les ovelles?
4: Sí.
5: Doncs això.
4: Esquilat.
0: Cada migdia a la 12:01 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
6: Què t'hi jugues?
0: Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
7: Connectem les cançons del llapis fa memòria de... Carme Forcadell, Enric Auqué, Paco Lobatón, Quim Masferrer, Bea Segura, Benjamín Prado, el Dani Mateo. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
8: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
9: Amb la meva gent... Estiu es viu millor.
8: És estiu.

0: I quan passa un minutet de 2:15 de la nit, marxem cap a Birmingham, cap al St. Andrews Stadium, perquè allà ja hi tenim el Nil Solà. Nil, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria? Molt bona tarda des de St. Andrews.
0: Perquè en menys de 15 minuts arrencarà el partit amistós al Barça amb l'al·licient de veure els primers minuts de Adeyemi amb la samarreta del Barça. Ja tenim l'11 i, Nil, és titular o no és titular a Adeyemi?
1: Doncs així és, Núria, ja tenim 11 titular i, a més, ja sabem que debuta Karim Adeyemi com a nou futbolista del Barça. De fet, el primer 11 de Hansi Flick en un amistós, podríem dir, oficial, estarà format per Chesney en porteria, Xavi Espar, Christensen, Gerard Martín i Jofre en defensa, mig del camp, Marc Casador, Marc Bernal, Ebrima Tunkara, a dalt, Kluivert, Hamza Abdelkarim i debuta com a titular a l'esquerra, Karim Adeyemi.
0: Doncs a 9:15 arrencarà aquest Birmingham-Barça que us anirem actualitzant aquí a la graderia del balcó amb Karim Adeyemi com a titular. S'estrena a l'11 inicial de Hansi Flick i Nil. Aprofito que estàs per aquí per preguntar-te per Ter Stegen perquè ara sí, ja ha fet les maletes i ha abandonat la concentració del Barça.
1: Doncs així és, Núria. De fet, hem pogut veure ja les imatges a les xarxes socials del Que t'hi jugues i de Ser Catalunya, perquè Marc-André Ter Stegen ha abandonat aquesta mateixa tarda la concentració de Sant Jordi's Park. De fet, els seus companys han marxat fins i tot abans que ell de la concentració on està ara el Barça. Ja està volant a aquesta hora rumb a Amsterdam. De fet, no ha volgut fer declaracions quan li hem preguntat. L'únic que ha dit és que encara no està del tot tancada la seva situació i que té molta il·lusió per tornar a jugar sota les ordres de mitja. Les solucions així, doncs, un dels capítols del Barça. Demà passarà la revisió mèdica Ter Stegen i el Barça que pagarà el 90% del seu sou.
0: I Nil, d'un que marxa a un que ve, perquè el Barça ha fet oficial fa molt pocs minuts el fitxatge de Jesse Bisibu.
1: Efectivament, uns que marxen i uns altres que arriben. Jesse Bisibu, futbolista que el Barça acaba de fer oficial fa només un quart d'hora, pocs minuts, firma fins al 2031. El Barça ha pagat 8,5 milions d'euros al Bruges per fer-se amb els seus serveis. Creuen en el club blaugrana que pot fer un paper similar al de Rooney la temporada passada, però no tenen cap dubte que pot tombar ràpidament la porta del primer equip, un extrem que juga per l'esquerra amb 1-1, molta velocitat, i diuen que si té el cap centrat i s'aplica al 100% al futbol, pot ser un futbolista totalment diferencial pels pròxims temps. Està volant ara mateix cap a Anglaterra, està previst que demà pugui fer fins i tot atenció als mitjans de comunicació.
0: Doncs Jesse Bisibu, que ja és oficialment nou jugador del Barça. Nil, a gaudir del partit, moltes gràcies.
1: Perfecte, Núria, aquí ens quedem, una abraçada.
0: I quan passen 4 minutets de 9:15 de la nit, més coses a la graderia. Som-hi, repassem el que ens ha deixat aquest divendres, començant amb una bona notícia, que és l'alta mèdica de Joan Laporta. El president del Barça ha fet un comunicat a les seves xarxes socials anunciant que ja té l'alta i que ja és a casa per continuar amb la seva recuperació. Encara en futbol, Asier Chaves, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Núria.
0: Continua creixent la crisi oberta entre la FIFA i la UEFA.
2: I avui ha arribat la primera dimissió, la de Carlos Cordeiro, assessor principal d'Infantino, que ha dit que no pot quedar-se de braços creuats mentre la FIFA ven participacions del Mundial. També s'ha pronunciat el director d'operacions, Kevin Lamour, que tot i que no ha dimitit, ha denunciat que els treballadors van ser enganyats i ha definit la proposta com el projecte d'una sola persona. Avui la Confederació Asiàtica s'ha alineat amb la UEFA i la CONCACAF. L'AFC considera que el projecte ja no pot aconseguir el consens necessari, denuncia les mancances en el procés de presa de decisions i reclama una revisió urgent del model de govern de la FIFA. Entre els tres organismes ja disposarien de prou vots per bloquejar la proposta. I la pressió també és política perquè el primer ministre britànic Andy Burnham ha demanat directament la dimissió d'Infantino. Per acabar d'entendre el tema, aquest matí hem parlat al Que t'hi jugues amb Jordi Camps, expert en negocis en l'esport, que ens ha explicat per què tots aquests agents s'estan posant en contra de la iniciativa de la FIFA.
3: Un inversor que no ve del món de l'esport el que està intentant és rendibilitzar al màxim la seva inversió, no? Quan tu intentes tenir el control d'això, el que diuen és que els inversors tindran el poder per intentar canviar el calendari en el pro del millor benefici per la FIFA. I això va en contra de les lligues nacionals, els clubs o les federacions.
0: Doncs portarà cua perquè, déu-n'hi-do, la crisi que hi ha al futbol mundial entre, amb aquesta guerra entre la FIFA i la UEFA. Més futbol, perquè el Girona juga demà al Trofeu Costa Brava a Montilivi amb un rival de luxe, Andrea de la Torre, bona tarda.
4: Bona tarda, Núria.
0: Que és l'Arsenal.
4: Sí, el plat fort dels amistosos arriba demà a Montilivi. El Girona disputa el 49è trofeu Costa Brava davant de tot un Arsenal en un dels últims tests abans de l'inici de la temporada. Avui han comparegut en roda de premsa Cristian Estuani i Quique Álvarez i el capità ha parlat de la prèvia del partit i de la seva estima cap al Girona.
5: Para mí siempre motivo de felicidad poder lucir y vestir la camiseta del Girona y creo que mañana, si existe la posibilidad, sería, por supuesto, que una gran chance para poder tener algunos minutos, sobre todo para volver a reencontrarnos en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal, que hemos tenido la suerte de disputar, bueno, en la Champions no hace tanto tiempo contra ellos y que ha sido, bueno, espectacular en todos los sentidos.
0: Això pel que fa al Girona, que jugarà demà aquest trofeu Costa Brava contra l'Arsenal. I abans del partit del Girona, Andrea juga a l'Espanyol en el seu estatge que està fent a Anglaterra.
4: Sí, demà a partir de les 4 de la tarda els blanquiblaus s'enfronten al Middlesbrough amb l'objectiu de mantenir la imbatibilitat en aquesta pretemporada després de sumar dues victòries i dos empats. L'últim d'ells va deixar molt dubtes a la defensa i l'afició ja comença a sentir la tensió i patiments habituals a l'aficionat perico. De fet, Edu Expósito ha parlat precisament d'això avui després de l'entrenament del matí.
6: És normal, al final sempre hem de guanyar, no? O intentar-ho i tenir bones sensacions, però això és per la temporada, queda molt. Això és per reforçar també el que veníem fent, retobar-nos amb sensacions positives. Al final no és gens fàcil, no? Al final portem molts entrenos, volem agafar quan abans millor el que ens demana el míster, no? Però no és un tema de resultats o de sensacions ara, és d'agafar el ritme per quan toqui la primera jornada contra el Llevant, deixar els 3 punts a casa nostra.
0: Doncs demà jugaran Girona i Espanyol i Andrea, qui està jugant ara, és el Sabadell.
4: Així és. Des de les 8 del vespre disputa un nou amistós contra l'Inter d'Escaldes. En aquest moment, minut 37, guanya el Sabadell 1-0 amb gol de Rodri al minut 12. Els arlequinats enfronten el quart partit de preparació després d'acumular una victòria, un empat i una derrota en els 3 primers compromisos. I l'activitat no s'atura perquè demà tornaran a jugar aquest cop davant de l'Andorra.
0: I el Barça femení, les de Pere Romeu, continuen posant-se to amb la pretemporada i ho fan anunciant rival pel Gamper i una sortida. Anna Palet, què tal? Bona tarda.
7: Què tal, Núria? Bona tarda. Sí, dues notícies relacionades amb el Barça femení d'aquesta tarda. Primer, que ja se sap, el rival del trofeu Joan Gamper serà el Brighton anglès. El partit es disputa el pròxim dia 21 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff i servirà per presentar la plantilla de la temporada 26-27. I una notícia de mercat, ja és oficial la sortida de Julia Dragoni del Barça, marxa traspassada al Chelsea anglès per una xifra al voltant del 500.000 d'euros. Després de dues temporades cedida a la Roma, es posa punt i final a l'etapa de Dragoni al Barça.
0: Gràcies, Anna. I un últim punt en futbol, perquè ja hem anat explicant aquests dies la complicada situació del Rayo Vallecano i el seu estadi. Doncs avui, a Sier, els jugadors del Rayo han fet un comunicat.
2: Doncs sí, la plantilla ha trencat el silenci amb un comunicat llegit pel capità Òscar Valentín. Els jugadors expressen la voluntat de continuar jugant a Vallecas i reparteixen responsabilitats entre el club i la Comunitat de Madrid. Denuncien que l'estadi està en decadència, amb instal·lacions obsoletes i un manteniment insuficient, i asseguren que la situació es podria haver evitat fa molt de temps. Mentrestant, el conflicte institucional continua, la comunitat ha certificat davant de notari que el Rayo va impedir l'entrada dels tècnics durant 2 dies i el conseller Mariano de Paco responsabilitza directament el president Raúl Martín Presa de cada dia que l'equip no pugui tornar a Vallecas, alhora que el convoca una reunió dilluns per abordar la situació. En paral·lel, el Rayo i la Liga busquen un estadi alternatiu. Butar, que torna a ser l'opció preferida, però encara no hi ha acord amb el Leganés. També s'han sondejat Valladolid, Burgos i Albacete.
0: Estarem pendents de com acaba tot plegat. Quan passen 10 minuts de 2:15, anem al bàsquet.

0: Que Juan Carlos Navarro continuarà al Barça, però això sí, Asier, tindrà noves funcions.
1: Doncs sí, deixa de ser el general manager i queda desvinculat de la gestió del primer equip. El club considera que continua sent una figura profitable pel seu bagatge i perquè és una llegenda de la secció, per això passa a ser-ne ambaixador i mentor dels joves del bàsquet formatiu, sobretot durant el procés de professionalització. Serà, però, un càrrec principalment institucional i representatiu. Navarro tenia encara un any de contracte, l'acord no suposa més diners, cobrarà el mateix import que li corresponia per aquesta última temporada, però repartida en tres cursos, fins al 2029. La decisió se li va comunicar a final de temporada, quan el Barça ja pensava en Xavi Pujol. Navarro no ha tingut cap pes en les decisions d'aquest estiu ni mantindrà cap vinculació amb el primer equip. Tot ho ha gestionat Mario Bruno Fernández i Xavi assumirà aquestes funcions com a director esportiu amb Mario Bruno en un paper executiu de suport. El seu nomenament es farà oficial previsiblement a principis de la setmana vinent.
0: Gràcies, Asier. Bueno, queda't per aquí que ens espera un protagonista i tanquem amb natació artística perquè ja ha començat l'europeu a París i de fet, Andrea, avui ja s'han decidit les primeres medalles.
2: Així és, Iris Tió i Lilo Lluís han competit una mica més enllà de les 6 a les finals de duet tècnic, després de passar com a primeres de les semifinals aquest matí. No han pogut aconseguir cap medalla i han acabat vuitenes a la classificació. La victòria ha sigut per les gregues. Ara estan fent els solos masculins, on hi competeix Denis González, que s'ha quedat a les portes de les medalles.
0: Gràcies, Andrea. Una petita pausa i ens espera protagonista.
3: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
4: Valorado.
3: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
4: 100% asegurado.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
6: Tus vacaciones saben mejor con un 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón hasta el 3 de agosto.
5: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
7: Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. ¿Por qué el éxito dura tan poco? ¿Por qué la comida se ha llenado de culpa?
8: Cadena Ser presenta el bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea. Del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra. Con Wyoming, Ana Belén, Iñaki de la Torre, Ángela Quintas, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncini y Rosa María Calaf, entre otros. Venta de entradas y de abonos de tres días con hotel en congresosdelbienestar.es. Con Gobierno de Navarra, Parque de Atracciones y de la Naturaleza, Senda Viva, Crystal Box, Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela.
9: El País. En el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
10: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
11: Només penso en tu.
10: Referents amb tu.

0: Vamos, Litus, una barbaridad. Nos vemos la semana que viene.
1: Ay,
0: me
1: sí.
0: Parece la mejor canción para lo que tendremos que comentar ahora.
1: Ah, qué maravilla.
0: Un abrazo, Litus. A la
1: un
0: vuelta
1: abrazo,
0: el análisis. A la vuelta nos vamos hacia Ceuta.
2: Ser Catalunya, Barcelona. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
3: Després de Nosaltres és un musical de Jumon Erra i Miquel Tejada que s'ha estrenat dins la programació del Grec i que farà temporada a l'Espai Texas a partir del 22 de setembre. És un musical de nova creació, inspirat lliurement en el trio amb vi bemoll d'Erin Romer. Aquest és només el punt de partida. Els protagonistes són dos actors que es van conèixer fent Maricel, la Júlia Jové i el Xavi Navarro. Després de Nosaltres té música en directe d'Andrea Mir i és el primer musical que estarà a l'Espai Texas.
4: La nostàlgia va guanyar.
3: Els protagonistes de la història són l'Adrià, compositor de bandes sonores, i l'Ena, que treballa en un festival de música. Fa un any que ho han deixat, però malgrat els canvis de vida, de ciutat, de feina o de que arribin noves parelles, no es volen perdre. Tenen un repte. És possible continuar estimant-se després de l'amor?
2: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
5: Cata Coll, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
5: Feia molt temps, no?, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat d'una manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme.
6: Sí, sí, et diré que fa no tinc estiu 5 anys, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, les costes estic apretant que necessitaves descansar més de lo millor dos dies seguits, no? Que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, on sigui.
2: Fins a finals d'agost engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
7: Què t'hi jugues? Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
8: Gràcies a Déu, parlo poc amb gent jove.
9: Aquesta és l'excepció.
8: Sí,
9: no?
8: Sí, sí,
9: és la teva dosi de joventut.
10: Sí, dimarts a la una del migdia.
8: M'interessa molt poc la gent que ha nascut més enllà del 1999.
9: Gràcies, Santi, per la part que em toca.
8: Però no, no.
7: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
2: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.